0: Aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho, Bea i Tito. El Tito encara està allà amb el
1: allà,
0: amb un vaixell.
1: Que fa visites i tot,
0: sí?
1: Allà a Nerja.
0: I li fan visites i li pregunten coses.
1: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
0: Seria molt important,
1: que ens expliqui anècdotes.
0: Sí, sí. I el recordo molt, la gent. I ell està igual, eh?
1: Sens
0: com
1: dubte.
0: Quan era un nen petitó.
1: I va ser tot un èxit a tota Espanya. I encara avui és recordada i,
0: sí,
1: la,
0: sí, sí, sí.
1: I la tornen a posar.
0: La tornen a posar i si la volen veure, van buscant per les cadenes i la trobaran.
1: O a RTV Play.
0: Exacte.
1: Eh?
0: Home,
1: allà
0: tant...
1: està tot.
0: Clar,
1: funcion.
0: Està tot. Tot, tot, tot.
1: Tot i més.
0: I el Cat 2.
1: El Cat 2.
0: No
1: el 2Cat.
0: El 2Cat, això.
1: Cat, que
0: sí.
1: També el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
0: Són maquíssims, els
1: meus
0: amics molt bona de, tota
1: gent,
0: la
1: de tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
0: Jo també els aprecio molt. És com una cosa
1: exacte,
0: sèria. No puc dir-ho més.
1: Amor, amor.
0: Després hi ha una altra cosa que també es va fer.
1: Un altre concurs, potser.
0: Als anys 80,
1: sí.
0: Que va ser El Precio Justo.
1: El Precio
0: Justo. Que ara fa el Sobera una mica,
1: ara
0: més o
1: menys. Ara fa el Sobera, eh?
0: Ah,
1: ha tornat, eh? Ha tornat.
0: Sí.
1: Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
0: Són precioses totes,
1: mira,
0: totes.
1: A la nit, a vegades, em poso sintonies per anar a dormir.
0: Ai, quina idea més bona.
1: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
0: No te pones meditació per a dormir.
1: Jo no. Jo em poso sintonies. Gran Hermano, Operació en Triunfo, de tot, em poso
0: clar.
1: Tot.
0: Oh.
1: I una sintonia que a mi m'agrada molt és El Precio Justo. A veure,
0: home,
1: explica de què anava aquest concurs.
0: Que
1: assumpte.
0: Deia a jugar,
1: a jugar.
0: Joaquim Prat. Sí, sí, sí.
1: Te recordes aquest concurs presentat per al Joaquim Prat, on els concursants havien d'endevinar el preu.
0: I també va fer
1: productes.
0: Un milió per al millor a Joaquim Prat.
1: Ni més ni
0: que
1: menys.
0: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
1: Ai, sí. Doncs, escolta, ara fa el Sobera...
0: Precio Justo, la maleta amb els diners.
1: I l'han tornat a renovar.
0: També,
1: perquè el Sobera
0: també.
1: Ho fa molt bé, eh?
0: Home.
1: O no?
0: El Sobera és el Sobera.
1: El Sobera és el Sobera.
0: Hombre, por favor.
1: Sí o no?
0: Sí, sí,
1: amb el
0: sí.
1: Programa també de cites, aquell que fan.
0: Oi, a mi m'encanta.
1: És molt divertit.
0: Tant tant. Sí, sí,
1: és
0: sí,
1: divertit,
0: sí.
1: També.
0: Sí, perquè cada qual té el teu...
1: El
0: seu
1: el First Dates.
0: Sí.
1: Eh?
0: Sí, sí.
1: Que escolta'm, que hi ha de tot allà, eh? I
0: bueno, queda una cosa que també m'agradaria dir...
1: Home, bé, digues,
0: més seriosa,
1: Assumpta.
0: No tant.
1: Sí? Més
0: sí,
1: seriosa?
0: Que era Informe Semanal.
1: Informe Semanal,
0: Assumpta. Que tothom ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
1: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records.
1: Que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure?
1: Aniria molt bé,
0: no,
1: molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: Oh, i tant, si ho vam viure.
0: Per
1: Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Van fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més tothom tenia una gran il·lusió perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments. No hi havia res fet. I es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal. Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado,
1: el Jordi,
0: que va començar
1: Hurtado.
0: Ben jove.
1: El Jordi,
0: el Jordi
1: Hurtado,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Un dia
1: sí,
0: també
1: sí.
0: El portarem. I també, i també el nostre bon
1: amic...
0: L'Olga
1: Viza, la Milà, la Mare
0: de Déu. Quants presentadors han passat? El Joan Pera, Assumpta, que feia aquells,
1: sí, sí,
0: aquells teatres.
1: Feia el Senyor Caparrós amb el,
0: amb el Capri.
1: Sí, sí.
0: Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant, que la gent es farà un lío.
0: No, no. Doncs escolta'm, Assumpta, avui hem parlat una mica de grans programes
1: sempre
0: dels
1: parlem
0: 80.
1: D'un programa i després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: Sortint com bolets,
0: escolta'm.
1: Sí, sí, sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'Informe Semanal.
1: Sí, sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu, que amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana,
1: mare,
2: jo crec.
1: Meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV, d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també, paral·lelament, es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets justament de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin liu que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista. Oh!

0: Li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, la missa de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè sóc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse, què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O
2: sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte del que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira, sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, sí, sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què
2: més? Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més. Si és que està a l'última, si no para.
1: Des de que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga. Però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passes res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix la vida amb tu.
3: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
3: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
3: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
3: Hala. Bueno, pues bé, està arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
4: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
3: Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
4: Dices, Toni, que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
3: Ha tardado 15 días en preparar la carta.
4: Ah, no.
3: Por favor, qué lentitud.
4: Grande, importante.
3: Qué lentitud.
4: No, lentitud, nada.
3: La caja grande que estará vacía.
4: No, ya está llena.
3: ¿Está plena? De fum.
4: De aire.
3: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Hola. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
5: Bé, i tu?
3: Aixeguda a la xeslón.
5: Sí.
3: Quants quilos peses?
5: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
3: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
5: No ho sé, Toni.
3: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
5: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
3: Segueixes tenint molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
5: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
3: Ah, sí?
5: Sí.
3: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
5: Correcte, Toni, segueixen caient...
3: De quina edat cauen?
5: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
3: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
5: La gent jove.
3: Però tu quants anys tens?
5: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
3: I t'agraden de quina edat?
5: Entre 30 i 45.
3: I no t'has enamorat mai un dia amb tants homes que coneixes?
5: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvet i s'acabó. Si t'he visto, no m'acuerdo.
3: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
5: sí.
3: I què més?
5: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
3: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
5: A YouTube.
3: El canal de Toni Rovira, no?
5: Correcte, sí.
3: David Jiménez?
5: Sí.
3: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà. Bueno, com una Venus, eh? En aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
6: Ui, les xarxes van que cremen, eh? Perquè bona, ja volen...
3: La xarxa?
6: La xarxa televisions locals.
3: No, però no, les xarxes. Com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
6: Molt bé, estem a tope. Estem amb el projecte Huellas, compartint, ajudant aquí a Íñigo Tina. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
3: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
6: Però ojo quina caixa, eh? És una caixa ben grossa. Això és un...
3: L'important és que posin monedes. Perquè
6: molts diners. Ara la muntarem.
3: Digue'ls al becari que em preparin la informació, bueno, que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
6: I tenim una burbuja freixenet aquí. Bueno, que qui és?
3: Una burbuja freixenet.
7: Sos el tapón codorni o el más viu.
3: Jorge de los Sultanes, però que mariquita que va.
7: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa. Una xarxa.
3: Però vas todo dorado.
7: De burbuja freixenet, Toni.
3: Pero es muy gay este look, ¿eh?
7: Este gay quiere decir, este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
3: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es el otro de tus
7: estilos? Agente, deténgame pronto.
3: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
7: La canción fa, agente, deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
3: Claro, a ver.
7: Porque una locura voy a cometer, voy a meter a la Charo en esa caja y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, la
3: pluma?

0: que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
1: L'Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: sí. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: això no ho pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Tu pots seguir somiant. Joder. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparat.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'heu preparat el noi que ve?
1: Pues
0: si tinc com anat a tu l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma, pluma, pluma, pluma, pluma,
5: Marica fiel, marica tu.
6: El racó de Toni Rovira.
5: Marica fiel.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
7: Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs.
4: Doncs no ho deixem de fer perquè el Lluís acaba de treure nou single. No sé què he fet malament. Exconcursant d'Eufòria i que sempre ens atén molt amablement. No sé què fet malament. Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele. I al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche d'oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Altra oportunitat. Us deixem amb el Lluís i aquest temasso. No sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

0: preparación. Primero, durante...
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços. Repara.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
2: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El juego del calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
1: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los escorpiones.
3: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que el que quiero ser de mayor ya eres un poco mayor, pero a la vez tienes espacio de juego, ¿no?
1: Acabarem amb Empar Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per Columna.
4: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
0: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària: res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. It doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta, van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, l'ombra de Carlos Ruiz Zafón.
2: Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambió de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals il·lustrada per Pedro Oyarbide.
3: Unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats, on hi van poder passejar 20.000 persones, i que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès, la biblioteca real de l'imaginari del cementiri dels llibres oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
2: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir a llegir L'ombra del vent, però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet, i a rellegir-lo per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor. A distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
3: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: divertida.
1: Sí, sí, sí, jo em poso... a més, sóc molt germànica, ho reconec, eh? I em poso nerviosa.
0: Per força. O sigui, ningú vol ser germànic. Tothom vol ser mediterrani. Però, esclar, si tots ho som...
1: No hi ha ni ordre,
0: home,
1: ni
0: no,
1: concert.
0: Clar, escolti.
1: No hi ha ni ordre ni concert. Primera pàgina ja ens ho dius tot, eh?
0: Sí.
1: O sigui, jo moro i a mi m'encanta perquè penso directa, concisa, com a cara... aquesta protagonista, el que li ha de venir. O sigui, és cuidadora fins al minut zero perquè diu, no me'n puc anar, no em ve bé, perquè és que els deixaré tots sols. Com els deixo? No pensa ni com es morirà ella, sinó què faran tots els altres quan ella no hi sigui.
0: Clar, jo normalment, com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè... llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
1: No
0: s'acaba bé, no s'acaba bé.
1: Ja sabem des del minut zero que no s'acaba bé.
0: Perquè
1: és la... que és el camí.
0: Mira, a mi moltes vegades m'ho diuen lectores, lectors, em diuen, ostres, amb aquesta novel·la m'identificaré, pregunten, de vegades. Jo dic, no... Però és que no ens hem d'identificar amb tot, no? Perquè ve que llegim Moby Dick i escolta'm, no. Algunes ens hi podrem identificar, però no del tot.
1: També és alguna.
0: El que passa és que, com que les sèries de la tele sí que es fan històries molt aspiracionals de dona que se'n surt, de personatge protagonista amb final feliç, etc, doncs hi ha molt lector no habitual que s'espera una novel·la aspiracional.
1: Mira, quan vaig rebre el llibre, que, allò que ens diuen, heu de fer xarxes, i tu penses, jo no tinc temps.
0: Qui us ho diu, que feu xarxes?
1: No ho diré, perquè si no m'acomiaden.
0: Ah, de la ràdio.
1: De la ràdio.
0: Però xarxes dels llibres que rebeu.
1: Fes els unboxings aquests que estan ara tan criticats, i recordo que quan vaig rebre el teu, ho vaig dir. Dic, el premi, aquests premis que, clar, depèn de qui li donen el premi, tot és una crítica, perquè no, ningú mai està mai content amb els premis. Dic benvolguda, em va agradar precisament perquè era un final no esperat. Però no per això, no real.
0: Correcte. Mira, quan amb benvolguda, el jurat del premi, clar, fas la roda de premsa i encara només l'ha llegit el jurat i ningú més, és clar, cap periodista ni cap persona al teu entorn potser, i el jurat em deien la meitat, quin final perfecte, estupendo, i els altres no ho haguessis hagut de fer. Però és a dir,
1: però és així,
0: els personatges van, i sol passar que quan és dona, el personatge, es demana més un final aspiracional, igual que si fos d'una minoria ètnica. És a dir, el lector, sense voler, demana que aquell personatge se'n surti. No li demanarien això al Philip Roth, amb els seus tristos animals moribunds, no. Però a un personatge femení, ara li demanen. Per culpa de les sèries, o per culpa o per causa de les sèries. Per exemple, jo sempre poso l'exemple de Gambito de Dama. Te'n recordes? Mira,
1: sí.
0: La fórmula és dona en un món d'homes, una dona que té una habilitat, sí, sí, en un món d'homes, que en aquest cas són els escacs, hi ha una altra sèrie que l'habilitat és ser comediant dona, que no n'hi havia, amb un passat convuls. Per exemple, mare drogadicta o alcohòlica, una culpa cap a la mare que pugui servir-nos perquè la protagonista se'n surti sola. Per exemple, a Sex Education, que no sé si l'has vist aquesta...
1: Aquesta no l'he vist.
0: És una sèrie que va ser molt de moda amb els adolescents. Hi havia la protagonista, que era com guapa, empoderada, escrivia novel·les i guanyava premis literaris, tot això extraordinari, i tenia una mare drogadicta. i llavors ella vivia en una

0: caravana, o sigui, el somni humit de tothom. Vivia en una caravana, estava sola, perquè tenia una mare drogadicta. Finalment, el personatge, després de molts toms i lluita i aprendre pel camí, se'n sortirà i al final de tot serà redimida, potser, per l'amor. Aquesta és la... Com, per exemple, Erin Brockovich. És a dir, dona que lluita contra el sistema... D'acord que està basat en fets reals, però és a dir, la fórmula és dona, sola, amb els nens, no només cuida els nens i els explica contes i els fa pessigolles, sinó que, a més, estudia com fotre el sistema i ho aconsegueix i està escrivint en mitjons gruixuts de conjunt, això és important, en una habitació que mola, que també una calaixera bonica, tot càlid, etc, etc, i se'n surt i guanya.
1: I guanya. I la realitat, a mi m'agrada molt, és, Benvolguda era la que es mirava, que intentava treure's amb les pinces, no?
0: Sí.
1: Intentava fer les celles, que vas amb les ulleres i dius, no, això és la realitat. Jo aquí sí que em sento identificada.
0: Aquesta potser sí, veritat.
1: Però és veritat, jo ho llegeixo
0: i
1: penso res.
0: Hi ha una edat, és veritat, que no et pots depilar les celles perquè... si
1: complicat,
0: et poses les ulleres no t'arribes als pèls, però si treus les ulleres no et veus els pèls.
1: Ah, exacte.
0: Aquesta és la gran...
1: ho reivindiquem.
0: Il·lusió, la gran il·lusió.
1: I després, a mi m'agrada molt perquè dius una cosa molt sàvia que nosaltres sempre diem a casa. La iaia no mesura els ingredients i tot li surt bo. I quan li preguntes on està la fórmula, quina és la recepta, va, que me l'apunto. Diu, oh, hi has de posar això, això i això. Va, sí, però quan, en quin ordre, en quin... Ah, no ho sé, jo ja ho faig i em surt bé. Per tant, no hi ha una fórmula, no? Sí, i tot els hi surt de Déu amb aquelles iaies. Tant
0: mira,
1: que en la literatura també fos així, no?
0: I mira, ara que tu parles de fórmules i de iaies, jo amb el diari ara faig una sèrie, que, bueno, és suplicada, la vaig suplicar, aquesta sèrie, que és anar a gravar i escriure sobre iaies que cuinen, iaies molt grans, molt grans, molt grans, que fan una recepta catalana. I és divertit perquè les metàfores de la cuina catalana. En totes les cuines n'hi ha de metàfores, però en la catalana especialment. Per exemple, a mi em fa molt riure la de que tira el peix a l'oli que quedi sobtat. Que quedi sobtat, és molt graciós. T'imagines el peix sobtat. O per amorosir, per exemple. Quan paro de remenar? Quan la cassola et digui prou. M'encanta.
1: És que és meravellós,
0: a favor,
1: això.
0: A favor. Un polsim, un pessic, un pensament. Jo coneixia un tramoia de teatre, que quan pujaven i baixaven els talons, deia, un sospir, com dir, puja-la un sospir, molt poquet.
1: És curiós com mesurem la vida i les coses, les persones, eh?
0: Sí, però la literatura també té les seves fórmules, naturalment, clar.
1: Això ho deia moltes vegades, perquè és un llibre que parla molt, evidentment, ella s'ha de morir, ella escriu els articles, ella escriu novel·les, és una tot terreny, evidentment, com moltes dones, perquè al final acabes fent de tot, i jo, a veure, jo he identificada no, perquè ja ho he dit, no gasto ni marit ni fills, però sí que he vist moltes persones que conec identificades en ella, no? Amb aquest format de família. Clar, ella parla molt de literatura, i moltes vegades hi ha gent que em pregunta, no les entrevistes, però en tertúlies, diuen, és que, esclar, aquesta novel·la tinc molt d'èxit, quin és el secret? No sabem quin és el polsim, no?
0: Clar, i és a dir, hi ha novel·les que tenen èxit i són bones, hi ha novel·les que tenen èxit i són dolentes, hi ha novel·les que no tenen èxit i són bones, etcètera. Totes les fórmules combinables. Sempre, per les seves obres, els coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi. És a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota, i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada al coll, picada dues vegades, bona, pa bo. Pot ser molt bona o pot ser una tifa. Un plat reinterpretat, una esferificació, pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit, el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, és clar. La qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa, no em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
1: Els vins també són molt presents, com no? Com no?
0: Sí, la protagonista beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
1: Tot cervesa.
0: Tot cervesa. Llavors, a mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, uh-huh. i aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí. com el vodka. Això és una injustícia brutal. Som a Tarragona avui. Acabem de veure... Jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi i van colonitzar els bevedors de cervesa i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix. Però el vi que es fa aquí, de Tarragona, o de Empordà, o el que es faci a Costers, no té res a veure. I aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt d'estupidesa gran, i això se'n va a la merda.
1: Alceu la copa, eh? No deixeu d'omplir les copes de bon vi... I el seu la copa.
0: Clar, perquè a més quan et diuen no, és que el vi fa mal... És correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli, per cert, si et beus un litre d'oli també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa potser també. És a dir, és la mesura, el vi... Que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva, per demanar a un veí, per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar. I he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors, la gent intel·ligent beu vi. I si es vol emborratxar, doncs, com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
1: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra i de com es crea, perquè realment, bueno, jo, clar, a mi em perd.
0: T'agrada el vi?
1: Bueno, jo tinc vinyes.
0: Ai, que tens vinyes de què, per favor? De què? De què?
1: Xarel·lo m'acabeu.
0: D'acord, és una combinació... preciosa. A veure, el xarel·lo és una varietat que hi ha que a la DOA ell en diuen pansa blanca. Mm-hmm. És una varietat única a Catalunya. És única, la xarel·lo. No la tenen en lloc més del món. En lloc més. Només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins i que ja és una de les nostres vedets, la xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els deixes tastar xarel·lo, ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està... I és un dels emblemes de la DOA Tarragona, la Macabeu. O el Macabeu, com vulgueu. Si voleu, si diem la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la DOA Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir de mas d'en Gil. Llavors, la Macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes... Són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de xarel·lo, de macabeu, de picapoll, i no ho hagi tastat. O sigui, no pot ser, no pot ser. No pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol. Els veus com ramadets i tal. A Barcelona n'hi ha més. Però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
1: Sí, també tenim, eh?
0: Ja en teniu. I llavors
1: els veig.
0: Costa molt de vendre i de comunicar vi amb una ciutat amb creuers, però jo he vist parts de vins avui aquí i s'està fent. I s'estan fent coses supermaques a l'Adeo.
1: Afortunadament. Escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu, adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
0: Clar, perquè no...
1: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
0: No a un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
1: De tota la vida.
0: El Duralex.
1: El de tota la vida.
0: Sí, aquest got. I quan veig
1: I
0: el...
1: I no queden masses, eh?
0: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del cafè llet.
1: Nosaltres en tenim clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que... Que tot ho tenim pintat.
0: Jo me'n vaig comprant quan en trobo.
1: De tota la vida.
0: Aquells Duralex de color marró.
1: Correcte. O verds. Els fondos també.
0: M'encanten, sí. M'encanten. Sí. Són plats com per sopa.
1: Ah, no.
0: Són...
1: La sopa de farigola. En un plat Duralex, ja una cosa. Més autèntic, ja no pot ser això.
0: Jo sóc doctora en sopa de farigola.
1: Sí?
0: T'ho diré, sí.
1: Veta.
0: M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
1: I a més farigola del dia, que ara ja ens la podem fer. Vull dir, ja, que la plegues pel matí, arribes a casa i et prepares la sopa.
0: Aquell llaulor... Que a més, era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
1: Clar, quan, perquè posaves el pa...
0: El pa sec, l'ou...
1: La farigola i l'aigua bullint.
0: Ja està. I que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
1: Escolta, quin remember estem fent.
0: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor, i de vi, l'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. El nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de col·le integrada al nas, que és? L'olor de col·le és maquineta i berenar escaldofat. És a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja és la infantesa, no? Et porta un món.
1: És molt curiós perquè moltes vegades és quan vaig a casa de la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo a les golfes per seure.
0: Tens unes golfes, que bonic.
1: Sí.
0: Quina sort que tens.
1: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
0: Sí, ets molt afortunada, tens golfes. Ets tan afortunada, tant, tens un racó.
1: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com, quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar i estar-me aquella estona.
0: Però fixa't que s'olora molt poc, s'ensuma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi. El perfum d'aquest veí, o el sabó, o una flor, però esclar, no se'n suma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències, que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet, i et diu, sí que és que sí que és, sí que és, però no m'ho diguis, què és, què és, què és... Perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper. Error.
1: hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
0: Totalment. És a dir, el supermercat... És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges. No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, no. Ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb Porexpan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb Porexpan a sota. No em dóna la gana. No vull. No. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada. Això per molt, per molt viver que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia unes esvergínies al supermercat falsament verd. Unes esvergínies, dius, a veure, de quin hivernacle han vingut? Quin gust tenen? No tenen cap gust.
1: S'ha de menjar fruita i verdura de temporada.
0: Naturalment.
1: Punto.
0: Perquè aquesta és la gràcia, la temporalitat. És a dir, quan hi ha carbassó, que és a l'estiu, qui tingui hort ara mateix, doncs sap que el carbassó gairebé el veus créixer. O sigui, has de ser un inútil perquè no et surtin els carbassons. Et surten i es fan grossos en 3 hores. Llavors, tu acabes, però fins als mugrons de carbassó. No pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de carbassó i a l'hivern, fora carbassó. I fins a temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo, i això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
1: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida, com
0: sí.
1: És el que li passa a la Clàudia Pruna. Ara ja ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
0: No, però mira, és tot, igual tot perquè... Mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà, ja hem explicat una mica de què tracta, algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
1: No cal.
0: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica, tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
1: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que et vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai. Jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys i 300.000 entrevistes, eh?
0: Mira,
1: i el primer que vaig dir va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'm del que vulguis.
0: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres, ho trobo interessant.
1: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
0: Moltes gràcies.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
1: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
2: Ties, que fort. Us heu assabentat plena profe de la uni.
3: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
2: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
1: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
3: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
4: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
5: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
6: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
1: Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. De cop la vida et porta menys esperaves.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I com sempre, una setmana més ben a punt aquí per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui em sento molt musical, eh?
2: Ah, sí? Avui tocarem la guitarra.
1: Avui farem creativitat amb guitarres i m'atreviria a dir que pot ser que sigui el primer instrument que fem.
2: Ah, doncs ara que ho dius?
1: A mi no me sona que haguem tractat mai un instrument,
2: doncs,
1: per tant...
2: Mira, ara m'has fet dubtar.
1: Mira, no... mira que creativa que ets.
2: Sí, sí, sí. Desmemoriada també.
1: Una cosa no passa res, una cosa no treu l'altra.
2: Doncs ho revisaré i si és així, en buscarem alguna altra. Sí, sí.
1: Digue'm que era la teva assignatura pendent i que has començat classes de guitarra.
2: No, al contrari.
1: No ha vingut aquí?
2: De petita. Jo vaig fer classes de guitarra de petita.
1: Ah, sí?
2: Sí, però no em va acabar de convèncer i ho vaig deixar molt ràpid, eh? De fet, és que em mossegava les ungles de petita.
1: Sí?
2: I era un impediment, perquè em feia mal a les cordes.
1: Jo sempre havia volgut tocar la guitarra i vaig fer el pas, però clar, em feien fer 6 o 9 hores de solfeig per una de guitarra i no em va agradar la idea i no m'hi vaig apuntar mai.
2: Clar, no, jo anava a classes particulars. A Bellcaire hi havia un noi que ensenyava i llavors era com un extraescolar, no? Quan sorties del col·le anaves allà una horeta i anaves fent... Però res, no va arribar més enllà,
1: no,
2: eh?
1: Jo ho vaig fer una amiga de la universitat, va durar unes setmanes i sé tocar el gegant del Pi i el boig per tu. Són les dues coses que sé tocar amb guitarra.
2: Ah, mira, veus? Doncs ja pots anar a fer foguera de nit i ja tocar alguna
1: cosa. I l'himne de l'alegria amb el piano. Crec que amb tot això tens tot el meu recorregut instrumental.
2: Tens un bon repertori, doncs, eh?

0: Picasso, doncs el cubisme es va inspirar molt amb la guitarra i amb el cos de la dona. I en les seves obres doncs hi havia això, no? Les corbes de la guitarra, les corbes d'un cos, i que els quasi es confonien, tenien molta similitud. Però realment això és una lectura romàntica. Per què no?
1: Però és que ens agraden les lectures romàntiques.
0: Sí, i buscar-hi aquella cosa, aquella màgia. Sempre busquem la màgia,
1: sempre,
0: tu i jo.
1: Sempre, sempre. Per tant, fem-ho bonic.
0: Sí, sí, doncs no. La forma de buit de la guitarra és per millorar l'acústica i és per pràctica. Perquè estava pensada per tocar també la part pràctica assegut, i la forma que fa doncs és còmoda per tenir-ho a la cama posat, no? I també la forma rodona, doncs el so sona millor que no pas si fos de manera quadrada. I d'aquí ve, el que passa que ens agrada això, no?
1: El romanticisme.
0: Sí, sí, sí. Saps que la guitarra és l'instrument més tocat al món i tu i jo no el toquem?
1: Oh, jo el boig per tu i el gegant del pis, sí.
0: Ah, sí, és veritat. Soc jo la que no la toco.
1: Però sí, ho doncs, entenc, és que és atractiva, sí, sí. La guitarra ja en si, no?
0: Sí, sí, sí, doncs és l'instrument que més tocat al món. I també diria que és l'instrument que molta gent comença i més gent deixa de tocar.
1: Tothom ho intenta,
0: tothom
1: que si quedin ja és un altre,
0: sí,
1: tema, no?
0: Sí, això mateix. Doncs he preparat una rumba catalana, que aquí sé que hi ha la guitarra, que sona molt maca.
1: Anem a ballar, doncs.
0: Vinga, va, en Peret.

0: Gitana, hechicera i bé, un himne també de la ciutat de Barcelona en aquest cas. I bé, anem a parlar doncs una mica dels principis de la guitarra, suposo, no?
1: Sí, sí, tinc moltes coses a dir-te, però és que ara m'he deixat portar per la música.
0: L'hauríeu d'haver vist aquí ballant, la Roser.
1: M'estava despistant i dic, deixa'm mirar a veure què haig de dir ara, perquè és que me despisto tan fàcilment i amb el marabú.
0: Això és el bon temps, això és el bon temps.
1: Sí, sí, has vist que a part de tocar la guitarra, a part de tocar les cordes, es toca també la fusta.
0: A nivell percussió, sí.
1: Clar, exacte, vull dir que també té aquest so, eh? Doncs vinga, va, l'origen, el que dèiem. Té un origen molt més antic del que ens pensem, eh? Mm-hmm. Això no fa dos dies. Perquè els instruments de corda amb una caixa de ressonància i un mànec existeix des de fa milers i milers d'anys.
0: Carai.
1: Això ja ve dels egipcis, dels babilonis, que ja tocaven algun instrument
0: similar,
1: més o menys, diguéssim,
0: no?
1: Sí, sí. Però la guitarra, tal com la coneixem avui, té molt a veure doncs, amb Espanya. Perquè el contacte entre la cultura cristiana i la cultura àrab a la península Ibèrica, clar, van aparèixer la guitarra llatina i la guitarra morisca. I són dues cosines de guitarres que s'han anat barrejant i evolucionant i agafant el millor de cada una. I aquí tenim la guitarra espanyola. Sí, sí. I ara és quan preguntem com evoluciona aquesta guitarra fins a la guitarra elèctrica.
0: Home, aquí va ser un gran pas, també.
1: També, també. Doncs aquest salt va arribar al segle XX amb la guitarra elèctrica. I el problema, això ve d'un problema, eh?
0: A veure.
1: Allò que diem sempre, el pensament lateral i com mirar més enllà. Doncs quin era el problema de la guitarra acústica? Doncs que en una banda passava sempre el mateix, que no se sentia
0: prou. Clar, se la menjaven.
1: El piano, la bateria, el saxo, tot sonava més que la guitarra clàssica. I llavors, clar, deien, com ho hem de fer això? Doncs la manera era amplificant-la. I d'aquí va sortir. Per tant, va néixer la guitarra elèctrica de la necessitat de sonar més fort.
0: Carai.
1: El que deien sempre, d'una cosa porta a l'altra.
0: I tenim la solució i ve tota una revolució a nivell també acústic.
1: Totalment, perquè clar, és això el que diem, no? Que una solució pràctica va canviar la música per sempre, perquè el rock, el blues, el jazz, la bossa nova, clar, són un tipus de músiques

0: que no podria ser sense una guitarra elèctrica pel mig, no? I d'aquí te vinc a explicar ara una història d'una persona molt creativa i amb el pensament lateral molt entrenat,
1: sí,
0: que és el Leo Fender.
1: Què va fer en Leo?
0: El Leo va ser el pare de la guitarra elèctrica moderna. I aquest home no sabia tocar la guitarra.
1: Bé,
0: no.
1: Un bon principi aquest,
0: un bon principi, doncs ara veuràs. Doncs el fundador de Fender, que és la marca de guitarres més reconeguda del món, ell no sabia tocar la guitarra i no en va aprendre mai, eh? Que això és el més interessant. Era enginyer i comptable, però li encantava l'electrònica i fer invents i la música. I llavors suposo que va veure com una necessitat i va començar a investigar la guitarra i a partir d'aquí doncs, va anar fent proves. Com que ell no sabia tocar la guitarra, què va fer? I li agradava molt la música. Va crear com un lloc on de trobada, on feia anar gent que coneixia que sí sabia tocar la guitarra i ell els hi feia l'instrument i anàvem provant. I així d'aquesta manera creaven com un cercle i ell anava millorant totes les possibilitats de la guitarra.
1: Clar,
0: no?
1: Ell era l'inventor i tècnic i necessitava l'artista, necessitava el músic per fer aquestes proves, no?
0: Això, i d'aquesta manera anava fent prototips i els anava deixant provar i anaven dient això ha de sonar així, més cap aquí, més cap allà. I ell anava millorant doncs, fins que realment va trobar varietats de guitarra que avui en dia doncs, serien imprescindibles, no? I el resultat va ser la Telecaster i la Stratocaster, que jo no hi entenc, però
1: qui n'entengui segurament dirà,
0: sí, que les guitarres que han fet possible la carrera d'en Jimi Hendrix, l'Eric Clapton o en Bruce Springsteen, entre molts altres, no? Doncs mira, resulta que l'home que va ser el creador de l'instrument amb el qual han tocat millors guitarristes de la història no tenia ni idea de tocar la guitarra.
1: Doncs té la seva gràcia.
0: Com ho veus? És com si nosaltres ara ens posem, pues això, a inventar una guitarra.
1: Potser podem reinventar-ne una, eh?
0: També és veritat, sí.
1: D'aquí sempre ens surten idees originals que ja diem sempre oients que les hem de plasmar, eh? Que si no es queden en idees,
0: sí. Es tracta d'entrenar i anar fent proves, equivocant-se i millorant-ho, no? Que no ens hem de posar límits. Que si tenim la ment entrenada i desperta, doncs sempre podem trobar coses allà.
1: Passen coses.
0: Sí, que no saber fer una cosa no té per què ser una barrera. Es tracta de buscar alternatives, com va fer en Fender.
1: Potser pots anar a classes de guitarra, ara sortint d'aquí. Tu i jo la recuperem.
0: Ah, sí, vinga.
1: Que farem un grup.
0: Sí. Un bon grup farem, sí. Doncs mira, va, més anècdotes. En Kurt Cobain, el cantant de Nirvana, doncs ell deia públicament que no sabia tocar la guitarra. Bé, és una manera que ell ho deia, però realment sí, la sabia tocar, eh? Però bueno, ell explicava a les entrevistes que tocava molt malament, però resulta que era intencionat. O sigui, ho feia de manera... perquè havia decidit tocar d'aquesta manera descuidada i desafinada i caòtica, deia, perquè creia que la imperfecció era l'essència del rock.
1: Ah.
0: Com ho veus?
1: Que pot tenir part de raó.
0: Bé, si més no crear un estil molt identificatiu, sí, no, d'ell, sí, doncs ho feia expressament. El no saber tocar, doncs era un estil, era una manera de fer-ho, no?
1: Quantes anècdotes podríem trobar, Roser, vinculades amb una guitarra, eh?
0: Moltes. Tinc dues pàgines, per anar dient. Doncs amb això que dèiem ara, doncs, que és com que a vegades un defecte, que ens sembla que és un defecte, en realitat és una virtut, no? Perquè simplement és l'enfocament que tu li donis a aquesta cosa.
1: Completament.
0: Per tant, si ens creiem que tenim defectes, donem-li la volta, que segur que hi ha alguna cosa positiva en aquest defecte.
1: Encara traurem un tema productiu aquí darrere.
0: Sí, segur que sí. Quantes coses apliquem a això? Quan hi ha un defecte i no ho veiem més enllà, no? Si tinguéssim la ment d'en
1: Kurt Cobain.
0: Sí, veus que no ho sé dir. Això de...
1: Kurt Cobain.
0: Per què no m'ho has dit? I jo m'he quedat tan ample. Doncs bé, això de les limitacions, no? Tu deia, ara me'n descuidava, tu deia perquè a mi em va passar una cosa quan vaig començar a fer joieria.
1: A veure, anècdota.
0: Anècdota personal. I me va fer pensar molt quan estava llegint això de... Com es diu?
1: Kurt Cobain.
0: En Kurt Cobain?
1: Sí.
0: Doncs jo quan vaig començar a fer joieria fa 20 anys, ja... les arracades, perquè jo també tinc una cosa, que sóc com asimètrica,
1: Doncs, és molt original, la Roser.
0: Tinc un estil.
1: Sí, propi.
0: Propi.
1: A mi m'ha passat d'anar amb unes arracades pel carrer que algú em digués, són de la Roser Martínez, i jo sí.
0: Doncs a mi sempre m'ha passat això, que hi ha aquesta asimetria, no? I amb les arracades, doncs clar, al principi, quan t'ensenyen, quan vas a l'escola, doncs t'ensenyen a fer-se iguals.
1: Exacte.
0: I em costava molt.
1: Perfectament iguals, no?
0: I em costava molt. O sigui, era allò que dius, és que m'estressa, perquè no em surten iguals. I vaig optar per fer les arracades diferents. I al final, una cosa que va ser com... per, diríem, solucionar un tema, i es va convertir en el que dèiem en un estil
1: identificatiu.
0: Sí, sí, sí, sí. Per tant, traiem profit de les coses que ens pensem que no, doncs que sí, i donar un toc diferent. Què et sembla?
1: Una bona lliçó.
0: Doncs tinc una altra anècdota, però te la diré després d'escoltar la cançó, perquè va d'aquesta cançó.
1: Vinga, doncs l'escoltem.
0: Vinga, va.

0: del gran Paco de Lucía, Entre dos aguas, estem escoltant aquesta cançó i ara la Roser ens explicarà per què, perquè ens has deixat aquí amb l'intriga abans de la cançó.
1: Sí, sí, sí que t'ho explicaré. Sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs vinga, en Paco de Lucía és, bueno, un dels altres grans guitarristes a la història, perquè va portar la guitarra espanyola molt i molt lluny. De fet, on mai encara l'havia portada. I una de les seves obsessions era trobar la guitarra perfecta. Uh-huh. Ell deia que la guitarra ha de tenir connexió amb tu, no? És com la teva, ha de tenir la teva ànima, el teu so, i deia que trobar la guitarra perfecta era com trobar, doncs, la parella perfecta.
0: Oh. No? Carai, doncs és tot una aventura, trobar la guitarra perfecta.
1: Totalment. Bé, per això hi ha molts guitarristes, bé, també passa amb tots els instruments en general, no? Però la guitarra jo ho he trobat amb gent que, clar, és com no la toquis, no? Que tothom ho té tan seu.
0: Jo no toco les guitarres de l'altra gent.
1: No, ni altres coses. O sigui, les coses de l'altra gent no s'han de tocar. Però...
0: Mans quietes.
1: No, per això mateix, perquè, clar, no agrada, perquè, clar, és una part molt personal, molt íntima, podríem dir, perquè és la seva essència, és una part d'ell, doncs, o d'ella, doncs, clar, no es poden tocar les guitarres. Vinga, va, i ara t'explico l'anècdota.
0: Vinga.
1: Això ve de l'any 1973, que en Paco de Lucía estava enllestint el seu primer disc, que es deia Fuente y Caudal. Bueno, es diu Fuente y Caudal. I el seu mànager li va dir que no podien tancar el disc perquè faltava omplir un espai. Els faltava una cançó.
0: Ai,
1: sí,
0: això passa a vegades,
1: I li van dir, Paco, no podem tancar el disc.
0: Una més.
1: O t'espaviles. I què va fer en Paco? Que era una persona previsora i tenia el calaixat de les idees, que jo sempre dic, apunta les idees i guarda-les-les perquè si no és el moment ara, en un futur ho pot ser. Doncs va obrir aquell calaixat i va trobar una cançó que tenia mig escrita de feia temps i li va acabar de donar forma i es va convertir en aquesta cançó, la d'Entre dos aguas, que justament és la cançó que l'ha popularitzat més en Paco de Lucía.
0: D'anècdotes d'aquestes en Jan, Jo sempre dic la del Corazón Partido de l'Alejandro Sanz.
1: Aquesta no la sé.
0: Que no havia d'anar al disc.
1: Ah, no?
0: És que no hi havia d'anar, s'havia descartat, però això al final també n'havien d'afegir una o van haver de fer un canvi i va ser com, doncs hi posem aquesta, i va ser el tema que realment a dia d'avui encara tothom coneix.
1: Veus? Doncs en aquest senyor li va passar exactament el mateix. Doncs és això, que a vegades quan descartem les coses, pensem-ho. Jo sempre dic que les idees, això dic a les formacions, no hi ha idees bones o idees dolentes, simplement és que és el moment o no és el moment. Perquè sempre pensem idees que ens aniran bé en un futur, però no, ara mateix no podem fer-los, o bé perquè no tenim recursos o pel que sigui, sempre estem pensant per davant. Però si tu te les apuntes i d'aquí un any la mires, segurament aquella
0: ja
1: idea...
0: Ja és endavant.
1: Clar, ja estarà en el seu temps.
0: Hem de deixar que faci com el caldo de cultiu, no? Allò, que faci el xup-xup, la idea.
1: Això mateix, perquè quan estem pel mig d'una cosa, sempre volem un pas endavant, i el pas endavant encara no el podem fer. I això és una de les coses que sempre he explicat a les formacions, de que tothom s'apunti totes les idees, perquè en un futur seran bones.
0: Doncs fet, bons consells, escolteu a la Roser.
1: Jo estic fent coses ara d'idees de fa gairebé 5 anys,
0: Carai,
1: sí,
0: que han sortit d'aquest calaix que dius,
1: Sí, que he mirat i vaig dir, ostres, això ara sí que és el moment, clar. Això és
0: el calaix de les idees, això s'ha de tenir a casa.
1: L'hem de tenir amb una llibreta, amb una capseta, amb una aplicació, com vulguem. Va, anem a parlar de, com es diu, en Jimi Hendrix, com es pronuncia?
0: Ho has fet molt bé.
1: Ho he fet molt bé, val. Doncs un altre innovador amb la guitarra elèctrica. Aquest senyor tocava la Stratocaster, de les que hem dit abans, però la tocava de cap per avall.
0: La tocava com els àngels.
1: Aquest home va ser un innovador total. I era esquerrà, però tocava les guitarres per a tretans girades, perquè deia que el so era diferent, i mira per on, vull dir, va trobar el seu estil també amb tot això, no? I la guitarra que va fer servir per al festival de Woodstock, on va tocar l'himne dels Estats Units d'una manera que tothom va quedar amb la boca ben oberta, doncs es va vendre en subhasta per $2 milions.
0: Uau. 2 milions.
1: Sí,
0: què faríem,
1: sí,
0: tu i jo amb 2 milions, Roser?
1: No sé pas.
0: Quin problema on també,
1: Ara no em distreguis amb
0: més
1: això.
0: Més anècdotes, vinga, sí.
1: Doncs en Jimi Hendrix també podem dir que, bé, era un tio que era creatiu al màxim nivell i que es va atrevir a innovar amb tantes coses que fins i tot tocava la guitarra amb les dents, Cristina.
0: Amb les dents.
1: Ah, quina bonia,
0: A que tu que et feia mal les ungles mossegades, imagina't les dents.
1: Sí, imagina't amb les dents. Oh. Va, passem amb un altre, a l'Eric Clapton. Doncs l'Eric Clapton va voler crear una guitarra única. O sigui, va tenir allò una obsessió i que volia una guitarra que només tingués ell i va construir una guitarra a partir de tres guitarres de la marca Fender.
0: Ai, va fer un Frankenstein amb guitarres.
1: Espera, espera, que d'això te'n parlo després. Ara parlem d'aquesta guitarra. Sí, va ser una mica això, va fer com un collage i la va batejar Blackie. Però estava maleïda aquesta guitarra. Es veu que cada cop que la tocava passava alguna cosa. Sí, i ara te parlo de la Frankenstein, que aquesta va ser de Lady Halen, que va parlar amb el seu luthier perquè li construís una guitarra fent servir parts de diferents guitarres noves, com un collage, i aquesta sí que li va dir que...
0: Aquesta va anar bé.
1: La va batejar i es deia Frankenstein, i aquesta anava bé. Sí, sí, sí. I encara et parlaré d'una altra guitarra famosa, la Lucille, d'en B.B. King, que el rei del blues, no? Que aquesta li va sortir, li va dedicar una cançó i tot, perquè estava actuant en un bar i dos homes es van barallar per una dona, aquelles coses, I resulta que hi va haver un incendi en aquest bar i van tenir que sortir tots corrents i ell, clar, es va deixar la guitarra en allà. Ai, i va tornar a entrar.
0: Per la guitarra.
1: Per la guitarra, i es va jugar la vida, va recuperar la guitarra i va
0: com
1: sortir.
0: Com el seu bebè, no? Allò...
1: Clar, no, i li va dir Lucille, que era el nom de la dona que va causar tota aquesta història. I li va dedicar una cançó i tot. Què et sembla?
0: Que tragi romàntic i tot plegat.
1: I ara, mira, t'he explicat una altra anècdota d'en Keith Richards, els Rolling Stones, com ho he dit bé, això? Sí? Saps aquell riff de Satisfaction?
0: Sí.
1: Doncs això va sortir dormint, ho va composar dormint. I t'explico. Diu que a les 4 de la matinada li va venir aquella melodia i llavors es va despertar i va agafar una cinta de caseta en aquell moment i ho va anar gravant i...
0: Ho va tatarejar.
1: I després es va dormir i resulta que l'endemà, quan ho va escoltar, tenia 30 minuts que anava tatarejant i 30 minuts de ronquets.
0: Almenys no va sobregravar la idea, està bé.
1: Igual. No, no, tenia això, no? O sigui que perquè vegis que fins i tot dormint, si ens ve la gran idea, busquem la manera d'apuntar-la, de gravar-la, de fer el que sigui, però no perdem les idees, perquè si no avui no tindríem això.
0: No, però mira, per això també recomanen molt, no?, escriure, per exemple, els somnis quan et despertes, aquestes coses, que vés a saber quines idees han sortit del teu cap mentre dormim.
1: Sí, sí, sí. Jo ho he intentat, però jo... O sigui, clar, somiem tantes coses...
0: Ai, la música, que és curativa. No. És curativa, la música.
1: La música és curativa. I això té molt a veure amb la salut mental. Molts psicòlegs fan servir la guitarra com a eina terapèutica. Precisament perquè combina l'expressió emocional amb el treball manual.
0: La musicoteràpia.
1: Això mateix. I la concentració i la creativitat alhora. Doncs hi ha programes a hospitals, a presons, a centres de rehabilitació... Que tenen tocar la guitarra doncs com a part del tractament.
0: És que la música és vida, ens dona vida la música.
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui que mira, la guitarra és medicina.
0: Ens queda alguna anècdota més o no?
1: Ens queda, va, una ràpida. La guitarra més cara del món, ja hem dit la que valia 2 milions.
0: Sí.
1: Doncs n'hi ha una altra que valia...
0: Guanya, no?
1: Sí, bueno, però poc més, però bueno, 2.700.000.
0: Home,
1: bueno, sí, sí, quasi
0: 1 milió més. 700.000 de diferència, però el senyor Barnes al Simpson potser és poc, però...
1: Ja un cop parlant de 2 milions,
0: sí,
1: no, és com dius bé.
0: No, calderilla.
1: Doncs aquesta guitarra va ser, que és la més cara de la història, va ser una Fender Stratocaster blanca, que aquesta era normal. El que tenia de bo, que em sembla que tampoc es va fer servir gaire, és que tenia 19 firmes estrelles de rock.
0: Oh!
1: Eric Clapton, Mick Jagger, Richards, bé, tot un 19 artistes, i clar, doncs hi va haver una persona que la va poder pagar, i això, i els diners que es van subestar van anar, doncs, a benefici de les víctimes del tsunami del 2004. Te'n recordes?
0: Sí. Sí, sí.
1: Doncs va anar a parar aquí.
0: Carai, home, si voleu veure un bon museu de guitarres, mira, aquí al Baix Empordà, a l'Estartit, tenim la Sala Mariscal, que qui ho porta és un boig de la música, i per allà hi han passat artistes de per tot, i hi han les guitarres penjades al sostre firmades pels artistes, vull dir que mira dit veus? Això, anècdota aquí també posada.
1: Sí, sí, sí, sí, mira. I ara jo crec que d'aquí...
0: Cap al consultori?
1: Sí, vinga, va.
0: Vinga, som-hi.
1: Va.
0: Doncs clar que sí, consultori creatiu, els deures abans de marxar. Roser, quins són els deures d'aquesta setmana?
1: Va, aquest és observació i connexió, que a priori pot ser fàcil, però jo no ho és tant,
0: A veure, explica'ns això.
1: Bueno, jo és que em disperso molt, però es tracta de fer atenció plena amb la guitarra. Esculls una cançó, el que vulguis, i centra't només amb la guitarra.
0: No escolta res més, només la guitarra, no?
1: No, treus la veu, treus la bateria, treus tot, i centra't només quan entra la guitarra, com segueix el ritme de la cançó, però només amb la guitarra. Si ets capaç de fer això,
0: sí,
1: hauràs aconseguit allò que diuen el mindfulness, el moment de concentració
0: consciència
1: total.
0: Consciència plena.
1: Consciència plena. Per tant, és un molt bon exercici de concentració i entrenament del bròquil, de la nostra ment.
0: Que ja ho sabeu, que s'ha d'entrenar sempre, eh, Roser?
1: S'ha d'entrenar sempre, cada dia. I això es veure molt més enllà d'una cançó. O sigui que si arribes a fer això, imagina't, amb cada instrument,
0: sí,
1: doncs fas un exercici mental que no vegis.
0: Clar, veus tota la composició al final, eh?
1: Sí, jo ho entens diferent una cançó, eh?
0: Carai, home, a veure si algú s'emociona que et contacti per Instagram,
1: no? Sí, que m'escriguin al Roser Martínez, Creativitat, i que ens ho comenti i ho expliquem i en parlem, no?
0: Doncs guitarra, segurament el primer instrument que fem aquí a l'Entrenant la Creativitat.
1: Ho miraré, ho miraré.
0: Ho comprovarem, eh? Perquè ara ja portem uns quants programes.
1: Portem 3 anys de programa, o sigui que ho hem de mirar, això.
0: Però bé, ens ha agradat molt la guitarra, aquest instrument tan famós, com deies, dels més tocats. Jo crec que juntament amb el piano, no? Deuen ser
1: dels
0: dos
1: piano
0: més populars. Sí. Però bé, ara m'apuntaré a fer guitarra, Roser, ara m'has fet
1: penigones. Vinga, toquem les cordes una mica. Sí, amb les dents no, eh?
0: No, amb les dents no.
1: Jo no, eh?
0: Pobretes dents.
1: No, no.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Inspira't de Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM. Els micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, preparades per acompanyar-vos una estoneta més amb històries que toquen, que fan somriure i que d'alguna manera sempre ens mouen per dins.
1: Hi ha dies en què l'aire canvia i avui és un d'aquests dies. Ha arribat la calor, aquella que et fa afluixar el ritme, respirar més fondo i mirar la vida amb una mica més de calma. Anem a inspirar-nos.

0: momento Woody Allen con toda su línea de cine, trayendo temas como, digamos, las paranoias, el hipocondríaco, la madre, la culpa. Son temas que me encantan para hacer humor también. Ustedes son muy jóvenes, pero
1: Oh, gracias.
0: venía un humorista español llamado Gila a la Argentina,
1: No somos tan
0: que era
1: jóvenes.
0: fantástico. Bueno,
1: Sí,
0: pero son más que yo.
1: que sí lo ha dicho él,
0: Que se
1: claro.
0: ponga. Sí, decía, y que era fantástico, agarraba un teléfono y hablaba con nadie. Así que soy una generación que crecí con muchos humoristas alrededor, por supuesto, Kino. Mira, tuve la suerte, te voy a contar algo. Kino escribió obviamente Mafalda, que es una tira famosa en el mundo, y ahora se está haciendo una reedición de Mafalda en Argentina, que va a salir en manera de dibujo animado, y yo tuve la suerte de escribir uno de los capítulos. Así que para mí fue cerrar un círculo con Kino, con quien crecí y admiraba muchísimo, ¿no?
1: I això és una d'aquelles coses que ens agrada a nosaltres, Carmen.
2: Sí,
1: És que estoy comentando,
2: anécdota.
1: Roberto, que esta cosa que acabas de decir es lo que nos gusta a nosotros, que nos digan cositas que no suelen decir por ahí, ¿eh?
0: Bueno, debe ser por mi edad también, que voy perdiendo los filtros.
2: Mi compañera le gusta buscar
1: No, pero nos
2: exclusivas
1: encanta que nos
2: y
1: deis exclusivas y que nos digáis cosas diferentes que ofrecéis en otras
2: la
1: entrevistas.
2: salsa, la
1: Claro, la
2: salsa.
1: salsa, nos gusta el salseo.
2: Salseo, el salseo.
0: Sí, ya veo, ya veo. Han conseguido una entonces.
1: Roberto, vamos al espectáculo. Te vemos aquí el próximo 6 de junio. ¿Cómo va el tema de las
0: Sí.
1: entradas? ¿Todavía tenemos oportunidad de poder comprarlas?
0: Sí, hay, todavía quedan entradas, quizá no quedan las de adelante, pero bueno, como les dije antes, tampoco hay que verme tan de cerca, no hace falta, solo hay que escucharme.
2: Ya está todo visto.
0: Sí, ya está todo visto y al contrario, yo creo que los de las primeras filas quizá que vayan prevenidos, pero quedan algunas entradas y la vamos a pasar. De puta madre, como dicen por acá, y el show es muy divertido. Ayer tuvimos una función increíble en Madrid. A mí me pasa algo, le digo a la gente para avisarle, porque yo cuando veo que se ríen mucho, alargo el espectáculo. Y ayer hasta los del teatro me decían, nos queremos ir a casa en un momento. Así que puede durar más de lo previsto, pero la van a pasar muy bien y se van a sentir muy identificados.
2: Es un humor transversal, ¿no? O sea, que puede ir cualquiera independientemente de la edad.
0: Independientemente de la edad, yo tengo
2: ¿Qué
0: la suerte que a
2: recomiendas?
0: mí
2: ¿Qué
0: me vienen a ver mu
2: recomiendas?
0: mu muchos, no, a partir de 3 años en adelante, por lo menos,
2: ¿Tres o
0: pero
2: trece? ¿Tres o trece?
0: tres, no, en realidad 3, yo digo 3 porque bueno, para no perderme alguna venta de entrada, y a veces hay padres que no saben con quién dejar a los hijos, y yo digo, bueno, es más barato quizá traerlo a mi espectáculo que contratar a una persona. Entonces, digo, no, no, desde jóvenes, adolescentes en adelante, yo tengo esta experiencia en Argentina, mi show es como una salida familiar, porque vienen muchos jóvenes con los padres o los abuelos, más que nada porque los jóvenes no quieren gastar dinero en verme a mí, prefieren que lo gasten los padres, pero sí, ellos se lo gastan en otras fiestas, pero sí me pasa que vienen muchos jóvenes a verme, ayer había muchos jóvenes en la sala. Así que yo perdí de jóvenes. Porque aparte, como yo hablo de la cosa que le pasa en la lucha generacional de padres con hijos, cada uno se identifica con otro lado de la misma historia.
1: Qué bonito.
2: ¿Cómo
1: Me encanta.
2: necesitamos el humor, eh?
1: Oh, yo es
2: En
1: que,
2: estos
1: como
2: tiempos que
1: bueno, yo es que
2: hablábamos,
1: yo
2: ¿eh?
1: sin humor no puedo vivir. Mi vida no sería la
2: No,
1: misma.
2: no, te hundes.
0: Yo
2: Vamos, se
0: tampoco,
2: hunde el
0: yo no puedo
2: barco.
0: pagar las cuentas. Claro, yo no puedo pagar las cuentas sin humor, así que necesito que el humor
1: Imagínate, imagínate
0: triunfe.
1: entrar en el banco sin reírte.
0: Claro, no, y hay que entrar.
1: No
0: Hay
1: sería
0: que
1: lo
0: entrar.
1: mismo.
0: Mira, yo siempre digo, no sé si acá ocurre, pero en Argentina cuando muere alguien se hace como un velatorio el día siguiente con la persona, digamos, con la persona que murió en el cajón. Y los primeros 15, 20 minutos o la primera hora es de mucho llanto. Pero a partir de la segunda hora ya la gente empieza a reírse, a contar anécdotas, a reencontrarse familiares que no se veían. Y ese mismo momento de terrible tristeza se convierte en un momento de risas, de carcajadas, de abrazos. Así que yo creo que la vida es eso un poco, es enfrentar con humor muchísimas cosas que a veces nos parece, porque a veces con el humor se es muy exigente, que no se pueden hacer bromas con esto, con lo otro, pero yo creo que el humor permite justamente, es un gran atajo para salir de muchas situaciones.
1: Gracias, Roberto. Te esperamos, te vemos este sábado 6 de junio en el Teatro Apolo, un teatro emblemático de Barcelona. No os lo podéis perder, un espectáculo maravilloso. Y Roberto, muchísimas gracias por este ratito que nos has dado, de verdad. Nos ha encantado que hayas entrado, aunque sea por videollamada. Siempre nos gusta más poder miraros a los ojos, pero, sí, pero de verdad que muchísimas gracias, porque sé que estabas bastante ocupado y que la cosa no nos hubiera venido bien que hubieras llegado aquí al estudio. Pero muchísimas gracias.
0: Bueno, voy cuando esté por ahí, espero conocerlas en el teatro, me encantaría que vengan. Y si hacemos un ratito, paso a saludarlas.
1: Perfecto. Roberto, que no sea la última vez. Nos vemos en el camino.
0: Ojalá.
1: Un besito muy fuerte.
0: Bye, bye. Gracias, gracias por difundir la obra, ¿eh? Muchísimas gracias.
1: Gracias por ser un inspirado más.
2: Sí.
1: ¿Vale?
0: Muchas gracias.
1: Gracias. Vale. Chao, chao.
0: Chao, chao.
1: Carmen, quin bon rotllo de tarda. Sembla que les entrevistes s'han confluïdo, no? Com es diu en català, confluïdo?
2: Han anat fluint. Sí, sí. S'han trobat, ha sigut una trobada.
1: Ha sigut meravellós, de veritat que ha sigut una tarda de bona vibra, d'energia, de recuperar... Doncs jo estava a falta, eh?
2: L'inspira't...
1: Jo venia una mica així...
2: T'arregla el dia, l'inspira't. Sí, podem fer aquest eslògan, no? Sí. L'inspira't, t'arregla el dia.
1: Mira, quan fem la promo per la temporada que ve, que ja anem cap a la quinta, eh?
2: Ai, cinquena temporada ja.
1: Mare meva. Quins ho anava d'allí, eh?
2: Sí, sí, quan vam començar. Però, escolta, queden uns minuts. Jo voldria parlar d'aquest perfil que has preparat.
1: T'ha inspirat? T'ha inspirat?
2: M'ha inspirat.
1: És que el vaig descobrir per Instagram, allò que em va entrar, i vaig dir... I aquesta dona, ningú ha parlat d'ella?
2: Ai, que
1: raro.
2: Que no hagin parlat d'ella, ostres.
1: Doncs anem a fer-ho nosaltres.
2: Dones invisibilitzades. Seguim?
1: Vinga.
2: Seguim.
1: Doncs parlem d'Aurelia Muñoz. Ella va néixer a Barcelona l'any 1926 en una família on el treball manual era gairebé un llenguatge propi. La seva mare cosia, brodava, transformava materials i l'Aurelia, de petita, ja de ben petita, ja s'hi quedava embadalida.
2: M'encanta aquesta paraula.
1: És maca,
2: Sí, és com bocabadada.
1: Llavors, aquell contacte tan primerenc amb els fils i les textures va ser el seu primer taller.
2: I aquesta fascinació la va portar a estudiar a l'Escola Massana, on va descobrir que el tèxtil podia ser art amb majúscules. Allò va començar amb tècniques tradicionals com el brodat, el macramé, les puntes, però de seguida va fer un salt. Va començar a experimentar amb el volum, amb l'aire, amb la idea que una peça tèxtil podia ocupar l'espai com una escultura.
1: L'Aurelia tenia una cosa molt especial. No tenia por de trencar normes. Com ens agrada això, eh? Dones que van a per totes. Als anys 60 i 70, mentre el món de l'art encara mirava el tèxtil com una cosa decorativa, ella va decidir que no, que el fil podia ser radical, modern, conceptual, i doncs així va entrar de ple en el moviment de la Nouvelle Tapisserie.
2: Moviment que compartia amb artistes que avui són referents mundials, com Sheila Hicks o Magdalena Abakanowicz. Jo no sé si ho he dit bé, però... ho he intentat. I com elles, l'Aurelia va començar a exposar arreu, a Europa, als Estats Units, al Japó. Va participar en bienals tan importants com la de Lausana i São Paulo, que en aquella època eren l'epicentre de l'art tèxtil contemporani.
1: Un dels detalls més bonics és que moltes de les seves peces estaven pensades per ser suspeses, per moure's lleugerament amb l'aire. Ella deia que buscava formes que respiren. Ho dic en castellà, formes que respiren. I això es nota, les seves obres tenen una espiritualitat molt pròpia.
2: I aquesta mirada tan personal la va portar a fer història al MoMA de Nova York, que va incorporar la seva obra a la col·lecció permanent. Una fita enorme, i allà hi tenen peces com Macra Rojo o Aguila Beix, que són un exemple claríssim d'aquesta fusió entre tècnica ancestral i experimentació contemporània.
1: També va treballar en paper, en fibres naturals, en materials reciclats, sempre buscant noves formes d'expressió. I una curiositat, durant un temps va investigar simbologies medievals i formes espirituals, cosa que va influir molt en les seves peces més orgàniques.
2: Després d'uns anys d'oblit, massa habitual quan parlem de dones artistes, el seu llegat ha tornat amb força. El MACBA i el Reina Sofia li han dedicat una gran retrospectiva pel seu centenari i avui se la reivindica com una creadora imprescindible.
1: Doncs hem parlat d'un artista que va transformar el tèxtil en un espai de llibertat i una dona que va demostrar que un nus pot ser art i que un fil pot explicar una vida sencera.
2: Ai, m'agrada molt això, com aquest final. Se m'han posat els pèls de punta, perquè he pensat també en les teixidores d'històries.
1: És el que parlem, que és un referent de totes aquestes dones que han sigut invisibilitzades, però que no, jo no la coneixia. Aurelia Muñoz. És que, per favor, llibres d'història de, de totes aquestes dones.
2: Sí, sí. Bueno, anem... Anem obrint camí, sí, sempre, sí, sempre ho diem, no? Sí. També en quant a referents també de dones de més de, més de 50, de més de 60, que anem fent feina que l'inspira també, que són referents també molt, molt inspiradors. A mi m'agrada molt que me l'hagis descobert, que aquesta l'has portat tu.
1: A mi m'agrada sorprendre't.
2: I a mi m'agrada que em sorprenguis.
1: Sí, sí, m'agrada molt.
2: I hem tingut avui Florece, NutriClub, que les tenim aquí encara que ens acompanyen. Estem molt agraïdes d'aquest projecte, que hi hagin projectes nous amb aquesta energia a la nostra ciutat, que els tenim a prop, que no cal,
1: aquesta
2: anar,
1: valentia,
2: no cal anar lluny.
1: Perquè
2: aquesta
1: avui en dia s'ha de ser valent, eh?
2: Avui en dia s'ha de ser valent, ja pots ben dir. I m'has portat també Moldavski. Que ets, ui,
1: també ha sigut un descobriment, eh?
2: Que,
1: hombre, és que, escolta'm...
2: Jo m'he apuntat la cita al calendari, perquè per poc que pugui m'encantaria veure-la. Està aquí al costat, és el dia 6 de juny, i encara que sigui des de lluny, jo crec que només escoltar-lo allà en directe t'arregla la tarda, eh?
1: És que jo he estat mirant alguna coseta i és meravellosa. Per les que som fans de la ironia, sí, que ens agrada aquest rotllo de les metàfores, ironia, un puntet d'humor negre, que ens fa molta falta tot això.
2: I normalment t'entens, eh? Quan trobes una persona que té aquest tipus d'humor, t'entens molt bé. I a mi a vegades em costa, quan algú no em segueix el rotllo, dic, ostres, que ho estic dient de broma i no ho entès, i ho he d'aclarir, no? De...
1: Tu és que ets molt d'humor negre, eh?
2: Jo soc molt, sí, sí, però que a vegades és com... Ai, no? I ja ho notes amb una mirada que no, o sigui, que ho deia... Vull dir, precisament estava dient el contrari.
1: Tindries que ser anglesa, perquè tens aquest humor, sí, dels anglesos.
2: Ai, no, però tan polite, tan educat, brrr, és que m'hauria de treure això de sobre. Jo crec que m'oprimiria. No.
1: Doncs per què no acomiadem el programa d'avui? T'has enterat que ha estat Bad Bunny a Espanya, no? O no t'has enterat?
2: No m'he enterat. Jo,
1: nena, pues mira
2: que... A veure, nena, que sóc una professora a final de trimestre, tu sabes, no?
1: Bueno,
2: tu m'has vist los pelos que llevo.
1: I amb el que teniu a sobre...
2: I la que tenim a sobre... Bueno, és igual, un altre dia.
1: Doncs el Bad Bunny ha passat per Espanya, ha anat a Madrid, ha passat per Barcelona, ha tingut una mica tinglau perquè s'està comentant molt de la casita, que es veu que fa com un... Té una casita on convida gent, com una zona VIP... Llavors està parlant molt, que si vols algun dia ja parlarem de tot això, perquè el màrqueting...
2: Això m'has d'explicar tu.
1: Però clar, és tot el màrqueting que porta un concert o aquesta gent gran que no saben què fer perquè les entrades cada cop siguin més cares.
2: Aquí va la cosa, no? Per justificar que una entrada pot valer no sé quant, eh?
1: No sé, però és una barbaritat. Doncs sí, marxem amb aquesta Nueva York, eh?
2: En Nueva York, i seguim amb el ritme salseu. Què et passa? Que vens amb ganes d'estiu? Pues, i sí, una
1: doncs
2: mica, no?
1: Jo necessito energia, necessito sol ja.
2: Sí.
1: I platja. Doncs Nueva moltes York. Gràcies i ens veiem aquí dimarts vinent.
2: Dimarts vinent, sí. Ens queden pocs programes, però encara donarem guerra, eh?
1: No
2: us penseu que faltem.
1: I a l'Àlex, aquí, al nostre tècnic, amb nostre
2: nosaltres. Tècnic aquí.
1: Moltes gràcies, Àlex.
2: Que ens aguanta, bravo.
1: Gràcies, inspirats, inspirades.

0: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb el de sempre i ben fred, eh?
1: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
2: Ties, que fort. Us heu assabentat plena profe de la uni.
3: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
2: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
1: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
3: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
4: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
5: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
6: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí.
7: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
6: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
7: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
6: Inspira't!

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada cop cuidem més el nostre cos i lluitem contra l'envelliment a base de sacrificis i privacions. Ens esforcem per estar sans, però pot ser que ens haguem despreocupat de la vida política? Quina relació pot tenir una cosa amb l'altra? De tot plegat en parlarem amb Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha escrit Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar la cultura del culte al cos amb la desafecció política. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, a Gent amb Valors coneixerem el projecte OK Plus amb Carles Garcia i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al llibre El arte de no complicarse la vida d'Alexis Racionero, editat per ARPA. L'assagista busca trobar les claus per agafar aire en una societat que cada cop va més de pressa i que no ens dona marge per assimilar tot allò que vivim. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui parlarem de política perquè el Parlament escocès ha demanat al govern britànic que els transfereixi els poders per fer un segon referèndum d'independència. Abans que res, vull recordar que l'any 2014 ja se'n va celebrar un en què va guanyar el no, amb un 55% dels vots, i, ara bé, això m'ha sorprès, amb un 84% de participació ciutadana, que no és gaire habitual en democràcia.
0: No, una participació altíssima. Com és que la volen tornar a votar aquesta qüestió?
2: Doncs mira, fa poc, el 7 de maig, es van celebrar les eleccions al Parlament escocès. La qüestió és que un dels candidats, John Swinney, membre del Partit Nacional Escocès i qui era primer ministre fins aquell moment, va prometre que si revalidava el seu mandat, se celebraria un nou referèndum. Doncs dit i fet, va guanyar i ha trigat ben poc a complir la seva promesa, un fet que també m'ha sorprès molt en el món de la política.
0: Pot ser que tinguin motius per pensar que el resultat seria diferent al del 2014?
2: A veure, jo crec que n'hi deuen haver, perquè si no, no tornarien a aprovar-ho. El motiu més clar és que els independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, la més nombrosa que hi ha hagut fins ara, 73 diputats de 129. I l'altre fet és que quan es va celebrar el primer referèndum, el Regne Unit estava dins de la Unió Europea. I el vot també es va decantar una mica per aquí. Si voto no a la independència, estic votant a quedar-me a la Unió. En canvi, ara creuen que sortir del Regne Unit és l'única manera de tornar-ne. Ben bé que el Brexit no sé si els hi ha sortit gaire bé.
0: Em sembla que no com esperaven. Tot això, què hi diuen des de Londres?
2: Doncs fins ara, Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. I d'altra banda, Reform UK, laboristes, conservadors i liberaldemòcrates creuen que la majoria d'escocesos volen que el govern se centri en qüestions que tenen impacte en el dia a dia, com ara millorar la sanitat o l'escola pública. És a dir, que no n'estan gaire d'acord ni tampoc crec que facin gaire cas.
0: Clar, això ja passa, no?, que cadascú prioritza els seus interessos.
2: Doncs sí, no és pas estrany. De fet, a molts ens va sorprendre la celebració del referèndum del 2014, pel simple fet també que a Espanya semblava impossible que es fes realitat. Doncs ara sembla que se'n pot celebrar un altre. Això sí, segur que no serà aviat perquè aquests processos són lents i les administracions s'han de posar d'acord si és que ho aconsegueixen.
0: Són decisions complicades i que, a més, necessiten molt de temps i diàleg.
2: Sí, de fet, ara que parles de diàleg, m'agradaria acabar amb les paraules del primer ministre escocès que va dir abans de la votació. El dret a decidir hauria de ser acceptat per tots aquells, que en aquesta cambra creuen en la independència, però també per aquells que creuen en la Unió, perquè el que està en joc són els desitjos democràtics del poble escocès. Un discurs força reconciliador i que no busca dividir l'opinió entre bons i dolents, sinó entre demòcrates i no demòcrates.
0: Veurem on acaba desembocant tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Es podria dir que Stephen Colbert el va salvar l'humor. Quan el presentador de Late Show tenia 10 anys, el seu pare i dos dels seus germans van morir en un accident d'avió a Carolina del Nord, un fet que, lògicament, va marcar la seva infantesa. Quan anava a l'institut, va començar a fer teatre i ja a la universitat va descobrir els clubs d'improvisació de Chicago i es va adonar que dalt de l'escenari no tenia l'angoixa que sentia durant la resta del temps. Les coses no li han anat malament, almenys fins ara. Després de foguejar-se per clubs d'improvisació i monòlegs, va entrar al món de la televisió, on va triomfar interpretant un personatge que es deia com ell, però que era un comentarista polític ultraconservador. Com Stephen Colbert de ficció, va arribar a inventar una paraula, truthiness, referit a aquelles coses que algú té clar que són veritat, tot i que les dades i els fets objectius puguin suggerir el contrari. Colbert la va popularitzar tant que va acabar entrant al diccionari. Les anàlisis delirants sobre l'actualitat política el van fer tan conegut que l'any 2014 la CBS el va escollir per succeir David Letterman com a presentador de The Late Show. Durant més d'una dècada ha estat un dels noms clau de l'humor nord-americà, destacant per la ironia, la sàtira política i la paròdia absurda. Fins que aquest mes de maig el programa s'ha acabat i Colbert s'ha quedat sense feina. Malgrat que la cadena ho justifica per raons econòmiques, és difícil no relacionar-hi amb el desig de Paramount, propietària de la CBS, de tenir bones relacions amb Trump, que havia criticat insistentment el presentador. Després de l'acomiadament fallit a Jimmy Kimmel, finalment readmès per la caiguda de subscripcions després que el fessin fora, ara li ha tocat el rebre a Colbert. Poques coses expliquen també el trumpisme com aquesta obsessió contra el gremi dels humoristes. En l'últim programa, amb Paul McCartney cantant un oportú Hello Goodbye i tots els presentadors de programes d'humor de la competència fent un curiós homenatge a Colbert, encara es va treure una última carta de la màniga. La banda del programa va interpretar diverses cançons amb drets d'autor, que la cadena ara haurà de pagar.

0: No puc dir res, no esperava que aniria per aquí la selecció.
1: Bé, buscàvem Culte del cos i hem trobat la cançó del Xota, que es diu El Fuertecito, i parlar una mica d'aquest grup de gent que jo els anomeno els xolacos. Per mi són xolacos que van a fer peses al gimnàs, mirar-se al mirall quan fan peses i fer crits de... mentre fan pujar les mancuernes, no? I, bueno, a mi són una gent que em fa força grima. I sí que, si poses a analitzar el seu pensament polític, tenen molta desafecció a la política i voten a uns partits polítics molt populistes.
2: Estás en Ibiza, en un barco, ya tú sabes, sintiéndose mal por cada cubata que consume. Vale, la historia cambia.
0: És la selecció de Pere Sánchez, crec que t'ha encaixat una mica, eh?
3: És la seva selecció, eh? Jo no tinc res a veure amb la lletra ni el que deia. Però crec que és bastant encertada, i sobretot amb això últim que deia, perquè cada cop hi ha més xolacos, i des de fa un temps gran part de la societat doncs, té una dèria per cuidar el cos i lluitar contra l'envelliment a costa de sacrificis, de privacions i també doncs, amb les promeses de la recerca biotecnològica. Però tot i que ens ho pugui semblar, tot i que ens pugui semblar que això és nou, no ho és pas, i, per exemple, a la Grècia arcaica, els moviments com el pitagorisme o l'orfisme ja defensaven models de vida ascètica, amb restriccions alimentàries i una ètica de la puresa. Ara bé, quina relació hi ha amb la desafecció política actual? Com bé deia en Pere, segurament aquells que gasten molt de temps en cuidar el seu cos potser no gasten tant de temps en cuidar el sistema polític en el que viuen. Doncs Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues de la Universitat Autònoma de Barcelona, en parla a Les Renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar-ne la relació.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana. Ell és Jordi Pàmies. Jordi, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, encantat.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Escolta, d'entrada, explica'ns per què vas decidir escriure Les Renúncies. Què et va empènyer a fer-ho?
4: Bé, segurament no hi ha una resposta única, no? Hi ha un aspecte que m'ha perseguit des de fa un temps i m'imagino que ho entendràs de seguida perquè és un fenomen del qual es parla molt i que és la desafecció política, no? Com... sobretot les noves generacions manifesten un desinterès cada vegada més accentuat per les responsabilitats col·lectives, per la acció política organitzada, estratègica, etc. Això d'una banda. De l'altra, un aspecte que potser és més recent i que així d'entrada potser un es queda una mica parat, però he observat els últims temps sobretot a partir d'una sèrie de notícies que van aparèixer en alguns diaris europeus, un fenomen que apunta als joves directament i com les noves generacions tenen un cert comportament, tenen un comportament en les seves pràctiques festives, etc., que s'allunyen molt de com ens comportàvem nosaltres de més joves. I em refereixo sobretot, per exemple, a la renúncia a l'alcohol, renúncies també a alimentàries, cada vegada estem més acostumats a beure doncs, menys cafeïna al cafè, menys sucre, menys sal, una certa privació d'aliments com les diferents tendències vegetarianes i veganes. És a dir, jo observo en les noves generacions una disposició, una inclinació cap a la privació, cap a la renúncia de certs ingredients i certs tòxics, no? Val? Uh-huh. I potser entre una cosa i l'altra no té res a veure. Potser és una aproximació una mica contraintuïtiva aquesta, però se'm va acudir que entre aquella desafecció política i aquesta inclinació al culte al cos i a les privacions de certs ingredients hi ha d'haver alguna connexió. I això és el que he intentat demostrar en el meu assaig partint de les cultures antigues i fent una mica un repàs d'aquesta qüestió fins al moment actual.
0: Clar, perquè de fet tu ja expliques, no?, que aquest tipus de renúncies alimentàries, per exemple, o el culte al cos, han existit durant tota la història. Però creus que han anat sempre lligades a un moment de desafecció política? Què has trobat?
4: Bé, jo el que he trobat, per sorpresa meva, és que No és la primera vegada que es detecta aquesta connexió entre una cosa i l'altra. Jo soc professor de clàssiques, per tant, entre la meva feina professional ja intento explicar alguna cosa sobre els grecs, i justament en el cas de Grècia, els antics pitagòrics, que eren els seguidors de Pitàgores i que conformaven una mena de secta, també vegetariana, antialcohòlica, etc., ja es detecta aquesta inhibició per la política i aquesta descàrrega de les responsabilitats polítiques. A partir d'aquí, a partir d'aquest fenomen històric, he fet un repàs per observar que això repeteix, aquest esquema, més o menys, és un patró que es pot anar reproduint passant pels càtars medievals, algunes sectes puritanes dintre del protestantisme modern. Penso sobretot també ja en el moviment de temperança antialcohòlica dels Estats Units, que va molt lligat al vegetarianisme americà de finals del XIX, etc. I que en tots aquests casos es pot anar resseguint aquesta duplicitat del fenomen, no? Una renúncia a la acció col·lectiva va acompanyada d'una renúncia a determinades formes d'alimentació, determinats ingredients i sobretot a una ocupació i una preocupació constant pel cos i per la salut corporal, no? Mm-hmm. Per tant, sí, m'atreveixo a insinuar, i aquest és el nucli de l'assaig, que aquest doble fenomen doncs ens ha acompanyat al llarg de la història d'Occident.
0: De fet, has anat posant sobre la taula coses molt interessants, no? Nosaltres ens preguntàvem si aquestes renúncies o aquests sacrificis a vegades els fem per tenir una millor salut, és a dir, per nosaltres, o bé per tenir una millor imatge en un món en què la imatge cada cop és més important, no? Guanyar més terreny, és a dir, fer-ho pels altres.
4: Sí, però en darrera instància hi ha un narcisisme de fons, perquè sempre que vetllem per la nostra imatge, en certa manera és perquè ens mirem en un mirall, aquest mirall que ens reflecteix, no? Sí que m'interessa molt la qüestió que has apuntat ara, la qüestió de la salut, perquè al llarg de l'assaig també he fet referència a un altre fet, i és que la paraula salut està relacionada amb la paraula salvació. Les dues paraules venen del llatí i volen dir la mateixa cosa, no? És a dir, la salvació de l'ànima, en les religions antigues, i penso en el cristianisme primitiu, la salvació de l'ànima s'aconsegueix a través d'un ascetisme, d'unes pràctiques de rigor, de disciplina i de mètode, etc., per treballar la depuració de l'ànima, val? A mi em recorda molt el treball per la salut del cos del món actual. És a dir, ara que el món nostre ha donat l'esquena a Déu i a la salvació, hi ha un projecte de salvació en el més enllà, hi ha un horitzó de redempció i de salvació en el més enllà, la salut la tenim en el més ençà, la tenim aquí, no? La tenim en el nostre moment actual, en el nostre cos, i per tant, entre la salut i la salvació hi ha com una mena de relació, hi ha com una mena de concomitància, i allà on abans les religions antigues aspiraven a això, no? A un horitzó de salvació en el més enllà, ara la salvació la tenim en nosaltres mateixos, en el treball metòdic del nostre cos, en aquestes pràctiques esportives, ascètiques, gimnàstiques, uns mètodes de rigor dietètic estricte, etc., que estan destinades a treballar per la salut i el benestar, no? I aquesta paraula del benestar és un altre punt clau, diria. Avui en dia la indústria del benestar i del wellness, el que es coneix amb una paraula anglesa, no? El wellness, mouen més diners en la indústria global que el Big Pharma, és a dir, que els medicaments, no? Dona més diners aquesta espècie de medicina preventiva, de salut, de benestar, de totes les menes de potingues cosmètiques i formes d'alimentació dietètica estricta que té el mercat actual, mou més diners avui en dia ja que la gran indústria farmacèutica, no? Perquè ens fem una idea, no?, de com hem centrat la nostra obsessió en la salvació del nostre cos, que és com si diguéssim la salut de la nostra ànima, no?
0: Mm-hmm. Aquí hi ha moltes coses interessants, no?, que ens agradaria compartir o comentar amb tu. D'entrada, que això que comentaves ara, l'economia, moltes d'aquestes renúncies que fem avui dia tenen un factor de classe, en el fons, no? Si tu ets vegetarià o vegà o renuncies a certs aliments, a vegades només pots comprar productes més cars, no?, que els altres. No sé, per anar al gimnàs necessites Exacte. Temps. O per cuidar-te allò amb els millors productes o aquestes putingues que deies, has d'invertir també uns diners. Sempre ha estat així, això? O és una cosa més als nostres dies?
4: Clar, en els nostres dies, tu ho has assenyalat molt bé, és ben bé així. És una marca d'estatus, de classe, no? I ho podem formular d'una manera bastant genèrica i potser d'una manera una mica brutal, no? Però es pot dir així, no?, que el vegetarianisme ha proliferat i s'ha consolidat només entre aquelles persones que tenien accés a la carn. És a dir, només aquells que tenen accés a la carn són els que han decidit renunciar-hi. I això ha sigut així, doncs bé, des dels antics pitagòrics, que formaven part de les èlits aristocràtiques i que com una marca d'estatus per distanciar-se de les noves classes emergents, no?, que a finals d'època arcaica, no?, estem parlant del segle VI abans de Crist a Grècia, ja sé que me n'estic anant molt lluny, no?, però és el que hi ha, no?, al segle VI, finals d'època arcaica, hi ha uns grups aristocràtics que veuen perdre el seu poder, no?, entre ells Pitàgores i els seus amics, davant d'unes noves classes socials emergents que més endavant portaran a la democratització, no?, de la ciutat grega, etc. Doncs bé, aquestes èlits com s'ho faran per identificar-se entre elles, per allunyar-se de la resta de ciutadans? Doncs practicant una dieta exclusiva que inclou allò que els altres grups socials aspiren, no?, que és a menjar carn. No? I, per tant, són els primers que en la nostra tradició occidental introdueixen el vegetarianisme, que renuncien al consum de carn.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem de relació entre salut i salvació, no?, d'aquesta salvació de l'ànima, per exemple, però com s'ha anat deslligant aquest concepte una mica amb el pas dels anys, dels segles de la religió, però continuem parlant del culte al cos. No sé si aquest culte al cos, en certa manera, promou la individualitat i si això és un reflex de cap a on va la nostra societat.
4: Sens dubte, clar, és ben bé això. Aquesta ocupació constant i més accentuada, no?, per la pròpia salut del cos i pel treball del cos és un reflex indirecte d'aquesta despolitització. És a dir, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, i és que si l'època moderna va ocupar-se de colonitzar el món, el món modern va descobrir i va colonitzar tot el món circumdant, doncs, amb una finalitat extractiva depredadora, no?, que és el que han fet totes les potències colonials, no?, en tot el món. Avui en dia ja no queden espais verges al globus per depredar ni per explotar i, per tant, cap on adrecem la nostra colonització? L'adrecem cap al nostre propi cos. Hi ha un gir postmodern. Si l'època moderna va colonitzar i conquerir el món, es tractarà de conquerir el cos. Aquest és el títol, de fet, de l'últim capítol, del capítol més important del llibre, que és el 8, i que es titula així, no?, A la conquesta del cos. En aquesta tardomodernitat o postmodernitat que ens ha tocat viure, ja no anem a la recerca d'espais verges al globus, sinó que la nostra ocupació ara està centrada en nosaltres mateixos, en el nostre propi cos, que es tracta de reconquerir, no?, de recolonitzar. I el resultat d'això és inevitablement una forma d'individualisme narcisista en què tots i cada un de nosaltres ens sentim com a membres únics i exclusius, d'una societat, però de la qual ens sentim més aviat desvinculats, deslligats, i ens inhibim de qualsevol forma de participació col·lectiva en l'acció política, no? I assenyalo molt aquest fenomen, per a mi, l'assenyalo molt, molt expressament en l'esquerra. L'esquerra històrica ha sigut una política, ha buscat unes polítiques de responsabilitat col·lectiva, de justícia social, d'emancipació social en un futur en què les lluites col·lectives ens han de donar els resultats per a una societat millor, i en canvi l'esquerra actual està molt més centrada en qüestions, si t'hi fixes, no? Està molt més centrada en qüestions d'identitat individual, dels drets individuals, sobre qui som, quina és la meva identitat sexual, quins són els meus gustos sexuals, qui sóc jo, quins són els meus drets individuals. L'esquerra ha fet bandera d'aquestes causes individualistes, i a mi em sembla que ha perdut la seva responsabilitat històrica d'ocupar-se de les grans batalles col·lectives.
0: De fet, ens preguntàvem si les renúncies que exposes en el llibre tenen a veure amb política de dretes o d'esquerres.
4: Ja. Mira, el títol porta el plural renúncies perquè són renúncies de tota mena. Naturalment, de bon principi pensem en les renúncies dietètiques, no? Sobretot, com deia al principi, no? Les noves generacions consumeixen menys alcohol, menys carn, menys sal, menys sucre, menys cafeïna, menys etcètera, etcètera, no? Però són també renúncies en plural perquè hi ha una renúncia política, no? I sobretot a mi em fa pensar que són unes èlits del nostre món, les èlits intel·lectuals i culturals que històricament han votat a esquerra i que actualment busquen, desorientades, però busquen un partit d'esquerra, les que es troben que no hi ha una forma d'acció col·lectiva estratègica ni una política en el sentit de justícia col·lectiva, no? Sinó que aquestes elites urbanes cultes que són les úniques que voten esquerra avui en dia, no? Són les que han abandonat la lluita per la responsabilitat col·lectiva, no? Hi ha alguns llocs d'Itàlia que es parla de l'esquerra, els partits d'esquerra, com els partits de la zona peatonal, no? De la zona de vianants, en el sentit que només voten esquerra aquella gent que formen part de les elites urbanes, cosmopolites, cultes, sofisticades, que viuen al centre de la ciutat, peatonal, etc., i que, en canvi, l'extraradi, que és on històricament hi ha hagut les classes treballadores, doncs estan ara votant massivament a la dreta i a l'extrema dreta, no? Davant d'aquest escenari ens trobem ara, no? Una esquerra que s'ha despolititzat perquè s'ha centrat només en si mateixa i que, al costat d'això, la dreta i l'extrema dreta va fent les seves propagandes agressives, no?
0: Jordi,
4: no sé si m'he explicat, perquè estan sortint temes molt diferents i potser els oients no acabaran de lligar, perquè ho he intentat explicar el millor que he sabut, però potser se m'ha hagut de dir que la millor manera és
0: llegir el llibre,
4: perquè, i tant. Perquè és un tema que no és fàcil de resumir-lo i que mereix, doncs, una lectura més aviat reposada, més aviat calmada, no? I que estic segur que suscitarà debat i controvèrsia, no? Això és el que voldria, vaja.
0: Sobretot que ens permeti reflexionar, no?, sobre nosaltres mateixos, fins i tot. Les renúncies és l'assaig publicat per Arcàdia, escrit per Jordi Pàmies, amb qui hem pogut compartir uns minuts per fer-ne un tastet molt variat, com ara ell mateix comentava, però que esperem que us hagi fet una mica allò, la boca aigua, per endinsar-vos en les renúncies. Jordi Pàmies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quin és el pretllat?
3: En volia subratllar el que ha dit sobre que l'esquerra està centrada en la lluita dels drets individuals en comptes de les grans batalles col·lectives, i em sembla important destacar-ho perquè sempre havia estat el contrari.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: La secció Gent amb Valors és un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. I avui volem descobrir una iniciativa que està molt lligada a l'esport i que ofereix a persones amb capacitats diverses l'oportunitat de jugar a hoquei herba en un entorn competitiu i inclusiu. El projecte en si es diu Hockey Plus i el va impulsar la Federació Catalana d'Hoquei fa 20 anys. Més tard, el 2014, es va constituir una lliga catalana que actualment compta amb 14 equips i 3 divisions, i avui per parlar-ne ens acompanya una persona que està molt vinculada a un d'aquests equips. Avui parlem amb Carles García, que és integrador social i també forma part de l'Euro Hockey Club de Mataró. Carles, benvingut, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Gràcies a tu per ser-ho amb nosaltres. Escolta, en quin moment des de l'Euro Hockey Club decidiu adherir-vos a aquest projecte? Què és el que us atrau de la iniciativa?
6: Doncs mira, fent una miqueta d'històric, tot va començar molt lligat amb el Club FEM de Mataró, vale, que és una entitat de Mataró que té diversos esports repartits a diversos clubs de Mataró per a persones amb discapacitat. Llavors, arrel d'aquí ens fan la proposta i és quan engeguem el projecte. Cap allà el 2012 nosaltres comencem una miqueta abans que la Federació Catalana fessi oficial la Lliga Interna.
0: Uh-huh. I com ha anat evolucionant en el vostre cas? Ha anat creixent en aquests anys el projecte a casa vostra?
6: Sí, sobretot el que més ha crescut, perquè el nombre de jugadors no hem crescut massa, però sí que la màxima diferència que hem tingut és que va haver-hi un moment que es vam desvincular del Club FEM i ara les nostres jugadors i jugadores són sòcies del club, com puc ser jo o pot ser qualsevol altra persona. I creiem que això és un gran valor afegit, perquè són sòcies a ple dret i participen en el dia a dia del club, tant esdeveniments, festes, entrenaments dintre d'un horari normalitzat com pot entrenar qualsevol altra persona. I creiem que és un gran valor afegit.
0: A més, a vegades pensem que els clubs esportius només es dediquen a entrenar i a jugar o competir, però, com tu dius, hi ha molta cosa més. Sou una comunitat, no?, d'alguna manera.
6: Exacte. Al final busquem aquesta inclusió, no? Ens agrada parlar d'inclusió més que d'integració. En certa manera és un projecte molt integrador, però ens agrada portar-lo una miqueta més enllà. Per posar algun exemple, tenim una jugadora, vale, que és entrenadora també del club. Vale, intentem sempre buscar fórmules en les que les persones que tenim a l'equip formi part d'una forma activa dintre del club del dia a dia.
0: Com és actualment aquesta secció al vostre club, Carles? Quants esportistes teniu, a partir de quina edat i com arriben o com han arribat a la vostra entitat?
6: Mira, actualment comptem amb 8 jugadors i jugadores, vale? Dintre de la competició els equips són mixtes. Uh-huh. Llavors tenim persones de moltes edats, de moltes capacitats diferents. Tenim persones amb 20 anys que estan des que van sortir de l'escola, quasi. Persones que treballen en un centre especial de treball, persones que estan en un centre ocupacional. Llavors intentem arribar-hi a totes aquelles persones que vulguin practicar a l'esport, tinguin ganes i comparteixin els nostres valors d'entrenar, de passar-ho bé, de competir.
0: Per què diries que és important que les pers-

0: realitat que li queda molt llunyana, i aproximar aquesta realitat diferent al que estan acostumades crec que és molt, molt enriquidor i és bidireccional. Vull dir, no només per nosaltres, sinó també per la visió que podem transmetre a les altres persones del club. I és una miqueta això, no? Trencar amb el mite de que són persones que no tenen esperit competitiu, perquè ens enfadem, ens frustrem, i és una manera també molt bona de treballar aquesta frustració, no? I a l'hora de treballar aquesta competició.
1: Què t'aporta tu personalment estar implicat en aquest equip?
0: A mi realment que em va girar una miqueta, a nivell personal, em va girar una miqueta les meves expectatives professionals. Jo venia amb una carrera molt enfocada amb el hockey i amb el tema de l'esport, per dedicar-me a poder fer una carrera d'INEF, de CAFE, i dedicar-me molt a això, fins que un dia van vindre un grupet de les Aigües i de la Fundació Maresme a fer hockey al camp. Vaig estar de voluntari i a partir d'aquí vaig veure una realitat que m'interessava, que la volia, que hi volia ser partícip, i la idea també de poder involucrar-me amb el hockey amb això em va crear molt l'atenció, fins que vaig estudiar integració i actualment treballo a Fundació Maresme, i a més tinc l'oportunitat de portar aquest projecte dintre del meu club, que m'agrada molt, la veritat.
1: Abans, deixa'm explicar que fora de micros ens comentaves que ara mateix estàs al costat d'un dels integrants d'aquest equip, de l'Albert. Com és la relació que s'ha forjat entre vosaltres?
0: Doncs mira, amb l'Albert és una persona que ens coneixem des de fa molts anys. Sí, jo amb l'Albert ara mateix estem junts en el centre ocupacional, però jo havia estat també a la seva llar, i hi ha un vincle, la veritat, que molt xulo, no? Perquè poder compartir en espais fora de rutina, no? Crec que són moments que la persona canvia molt, que veus que es relaciona diferent amb altres companys, que es relaciona amb tu, llavors es crea un vincle molt especial.
1: Carles, tu creus que podríem dir que Catalunya és un dels màxims exponents del Hockey Plus?
0: Sí, sense dubte, sense dubte. Al final, quasi ara mateix, quasi cada club de hockey a Catalunya té un equip de Hockey Plus, i això jo crec que li dona molt de valor. Tinc de tenir també una lliga federada amb àrbitres federats, que són àrbitres que normalment piten altres tipus de partit, però que també s'han format una miqueta per poder arbitrar aquests partits, li dona un plus, perquè veníem d'anys de fer tornejos que eren més amistosos, cada club organitzava un petit torneig, i ara ens trobem amb una competició durant tot l'any, amb una classificació, amb votacions als millors jugadors de cada lliga. Vull dir que Catalunya s'està fent molt bona feina en aquest sentit.
1: Carles, acabo preguntant-te per un tema que en aquest programa ens interessa molt, que són els valors. Tu, de fet, ja n'has anat deixant alguns al llarg de la conversa, però quins diries que són els valors que transmet el projecte de Hockey Plus, tant per als seus jugadors com per als entrenadors, per als altres membres dels clubs, però també per la societat? Perquè tu abans deies que és una cosa bidireccional, no?
0: Sí, exacte. Jo crec que el valor que més hem d'assenyalar o sempre lluitar és el de la inclusió, no? Amb el respecte, sobretot, ja et dic, és perquè és una manera d'apropar una altra realitat a altres persones, i per les persones que ho practiquen, doncs tots els valors que són inherents de l'esport en general, perquè al final l'esport té valors que es traslladen també en el Hockey Plus, no varia cap, i el plus que té el nostre és aquesta inclusió dintre d'una entitat que en principi és una entitat esportiva, no? Llavors generar aquest impacte dintre d'un club com el nostre penso que és molt positiu per totes les persones que hi formem part.
1: Carles García, integrador social i membre de l'Iluro Hockey Club de Mataró, també molt implicat en l'equip de Hockey Plus d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i per molts anys de Hockey Plus.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar altaveu.

I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Enguany estan recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de Des de les Brases, un conte de Jordi Gallardo.

A tots vosaltres, devots de passo que t'emboli, després que m'heu volgut serrar, desquarterada i socarrada, us deixo en testament aquest lament perquè pesin sobre la vostra consciència les cendres de la meva derrota. Perquè així, com ja no reconeixeu les plantes que creixen als marges pel seu nom, tot i que el meu encara us penja d'esma els llavis, heu desaprès que sóc recordatori i expiació de les vostres faltes. Perquè ja només m'intuïu com una boira llunyana, un pensament d'allò que potser s'hauria de... Però ja no cal fer. Quelcom que éreu, però que no tornareu a ser. Un bunyol de salpàs sec i eixorc engronant-se a la llinda del portal. I jo us pregunto, si ja no us someteu temorosos a la divinitat a través de la renúncia, per què de mi sí que aneu de fer memòria? Si ja no goseu satisfer la vostra quota de fidels beats en monedes de dejuni, recolliment i reflexió, per què a mi em feu pagar el preu dels vostres excessos i disbauxes en degotalls de sang de paper d'estrassa, encenalls de feltre i manyocs de retalls de llana sobrera que ni a bufandes voldríeu? Per vosaltres, l'orgia de la carn i la matança. Per mi, la penitència de l'abadejo i la desesperança. Mentre farciu llonganisses agrapats de nitris i nitrats, la ferum dels bacallans que carrego se m'arrapa a l'ànima i entre les ungles, com la man maldestra de qui no gaudiré mai. Vostres homes a acurar i oxir, vostres dones a cuinar i servir, i plegats a festejar dinades prohibides, a glops de regalims de suor coagulada dels vostres pecats. Des d'aquest cadafal estant, a l'àmpit de la finestra on m'heu col·locat per fer-vos de Mare de Déu casta, em deixeu consagrada com a l'espantall. A mercè de la vostra mainada sàdica i atroç, a discreció dels seus escarnis i tisorades quan em poseu d'excusa per fer-los empassar, si no vols de grat per força, bròquils, cigrons, bledes i arengades. Bé, prou sabeu que en la meva presència teniu les jugades vedades, però no us n'esteu de fer de lladres i serenos de la vostra moral, de fer torns a la gallina cega cuitant una puresa d'esperit finada, de rellevar-vos ara a ser el gat, ara la rata, a l'encalç d'uns escrúpols esvaïts maldant per recuperar en la timba dels desassossecs les despulles de la vostra innocència. Com si al guardar-se, com d'escaldar-se d'aquest esvergiment constant, com si posar en suspens aquest viatge continu de vici, descontrol i llibertinatge, com si aturar-se a fer comptes amb un mateix no estigués fet per a vosaltres. 7 dies i tall, 7 dies i segada, 7 més, l'enèsima arrencada, coixa de 7 en 7, en 40 amputada i cremada. A trenc d'alba, la flor del cirerer, s'endurà en un pensament fugaç la membrança de les meves batalles, perdudes abans de començar. I entre el caliu de les brases, només romandran per a l'oblit unes ulleres emmascarades, arrebossades de closca d'ou, pinyols de pansa, espinacs i espines i escates.

0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple. No? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge de l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està, pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots i, per tant, el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè, com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient. I després, pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I, en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no?, amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no?, que mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sembla un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
0: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí, no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè, el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
1: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, és deixar de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
0: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
1: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
0: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
1: De res, un plaer.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Perramon.
2: Palomar és, sens dubte, una de les obres més personals d'Italo Calvino. El llibre ressegueix les meditacions d'un protagonista el nom del qual ja és fortament simbòlic, ja que fa referència al famós observatori astronòmic de Mount Palomar, subratllant així la seva naturalesa d'observador infatigable. L'obra s'estructura en 27 relats o meditacions en què el personatge intenta desxifrar l'univers a partir de l'escrutini de detalls concrets. Palomar fixa la mirada en objectes i fenòmens quotidians, el moviment de les ones, el vol dels ocells, el cel o la varietat dels formatges, i s'endinsa en geografies tan dispars com el Japó o Mèxic. El seu mètode d'observació se sustenta en la construcció d'un model, la seva verificació empírica i l'aplicació dels ajustaments necessaris perquè el model i la realitat acabin coincidint. Tanmateix, Palomar descobreix amb perplexitat que l'acte de mirar és en ell mateix una tasca infinita e inabastable. Aquesta impossibilitat es fa palesa en el relat La lectura d'una ona, on el protagonista intenta aïllar una sola ona per comprendre'n la gènesi, el trencament i el ritme. Ben aviat s'adona que cap ona no és un ens autònom, sinó que depèn del vent, de la topografia, del fons marí i d'una interdependència constant amb la resta del mar. Aquesta observació funciona com una poderosa metàfora del pensament modern. El desig humà d'analitzar i fragmentar el món topa inevitablement amb una realitat complexa, contínua i indivisible. Malgrat les frustracions, Palomar no desisteix en la seva recerca, tot i que acaba concloent que no podem conèixer res exterior a nosaltres passant per sobre de nosaltres mateixos, perquè l'univers és el mirall on podem contemplar només allò que hem après a conèixer dins nostre. Amb aquesta reflexió, Calvino posa de manifest la naturalesa de l'acte de mirar, els límits del llenguatge i la insuficiència de cada intent per descriure el món. Escrit només un any abans de la seva mort, els estudiosos consideren aquest llibre com un veritable comiat narratiu, un camí de meditació sobre el món i la fràgil condició humana.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem d'aquí just una setmana, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
4: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir estona de ràdio a prop vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la formació Amulet, que acaba de treure al mercat el que és ja el seu tercer disc, que porta per títol Es Desastre. I la segona entrevista avui serà amb la cantaora Noelia Llorenç, Titana, que també té nou disc al mercat, aquest el segon, el títol Llum. Comencem. El cantant Nil Moliner ha publicat un nou disc, Nexo, un nou treball que reivindica la importància de les emocions i les connexions. Aquí podem trobar el tema Bona nit, un tema cantat en llengua catalana que evoca una història real d'amor adolescent. Amb el

0: faran.
1: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
2: Dediquem ara el nostre temps dedicat a les efemèrides amb la nostra companya, Pamela Martínez. Hola, Pamela.
3: Bon dia, Joan Manuel. I doncs sí, repassam com no podia ser d'una altra manera les efemèrides del 8 al 14 de juny. El 8 de juny de 1976 va néixer la cantautora Montse Castellà i el 8 de juny de 1979 Quico Pi de la Serra i Maria del Mar Bonet van començar una tanda de recitals al Teatre Romea de Barcelona sota el lema Per Corpus al Romea.

Seguim repassant les efemèrides del 8 al 14 de juny. El 9 de juny de 1965 neix la cantautora Sílvia Comas i el 9 de juny, però de 1979, neix el cantant i músic Joan Dausà. El 9 de juny, però de 2020, perdíem el compositor, cantant i guitarrista Pau Donés. El 10 de juny de 1982, dues efemèrides, neix el músic valencià Òscar Peris i neix també Roger Padilla, guitarrista dels Manel. L'11 de juny de 1985 va néixer Jonathan Argüelles, el que va ser líder d'Inèdits i ja més tard també la veu dels Sau 30. 35 anys després, l'11 de juny de 2020, va morir l'actriu i cantant Rosa Maria Sardà. I un any després tenim dues efemèrides més. L'11 de juny de 2021, Carles Casillas, dels Smoking Souls, treu el seu primer EP en solitari, L'Afluent, i també surt el darrer disc dels Charango, El Gran Ball. L'11 de juny de 2022 reapareixen després de 9 anys els Antònia Font al Primavera Sound. El 12 de juny de 1982 neix el líder i cantant de Zoo, Toni Sánchez Pancho. El 12 de juny, però, de 2020 es publica el disc Don Gelato de Flashy Ice Cream.

0: passant per accident.
1: Més efemèrides. El 13 de juny de 1963 neix el músic i artista multidisciplinari Adrià Puntí. 20 anys després, el 13 de juny de 1983, neix el músic i escriptor Xerim Arasté. El 13 de juny, però, de 2002, es va retre homenatge a Salvador Escamilla al Palau de la Música Catalana de Barcelona amb la participació de Joan Manuel Serrat, Marina Rosell, Quico Pi de la Serra, Guillermina Mota i Joan Isaac, entre molts altres. El 14 de juny de 1991 es va dur a terme el concert al Palau Sant Jordi amb Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i Sang Traït. 15 anys després, el 14 de juny de 2006, es du a terme la primera edició dels Premis Ovidi al Teatre Micalet de València. Per últim, el 14 de juny de 2019 va morir la guitarrista Laura Almerí, coneguda per la seva relació artística amb Lluís Llach.
2: Gràcies, Pamela, i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
3: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
2: Marxem ara cap a Mallorca. Passem ara a entrevistar en Toni Mulet, que té, com molts de vosaltres sabreu, el seu projecte Amulet, cantautor mallorquí, i que està presentant, acaba de sortir, el que és el seu tercer disc d'estudi, que porta per títol El Desastre. Hola, Toni, benvingut aquí a Actualicat.
4: Hola, bones, com va? Encantat.
2: Tota la teva trajectòria, Toni, tota la teva trajectòria musical convergeix en aquest, el teu tercer disc?
4: Sí, suposo que d'alguna manera sí. Jo sempre he pensat que el tercer disc és un disc que on toca reinventar-se, no? Perquè vens de treballar dos discs que, en el meu cas, i crec que en el cas de molts artistes, passa que fas un perfeccionament de fórmula, no? I de tècniques i de maneres de treballar i tal, i d'alguna manera, quan ja dus dos discos treballant d'una manera determinada, necessites com a sortir una mica de vicis i de rutines que havies anat fent, tant a nivell estilístic com a nivell de manera de treballar, com de temàtiques, i crec que això en el final també és una cosa que surt gràcies a la feina que has anat fent, no? I crec que en el final de cada disc s'aprèn i evidentment pues cada disc que fas representa una mica tota la trajectòria de lo que has anat fent.
2: Definitivament, amb aquest disc has deixat el folk britànic?
4: No sé si abandonar-lo o si deixar-lo, perquè en el final hi ha molt d'elements que continuo pensant que tenen sentit i que crec que formen part de la meva signatura, no? De la meva firma quan faig cançons, com pot ser el banjo, com pot ser segurament determinades formes melòdiques o instruments o maneres de ficar ritmes, i crec que és una cosa que sempre m'influeix, però sí que he intentat que no fos que no definís la totalitat del disco, no? Sinó que també hi hagués altres coses que poguessin aportar. Crec que hem intentat que la música electrònica tingui un pes més important, crec que hem intentat que les lletres i les melodies s'acostin més en el pop i en els estils que estem més acostumats a compartir amb la gent de la nostra escena, tant d'aquí de Mallorca com de la resta dels països catalans, i considero que és una actualització, no? Que el folk sempre està allà, en certa manera, perquè és la música que jo més he treballat, però que l'anem actualitzant.
2: En aquest disc, El Desastre, de quin desastre o de quins desastres parles?
4: I clar, jo per això, El Desastre és el primer que passa en el disc, també comença amb la cançó que se titula igual, i d'alguna manera crec que el disc, tot i que no especifica, no, quin desastre és, perquè cadascú tindrà un desastre diferent, no? Jo crec que tots ens trobem algun desastre a la nostra vida i per cadascú és diferent. Crec que el disc xerra més de lo que passa després del desastre, no? De com tornem a trobar les ganes de tirar endavant i les ganes de recuperar-nos d'alguna manera. En el meu cas, en certa manera, el desastre va ser que fa 2 anys vaig decidir que necessitava baixar de tots escenaris i que necessitava posar una pausa en aquest projecte perquè, bueno, perquè no ho estava gaudint, no? I m'haig trobat que estava fent música més per una imposició pròpia, no? Una expectativa de que jo ho havia de fer i ho havia de fer perquè me tocava i perquè era el que m'havia proposat i ho havia de fer sí o sí, i va ser com un moment de ruptura de dir, ostres, necessito fer una passa enrere i parar. I d'aquí en el final, pues, tot el procés del disco, jo m'he sent molt identificat dins aquest procés que he tingut de tornar-me a retrobar amb fer música i tornar-me a retrobar amb voler-ho compartir, voler-ho tornar a exposar-me, no?, en el públic.
2: A part de la seva discografia, aquests 3 discos en solitari, vas col·laborar, per exemple, en el disc del 20 aniversari dels Amics de les Arts. Com va anar aquesta col·laboració?
4: Pues és d'aquestes coses que ja no t'esperes, no? Perquè jo, els Amics de les Arts, sempre han estat un grup, potser dels grups en català que jo més he escoltat des de molt petit, i bueno, són 20 anys de trajectòria, jo només en tenc 29, per tant, allà, aquí un punt de que és un dels grups que m'ha acompanyat potser durant més part de la meva vida, i va ser a partir d'un programa de TV3, Cover, que va sortir durant la pandèmia, on feien col·laboracions de 5 artistes diferents. A l'edició que vaig participar jo hi havia els Amics de les Arts, i justament tenia una cançó gravada de feia temps dels Amics de les Arts que vaig decidir, pues, dir, bueno, ja la tenia feta, vaig decidir enviar-la, i llavors, pues, vàrem passar rondes en el programa aquest, no vàrem acabar guanyant, va quedar una mica a l'aire, i va ser aquest estiu que vàrem coincidir a un concert seu, que jo havia anat a vendre merchant, perquè també, pues, de vegades hem de fer feinetes d'aquestes, perquè la música, pues, no sempre dona, i estava acompanyant, fent la venda de merchant i tal, ja havien coincidit alguna vegada i tal, i com que, bueno, vaig acabar pujant a l'escenari tocant-la, perquè m'han convidat, els hi va fer il·lusió, i d'allà, després del concert, estaven xerrant amb ells una estona i m'han fet la proposta, i evidentment va ser un sí absolut, una alegria. Varen confiar en nosaltres perquè la produïssim com havíem fet la versió per Cover, per aquest programa de televisió, que la volien d'aquell estil. Varen fer la producció nosaltres a Tramuntana Studios, amb en Jaume Gelabert, i després varen venir un cap de setmana aquí, que també gravaven amb Antonio Penya, varen estar a l'estudi, varen estar acabant de gravar veus tots junts, acabant de polir 4 coses, però la veritat és que també va ser molt guai, 1, poder compartir aquest espai amb ells, i 2, que confiessin en nosaltres per produir una de les cançons del disc del seu 20 aniversari, no? La veritat és que va ser una experiència molt xula. Són gent meravellosa, això que te diuen de vegades de no coneguis els teus ídols, en aquest cas és completament fals, i va ser una cosa molt xula i un pot ser dels detonants que me va dur a dir, vinga, va, anem a tornar a posar en marxa la maquinària, anem a fer aquest disco.
2: També cal ressaltar que el Toni, amb el projecte Mulet, va guanyar el concurs Pop Rock de Palma i també un parell de premis de rock. Això, Toni, dona visibilitat i també suposem que dona força per tirar endavant, no?
4: I una pujada de l'ego, també, perquè els premis el que tenen també és això, que al final el que és molt xulo és sentir que la indústria musical reconeix la qualitat de lo que estàs fent, no? I que de vegades no podem controlar la repercussió que té les coses que fem, no? Podem treballar per intentar que surti el millor possible i intentar que la gent ho rebi de la millor manera possible, però al final hi ha un punt d'aquesta feina que és una mica incerta, no? I una mica que se te'n va... que no tens el control, no?, sobre aquestes situacions. I amb els premis passa una mica el mateix, i és cert que un premi no te resol la vida, però és veritat que surts reforçat i surts amb ganes de dir, ostres, pues, la feina que he fet està ben feta, no? I està reconeguda per gent que ha escoltat moltíssims de discos, però al final la gent que voten aquest premi, sobretot des de la crítica, són gent que està lligada a la indústria i que se n'ha trobat de tot color, no? I que segurament s'ha trobat en projectes de moltíssima qualitat any rere any, i bueno, que gent així reconegui la teva feina sempre és una alegria.
2: Tornant al disc, aquest tercer disc teu és Desastre, has tingut també col·laboracions d'aquella que es diuen de categoria, no?
4: Sí, sobretot, bueno, la de Josep i Maria Ribó va ser una mica màgica, la veritat, perquè va coincidir que quan ho varen proposar i ho varen començar a preparar era just uns mesos abans de que ells anunciessin la seva parada. De fet, quan varen quedar per gravar-la encara no ho havien anunciat i ni tan sols m'ho varen dir, va ser després que m'ho varen comunicar, va ser com un pensar, Dios, hem trobat la coincidència de poder-ho fer just abans de que ells fessin aquesta passa enrere, i la veritat és que amb ells ja teníem molta confiança i havíem pogut coincidir a algun concert seu aquí a Mallorca, teníem gent en comú i ja sabíem que en algun moment o un altre sortiria aquesta col·laboració, i al final moltes vegades es troba aquesta cançó que t'encaixa i que sents que aquest músic pot aportar-hi i que podreu fer un intercanvi, que podreu aprendre els dos de ses coses, no? I que aquesta està a la vista, va quedar xulíssim. Amb la Xisca i Paradise també ha estat com una experiència superxula, perquè amb la Xisca compartim música des de fa moltíssim de temps i compartim música, compartim espais, compartim feina, fent feina junts moltes vegades, i era una cosa que també sabíem que un moment o un altre sortiria de manera natural. I amb en Pere Joan, amb en PJ Company, és músic que toca en jo des de fa molt d'anys, va iniciar també fa 2 o 3 anys, va iniciar el seu projecte en solitari, i també era una cosa que deies, bueno, en el moment en què tingui una cançó que m'encaixa i que la pugui fer amb ell, també sabia que havia de sortir un moment o un altre. O sigui que són col·laboracions que han sortit de manera molt natural i que crec que funcionen molt bé dins la dinàmica dels dies.
2: I ja per acabar la pregunta obligada, quan tens previst començar a presentar el disc en directe?
4: Sí, tenim un ple de dates aquest estiu. Sí que he intentat que no quedés molt carregat l'agenda, perquè un dels motius pels quals vaig agafar una mica mai crema durant el procés del darrer disc va ser per la quantitat de concerts, que de vegades no només la quantitat, sinó també la qualitat dels concerts que fas, de que els espais siguin òptims per presentar el que tu estàs fent, que la gent estigui a gust, que la gent et pugui estar escoltant. Hi ha molt de llocs que no permeten això, i enguany hem intentat, ja que fèiem una mica aquesta tornada als escenaris, que fossin espais xulos, i de moment en tenim dos aquest estiu, una la Mogo Fest, a Sant Joan, que a més és la despedida d'aquest festival que tant ha donat a la música de Mallorca i en els músics que han tingut la sort de passar per les diferents edicions que han fet. Serà una festa xulíssima, això és dia 25 de juliol a Sant Joan. I després, la setmana abans, dia 17 de juliol, tocaré a Santa Maria del Camí, en el meu poble, que són festes patronals, i estarem allà una miqueta arrencant aquesta tornada d'escenaris i amb ganes de retrobar-nos amb el públic i presentar aquest disc nou.
2: Doncs bé, que sapigueu també, com és habitual, ho recordem, el disc fa pocs dies que ha sortit al mercat, és el tercer disc de Mulet, el títol és Desastre, i el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals musicals. Gràcies, Toni, per haver-hi estat amb nosaltres, i et desitgem el millor amb aquest nou projecte.
4: Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies per convidar-me i molta sort.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions per aquest cap de setmana de música en directe. Comencem per divendres, a partir de les 8 del vespre, Calissalla i Arbres de Pols al Castell de Mur. També a les 8 del vespre, Maria Jaume a l'Església de Sors de Cornellà del Terri. 9 del vespre, Minoria a lo Submarino de Reus. Mitja hora més tard, a 9:45, Doctor Prats a la plaça Cim d'Estela de Berga. A les 10 de la nit, els Catarres al Parc de les Escoles de la Selva del Camp. També els Catarres, però ja dissabte, dins del Festival Festivalot, actuaran a l'Auditori de Girona a 11:45 del matí i a 12:45. També dissabte, a l'Auditori de Girona, a 11:45 i a les 3 de la tarda, Alfred Garcia. I a 5:15 i a 7:15, Miqui Núñez, també a l'Auditori de Girona. Continuem

0: Vespre i a les 10 de la nit, Mamadouche de Tietxo de Talles, Tessa, entre d'altres, a la plaça Cim d'Estela de Berga. A la mateixa hora, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església de Gualta, hi ha l'actuació d'Alosa. I acabem amb diumenge. A partir de 11:45 del matí, Ginestà a l'Auditori de Girona, dins del Festival Festivalot d'aquesta ciutat. Dins d'aquest festival, també aquest diumenge, podrem veure els Atrapasomnis a partir de les 12 del migdia i, per últim, també de Tietz de Talles a partir de 4:45 de la tarda. Aquestes han estat les nostres recomanacions.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
0: Aquí, a les nostres entrevistes, a les entrevistes d'actualitat, tenim amb nosaltres a la Noèlia Llorenç, coneguda com Titana, cantaora del País Valencià, que ens ve a presentar el que és ja el seu segon disc, que porta per títol Llum. Hola, Titana, i benvinguda aquí, a Actualicat.
2: Hola, moltíssimes gràcies per convidar-me a parlar d'este nou disc.
0: Primer de tot, Titana, per què el títol de Llum?
2: Perquè estàvem en un moment de molta foscor. De fet, encara continuem en moments així com de foscor, en què passen coses en el món, com genocidis, guerres... Així al País Valencià ja sabeu que van patir el fenomen de la Dana, que es va convertir en una barranca on molts pobles de la Ribera, de l'Horta, de la Plana Utí, el Requena, es van inundar, i era un moment molt fosc en el que vam veure que la unió era allò que ens podia salvar, no? Això del poble salva el poble. Aleshores, passa el mateix en la música tradicional, no? Que és un conjunt de persones fent música, i això crea una energia molt especial, molt bonica, que te fa oblidar o te fa més lleu els problemes que pugues tindre. Per això, Llum.
0: Musicalment parlant, Llum és un recorregut per diferents formes de la música popular?
2: Sí, exacte. Hem passat per diversos gèneres musicals, uns de baixolt, com podria ser la xota, el fandango, la seguidilla, en el que les persones ballen soltes, i altre més com la rumba o el pas doble, en el que se diuen agarraos, solen dir de forma col·loquial agarraos, perquè la gent ja, quan vingueren aquestes músiques, ja era una música com que es ballava més en parella, no? I més cos a cos. I hem fet això, diversos gèneres musicals, per a que la gent els puga ballar.
0: Titana, com has combinat les peces que podem trobar en el disc d'origen tradicional i les composicions noves?
2: Volíem no, que no fora un disc de ripropostes com de gèneres que ja s'han conegut, no? Com per exemple la xota de tal puesto o les seguidilles de tal puesto, no? Sí que hem fet algunes ripropostes d'algunes, com per exemple les segadilles de Tàrbena, en parlar de sa, les hem cantat en Salat, i les hem dedicat hem fet un homenatge especial a Joan Molines, que era l'últim transmissor de les segadilles que va faltar fa 2 anys, i es deia Es Zurdo, de mal nom. També tenim una recuperació, com poden ser les Sevillanas Torras de Jarafuel, que és un poble d'interior castellano parlant del País Valencià. També tenim altres gèneres molt coneguts, com poden ser a Castelló, la xota, que va lligada a aquesta mudança de fandango. Què més? La rumba de la Mindanga és una riproposta d'una rumba que se va composar a Oriola, que moltes quadrilles murcianes la coneixen i la toquen, perquè no tenia lletra. Nosaltres hem posat una lletra en català, i altres com la segadora de Tierra Baja, que ja existia, però hem convertit un cant de segar en una buleria estranya, que diu el productor musical de Moma Studis, i és una barreja de molts gèneres, la veritat que que pense que és un disc molt equilibrat.

0: impacte en quant a noves composicions, cançons que ja existien però hem fet una riproposta, i trobo que a la gent el que me diuen és que els està agradant molt i estem molt contentes d'això.
1: Què millor que a una cantadora que preguntar-li què és per ella la música d'arrel?
0: Pues per a mi la música d'arrel és la base, no? És la nostra identitat, més enllà d'una bandera o d'un himne. La música d'arrel és allò de com sonàvem, com hem sonat des de fa molts anys. I per a mi és el més important, és la identificació del poble. I mira tu, també, a banda d'identificar-nos i fer-nos diferents, també ens fica dins del territori nacional ibèric, no sé com dir-ho, que també té els mateixos gèneres musicals, però són en diferent, no? Entonces, formem part d'una gran cosa, però dins d'aquesta gran cosa tenim el nostre propi caràcter de fer la música d'arrel. I és espectacular.
1: Hauríem de reivindicar la tradició, perquè la tradició no és tan sols passat, vell, sinó podríem reivindicar-lo, Titana, com un espai viu, no?
0: Exacte. Mira que la tradició és una cosa que es repetís durant diversos anys i es convertís en una tradició, però les tradicions estan per a canviar-les. Hem mantingut la base dels gèneres musicals, però trobem que la lletra ha de fer una evolució, perquè ja no estem vivint en les condicions que vivien fa molts anys, ja no estem en eixa societat. La societat ha avançat en certa mesura, en algunes coses, en altres no tantes, però, per exemple, el paper de les dones és totalment diferent i estem visibles i estem ocupant espais que abans no podíem ocupar.
1: Anem ara per una cosa més tècnica. El disc Llum, Titana, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
0: És una producció de Susana Díaz Tejedor i Estudis La Moma, i està gravada en dos estudis. Està gravada en l'estudi de Nelo Sanz, a Catarroja, que, bueno, començàvem a gravar a finals d'octubre de 2024, i ja sabeu que Catarroja fou un dels pobles afectats per la barranca, per la Dana, i s'ha emportat tot l'estudi de Nelo. Aleshores pararem la gravació. Li diguem a Nelo, no et preocupes, anem a esperar-te a que tornes a reconstruir i gravem ahí, perquè és el que volem fer. I també als estudis de Jorge López, a l'Origuilla, l'estudi de Juguete. Mm-hmm.
1: També hauràs tingut més d'una col·laboració, no?
0: Sí, efectivament, volíem això plasmar, el que he dit abans, que formem part d'una gran cadena de què és el gènere musical tradicional, i hem volgut comptar amb el Gato con Jotas, que, com bé sabeu, és un cantaor casereño de Càceres, i que també li ve de tradició això de cantar en la seva família. Sa mare tocava la bandúrria, el seu iaio també és cantaor, i, bueno, volíem això plasmar, que un fandango té el mateix patró ací que en Càceres, i també en Múrcia. Hem volgut comptar en Ara Morenilla, que és una violinista tradicional, quadrillera també, al igual que la veu de Maricruz Sánchez, que també és una quadrillera murciana, cantaora de Mujeres con Raíz, un grup murcià que vos recomano perquè són espectaculars. I bé, fer això, Carles Denia també és un dels col·laboradors, Carmen París, i una cantaora molt especial de l'Alcora, que li diuen Tamara Bellés, com hem enregistrat la cançó de Bressol de l'Alcora, també li van fer partícip per a que poguera cantar. I a nivell musical tenim Caixó i Palmes de Marta Barberán, violí i acordió de Jordi Pastor, i guitarrons com pot ser Pepe Martínez o Rafa Solves.
1: Ja per acabar, Titana, has començat a presentar ja el disc en directe. Tenim l'agenda amb més actuacions confirmades?
0: Exacte, mira, per a que vos pille propet de per ahir, Tenim, actuarem en el Festival Musicant, que es fa el cap de setmana del 26 al 29 de juny, i és a Camp Jonc. Així que hi estarem el diumenge 28 de juny a Plaça Catalunya, Camp Jonc, a les 8 de la vesprada.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, una bona oportunitat per veure en directe a Titana presentant aquest, el seu nou disc, el segon titulat Llum, que ja podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Titana, gràcies per haver estat amb nosaltres i els millors dels desitjos.
0: Moltíssimes gràcies i vos espero en les actuacions. Molta música.

0: Notícies a Actualicat.
1: De la llista que elabora cada mes l'Associació de Productors, Editors, Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, repassem els 10 discos més radiats durant el passat mes de maig, això sí, en català. En el lloc 10, el tema Gràcies, de Búhos. En el 9, entra directament Doctor Prats i el seu tema Energia. En el 8, Dorayakis, de Flashy Ice Cream i 31 Fam. En el 7, Els Passos Prohibits, de Banda Neon. En el 6, No Està Mal, de Guillem Bautista. En el 5, Ginestà i el tema Perdre el cap. Entrada també directa al lloc número 4, Max Navarro, amb el tema Inigualable. En el 3, La millor gent del planeta, de Mama Doucha. En el 2, Camins, somnis i promeses, de Sopa de Cabra. I per segon mes consecutiu, número 1 a la llista, Tututurú, de Siderland.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i si no, feu un petit esforç com a mínim, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.
2: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.

0: Yo soy el pan vivo. Somos invitados a hacernos pan, a darnos a trozos para dar vida. Una manera podría ser hacernos más presentes. Se puede ser presente de cuerpo mientras el corazón y el espíritu están ausentes. Se puede ser presente con el pensamiento y con la amistad mientras el cuerpo no está. Sí se puede estar presente en cuerpo y espíritu, intensamente. Una verdadera presencia ha de ser recíproca y compartida, ofrecimiento y también acogida. El Señor Jesús está siempre presente, siempre a nuestro lado, con nosotros, con cada uno. La procesión del Santísimo Sacramento, la fiesta del Corpus Christi, nos recuerda que estamos llamados a estar presentes, a salir llevando a Jesús con entusiasmo a aquellos que nos encontremos en la vida de cada día. Bon diumenge, estimats oients. Ens trobem dins el programa Presència Cristiana de la Ràdio Municipal de Rubí. I avui l'Església Catòlica celebrem la solemnitat del cos i la sang de Crist, el Corpus Christi. I hem escoltat a l'inici. Somos invitados a hacernos pan, a darnos a trozos para dar vida, a estar presente en cuerpo y espíritu con aquellos que nos encontramos en la vida de cada día. Ser present en cors i esperit, com Jesús. Ser pa trossejat, aliment pels altres, sobretot amb els qui vivim i ens trobem pel camí de cada dia. Com Jesús, que hi és sempre. I col·laboradors, què tal, Robert? El Robert, avui és 7 de juny. Em sembla, Robert, que és el teu sant? Ah, que sí! I ara penso com el papa, Robert.
1: I tant, i tant.
0: Felicitats, Robert.
1: Felicitats.
0: Emma, què tal? Bueno, ja l'heu sentida, estimats oients.
1: Molt bon dia.
0: Ui, que contenta te veig. M'agrada, m'agrada. I bé, el programa d'avui, som aquesta alegria, bé, per aquí, perquè el concerem, copsarem íntegrament a la visita del Papa Lleó XIV a les nostres terres. Emma, va, comencem per tu. Què ens diràs?
1: Sí, avui no us llegiré. Avui us explicaré. Bueno, avui va en relació de l'Evangeli i del Papa. Jo us convido a fer festa, perquè arriba el moment a estar amb el Papa, que és figura de Jesucrist, és la pedra de l'Església. I després de 15 anys, sense la visita d'un Papa, ens trobem amb aquest regal. Un gran regal que hem de saborejar. I com diu, em va recordar la paraula del manà. Del manà al poble jueu. I ens ha vingut justament en el moment després de Pentecosta. Hem passat Setmana Santa, Pentecosta i ara Corpus Christi. O sigui, tot junt, plegat. O sigui, és festa. Festa total i hem d'estar amb alegria i amb aquest aixecar la mirada. Alza la mirada al cielo. I avui, per cert, vaig tota de blau, no em podeu veure, i no ha sigut casualitat, o sigui, el Senyor m'ho ha inspirat, i és la mirada al cel. El cel és blau, el cel és obert, estic contenta, alegre, i jo us convido a estar contents, amb felicitat, perquè el Papa és aquí. Crist ve, Crist passa, no el deixeu passar sense demanar-li, sense pregar, sense... Demaneu-li, demaneu-li, és el moment, ara és el moment. No espereu, viviu amb alegria aquesta gran festa amb el Papa i fem festa tots junts.
0: Oi, quina alegria ens portes i ens esperones, clar que sí. I mira, sents la música, no?
1: Sí.
0: La coneixem, eh? Doncs sentim aquest himne oficial de la visita del Pare, Papa. Alcem la mirada.

0: Benvingut, Papa Lleó XIV. La ciutat del Vaticà ha escrit: Madrid, Barcelona, Gran Canària, Tenerife, 4 ciudades, 5 saludos, 5 homilías, 12 discursos. El viaje apostólico del Papa León XIV a España, el cuarto de su pontificado, promete ser intenso. Su lema es «Alzad la mirada», tomado del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, versículo 35. 15 años después de Benedicto XVI, otro pontífice será recibido en suelo ibérico para inaugurar la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, la más alta de la Basílica Catalana. Este momento coincide con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, el arquitecto de Dios, declarado como venerable en abril del año pasado. Desde Cataluña, el Papa volará a las Islas Canarias, destino de miles de migrantes africanos que parten hacia Europa. El Papa ja està a Madrid i a la plaça Cibeles, ara, d'aquí poc, oficiarà la missa del Corpus. La premsa vaticana ha dit que serà la primera missa del Corpus Christi que un papa la fa fora del Vaticà. Estem seguint els actes de la televisió, en el mòbil, la premsa, i aquest proper dimarts, dia 9, estarà a la nostra Catalunya. Arribarà a Barcelona i anirà directament a la catedral de la Santa Creu i la Santa Eulàlia, la catedral de Barcelona, per ser l'església mare de la diòcesi. Allà, amb els feligresos, resarà l'hora del migdia i a la tarda una gran trobada, podem dir, aglutinadora i representativa de totes les comunitats parròquies catalanes estaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà una vetlla de pregària amb concerts de música i moments de recolliment en profunda oració. L'endemà, dimecres 10, de bon matí, visitarà els interns del centre penitenciari Brians 1. El bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, ha manifestat: la visita serà molt viscuda, visibilitzarà que als presons hi ha comunitats de creients que viuen la fe. Després pujarà a Montserrat a pregar amb el rosari a la Moreneta, proclamada patrona de Catalunya l'any 1881 pel seu antecessor, el papa Lleó XIII. I amb els monjos benedictins dinarà. El cardenal Joan Josep Omella ha dit: Montserrat representa a totes les comunitats contemplatives d'Espanya. I el sotsprior de l'abadia de Montserrat, Bernat Juliol, ha manifestat: tot i que el mil·lenari va acabar el 2025, la visita del papa serà com el segell d'or d'aquesta commemoració. A la tarda serà la trobada amb els organitzadors de la Caritat, aquest servei als més petits i als més pobres. Anirà a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, on hi ha les filles de la Caritat de la Mare Teresa. Tot i que hi assistiran a prop d'un centenar d'entitats socials, serà Càritas, la Fundació Obinso i l'associació SICAR les que es posaran al papa la lluita contra la pobresa i l'exclusió. El treball amb persones amb addiccions, amb els joves extutelats, amb greus problemes de salut mental, amb els de la lluita contra el tràfic d'éssers humans, especialment de dones i d'infants. Denis Pineda, prior de la comunitat dels Agustins a Barcelona, se li va preguntar com es va forjar la visita del papa al cor del Raval. Fa un any, quan Robert Prevost encara era cardenal, li vam explicar que a Sant Agustí hi ha una comunitat peruana molt viva en la fe. Ja aleshores ens va dir que volia venir a visitar-nos. Sor Lucía Caram, la dominica de Manresa, va explicar: el papa li preocupa que la situació d'Ucraïna sigui ja com un conflicte oblidat. Quan li van proposar beneir la segona caravana de la bondat, va dir que sí de seguida. Per tant, ho farà. i arribem a l'esperada trobada al Temple de la Sagrada Família. Sobre 7:45 de la tarda serà l'hora que el Sant Pare celebrarà la missa i després a l'exterior la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist. Quin gran goig i quin gran regal Déu ens ha concedit. 100 anys justos al mateix dia del traspàs d'Antoni Gaudí, ell podrà ja veure des del cel el punt més alt de la seva basílica, la creu de Jesucrist. Els bisbes catalans ens conviden a pregar pels fruits de la visita de Lleó XIV. Anhelem que les trobades que viurem properament ens esperonin a ser més i més l'Església que peregrina en aquesta terra, creient, creïble, missionera, acollidora i coherent amb el seu full de ruta, l'Evangeli. I acabem escoltant ara aquesta carta que el bisbe de Sant Feliu de Llobregat ha publicat en el full dominical de la seva diòcesi el passat 10 de maig. Us la volem aportar com una representació de les nostres diòcesis i com un desig d'acollida de cadascú de nosaltres cap al Papa.
1: Benvingut, Papa Lleó. Hi ha dies que són memòria en un poble, i la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i a la nostra diòcesi de Sant Feliu serà, sens dubte, un d'aquests dies que quedaran gravats en la història compartida. Des del moment que el seu avió aterri a l'aeroport del Prat, la nostra Església vol acollir-lo amb alegria i agraïment profund. Rebem el successor de Pere com aquell que ve a confirmar-nos en la fe, a animar-nos a posar Crist al centre, a recordar-nos l'essencial en un temps sovint dispers. El Papa Lleó ens ha parlat reiteradament de la novetat i llibertat que aporta la centralitat de Jesús en les nostres vides. Ve a anunciar un evangeli que no és teoria, sinó experiència viva de misericòrdia, de veritat i de comunió. Per això el seu pas per casa nostra és també una crida a despertar el desig de trobar-nos amb Jesucrist, bellesa antiga i sempre nova, com deia Sant Agustí. La seva visita a Montserrat serà una paràbola de comunió i d'arrelament sota el signe de Santa Maria, que vol guiar-nos cap al cel, cap a l'amor de Déu, perquè sí, hi ha una eternitat de plenitud possible al costat de Déu. Estic segur que la Moreneta sabrà somriure al Sant Pare amb la tendresa que ella sap donar a tots els que s'hi acosten. Papa Lleó, li agraïm que deixi empremta en la nostra humil diòcesi, que vingui a abraçar-nos i a fer camí amb nosaltres, tot i que siguin unes hores, que s'aturi, escolti, pregui amb nosaltres i per nosaltres, que ens ajudi a enfortir aquesta església diocesana que vol ser veritablement catòlica, acollidora, servidora i missionera, que ens enviï un cop més a ser testimonis de l'Evangeli de la Pau. Convido totes les comunitats de la diòcesi i totes les persones de bona voluntat a preparar des d'ara el cor per rebre el Papa. Ell ens ve a recordar qui som i per què vivim, per anunciar Jesucrist amb alegria. Benvingut, Sant Pare Lleó, la diòcesi de Sant Feliu us espera.
0: Gràcies, Sant Pare. Beneït sempre el qui ve en nom del Senyor. Gràcies, Papa Lleó. I ara sí, és el moment d'escoltar la lectura de l'Evangeli d'aquest diumenge i el comentari que ens ha preparat mossèn Joaquim Massagué.
2: Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Así como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre.
3: Aquest diumenge celebrem la solemnitat del Corpus Christi, la festa del cos i de la sang de Crist. L'Evangeli ens presenta unes paraules de Jesús que continuen sorprenent i fins i tot inquietant. Jo sóc el pa viu baixat del cel. Qui menja d'aquest pa viurà per sempre. Jesús no es presenta simplement com un mestre que ensenya un camí ni com un profeta que transmet un missatge. Ell mateix és el do. Ell mateix és l'aliment. Déu no es limita a parlar-nos des de lluny, sinó que vol unir-se íntimament a nosaltres. Vivim en una societat que experimenta moltes formes de fam, fam de sentit, d'amor, de veritat, d'esperança. Tenim més comoditats que mai, però sovint també més solitud i més desconcert. Davant d'aquesta realitat, Jesús ens recorda que el cor humà necessita un aliment que el món no pot donar. Per això l'Eucaristia és tan important. No és un simple record d'un fet passat ni un símbol buit. És la presència viva de Crist ressuscitat que continua donant-se al seu poble. Cada vegada que participem en la missa, el Senyor ens convida a la seva taula perquè la seva vida esdevingui la nostra vida. Sant Agustí explicava una diferència sorprenent entre el pa ordinari i aquest pa celestial. Menjant aquest pa no el transformes en tu, sinó és ell qui et transforma a tu. L'Eucaristia ens va configurant amb Crist, ens fa més capaços d'estimar, de perdonar i de servir. En aquest Corpus Christi preguntem-nos: què ocupa realment el centre de la meva vida? Tinc fam de Déu? M'acosto a l'Eucaristia amb fe i gratitud? Que Jesús, pa viu baixat del cel, alimenti la nostra esperança i faci de les nostres comunitats un signe viu del seu amor.
0: Dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan como tú, Jesús, que cura la injusticia, que crea libertad, que lo entrega todo y así yo llenarme más. Amén. I sí, ara sí que ja estem entrant en el punt i final d'aquest programa d'avui tan especial que hem tingut, parlant del Papa també. Abans, però, us he de dir que m'han dit que us digués que us agraís la vostra presència i de molts feligresos i rubinencs a l'ermita de Sant Mus el passat diumenge, on es va beneir la rèplica de la imatge de Sant Mus feta pel grup de cobradors del Museu de Rubí del Centre d'Estudis Rubinencs. Hi va assistir l'alcaldessa i alguns regidors dels consistori, van fer un parlament. Realment va ser maco, l'ermita tan plena feia goig. I també ens han dit que us diguessin que els primers diumenges de cada mes, avui és primer diumenge, de 10 a 12, si us hi acosteu, l'ermita està oberta i els membres de l'entitat sempre us donaran una explicació. El juliol i l'agost no es farà, a partir del setembre-octubre tornaran a reprendre, ja ho sabeu. I avui, que és Corpus, a les 3, hi ha la confecció de les catifes. I podeu anar-hi, també. Porteu-vos una gorra, una gorra, i porteu aigua, encara que allà també us en donaran d'aigua fresqueta, Està bé que hi anem a fer també, confeccionar-les, les catifes.
2: I tant, i tant. És important.
0: Sí. Si pots, ja saps, Emma, eh? I quantes més mans siguin, millor.
2: Exacte.
0: I a les 7 hi haurà la missa i la processó del Santíssim. Tal com ens han dit al principi el Papa Francesc, ens ha dit, feu-vos presents com Jesús, que ell sempre hi és, doncs fem-ho. I gaudim aquests dies de la visita del Papa. Fem-nos presents, també. Digues, Emma, digues.
2: Res, volia fer 5 cèntims només. Volia expressar, primerament, que aquesta vinguda del Papa, després de 15 anys sense tindre un Papa, aquesta frase de Francesc, el amor es más fuerte que la muerte. Aquest buit es fa vida. I també hem de fer xivarri quan arribi el Papa, que se senti estimat. I també és un orgull per mi, perquè ell ha sigut missioner a Perú. I jo, sent missionera a Estònia, pues la veritat que m'omple d'alegria. Per què? Perquè, a més, allà a la missió m'han demanat, sisplau, sisplau, que demani al Papa que resi per aquesta missió. Si li arriba això, sisplau, feu-li saber. Gràcies.
0: Tota la nostra força, també intenció, estarà amb aquesta teva intenció pels teus germans allà a Estònia. Sí, i no deixem d'alçar la mirada sempre. A mi, personalment, aquest eslògan, alçar la mirada, sempre em va agradar des d'un inici, perquè jo recordo quan era petita, el nostre pare, el meu pare, els meus germans, sempre ens deia, quan anàvem pel carrer, no mireu per terra, mireu a dalt, mireu els balcons, mireu les façanes de les cases, mireu sempre amunt, la vida està amunt, mai està a terra. Exacte. I quan vaig sentir alçar la mirada, dic, és veritat, en aquest cas, per mirar la creu de Jesús.
2: Pues alcem la mirada, fem xivarri, que ha arribat la festa!
0: Ben fet, clar que sí. Avui Corpus Christi i la vinguda del Papa. Gràcies, estimats oients, un diumenge més per estar amb nosaltres. Gràcies, Robert. Gràcies, mossèn Joaquim. Gràcies, Emma. I a tots vosaltres, sobretot, per ser-hi un altre diumenge. Ens trobarem la setmana entrant.
2: Corpus Christi.
0: Molt bon Corpus Christi. I bona setmana i una abraçada que us ha acompanyat, Rosa Maria Eris.

0: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
7: A Ràdio Rubí, els dilluns toca country.
8: I was all but 22, I think at the time.
7: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
9: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
7: Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Bon dia, amics i amigues de Presència Cristiana. Agraïm poder estar de nou un diumenge més per fer-vos una estona de companyia en nom de l'Església Protestant de la nostra ciutat. Amb tots vosaltres de nou, som aquí en David, l'Esther, en Josep, en Jonathan, en Guillem a la part tècnica i qui us parla, la Lali.

0: Avui he trobat un pensament per compartir-vos que porta per títol 9 raons per escoltar el pròxim. Si parlar és un do i si es pot descobrir la noblesa d'una persona a través de la paraula donada, parar l'atenció deguda, escoltar amb saviesa, demostra la virtut de qui actua així. Enumerem 9 raons per escoltar d'una manera positiva el pròxim, tant si és malalt, jove o ancià, com un familiar, amic, conegut o desconegut, simpàtic o persona molesta, però que sent necessitat de comunicar-se i que són pocs els que escolten amb esperit humà i cristià. Primer, saber escoltar és parlar menys i atendre més. Segon, escoltar amb saviesa és acceptar l'altre amb les seves virtuts i els seus defectes, amb els seus records, problemes, somnis i esperances. Tercer, saber escoltar és posar en marxa els àudios del cor, la sensibilitat interior que tots i cada un posseïm. Quart, escoltar amb saviesa és donar una resposta a la demanda d'afecte, de tendresa i d'amistat perquè està trist i necessita escalf humà, i ningú no n'hi dona. Cinquè, saber escoltar és anar construint la ciutat nova, on tots els homes aprenem a escoltar-nos, respectar-nos mútuament una mica més. Sisè, escoltar amb saviesa és dreçar ponts d'humanitat a qui pateix aïllament, abandó i solitud. Setè, saber escoltar pacientment pot ser una obra de misericòrdia. Si ho fem, ens farà sense dubte millors, més humans, més cristians, i ens aproparà a la veritat. Vuitè, escoltar amb saviesa pot esdevenir el primer pas per fer de cireneu i donar ajuda al qui pateix i porta una creu. Novè, saber escoltar és una manera útil i senzilla d'estimar. Ara, en David ens llegirà el Salm 50, versos de l'1 al 6.
1: Parla el Senyor, Déu dels déus. Convoca la terra de llevant fins a ponent. Des de Sió, ciutat meravellosa, Déu resplendeix. Ve el nostre Déu i no callarà. Un foc devorador li va al davant. Al voltant d'ell

Aquest salm forma part del recull dels salms, cants i música d'Asaf. Asaf era el responsable, juntament amb Heman i Jesutum, dels cants del temple, en l'època de David. Ho trobem documentat al llibre de Primera Cròniques. Aquests són els homes a qui David va confiar el servei del cant a la casa del Senyor, d'ençà que hi va dipositar l'Arca de l'Aliança. 17 eren els encarregats del cant, davant del tabernacle de la tenda, del trobament fins que Salomó va edificar el temple del Senyor a Jerusalem. Aquest salm comença dient «Déu dels déus». Podem entendre com el salmista expressa amb aquestes paraules qui és el Senyor i mostra la seva vàlua. Podem observar en el relat del salm com es resalta la presència i la divinitat de Déu i que és present per la renovació del pacte, és a dir, l'aliança que va fer amb el seu poble. Aquest salm ens mostra l'actuació d'un judici entre Déu i el seu poble. Déu convoca la terra d'Occident a Orient. Aquest judici ens mostra l'actuació entre Déu i el seu poble, en els versos posteriors als que hem llegit avui. Manifesta la inutilitat dels sacrificis i de la moral mal entesa. Referint-nos als versos llegits de l'1 al 6, veiem que és Déu qui convoca i ve a judicar i mostra la seva voluntat. El vers 5 ens recorda com els fidels van fer una aliança i és Déu qui convida a la renovació i actualització d'aquesta aliança. El que podem traduir de la lectura que hem fet del Salm és quina té de ser l'actitud necessària per la renovació del nostre cor. Si actualitzem el relat amb el Nou Testament, podem recordar com l'apòstol Pere, a la seva carta, en el capítol 4, versos del 17, 18 i 19, com actualitza aquest salm, referint-se al judici de Déu als creients quan diu: «Ja arriba el temps del judici i comença pels qui són de la família de Déu. Ara bé, si comença per nosaltres, quina serà la fi dels qui refusen de creure en l'Evangeli de Déu? Si el just amb prou feina se salva, què serà de l'impiu i el pecador? Per tant, que tots els qui s'ofereixen d'acord amb la voluntat de Déu continuïn fent el bé i es posin en mans del Creador, que és fidel». L'apòstol ens demana que ens posem a les mans del Creador i siguem fidels amb el que pensem i fem. I sabem que tenim la certesa que Déu sempre estarà a prop nostre i amb el seu amor ens guiarà.

Bon dia, amics i amigues. Avui, segon diumenge de Pentecosta, us he preparat un himne que diu No passis de mi, Senyor. Diu així la lletra. No passis de mi, Senyor. Escolta el meu humil plor. No passis de llarg, Salvador. Escolta el meu humil plor. Tu, la primavera de tot el meu consol, més que vida per a mi. Aquí tinc jo a la terra a més de tu?

0: En Josep Esquerrà ens farà la lectura de l'Evangeli, que avui la trobem a Mateu capítol 9, versos del 9 al 13 i del 18 al 26. I el nostre pastor, en Jonathan, ens aportarà la seva reflexió.
1: Mentre ja se n'anava, Jesús veia tot passant un home que es deia Mateu, assegut al lloc de recaptació d'impostos, i li digué: «Segueix-me». Ell s'aixecà i el va seguir. Després, mentre era a taula a casa seva, van acudir molts publicans i altres pecadors, i es posaren a la taula amb Jesús i els seus deixebles. Quan els fariseus ho veieren, digueren als deixebles: «Per què el vostre mestre menja amb els publicans i els pecadors?» Jesús ho va sentir i digué: «El metge no els necessiten els que estan bons, sinó els que estan malalts. Aneu a aprendre què vol dir allò de el que jo vull és amor i no sacrificis. No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors». Mentre Jesús els parlava, es presentà un home important. Es va prosternar davant d'ell i li digué: «La meva filla s'acaba de morir. Vine a imposar-li la mà i viurà». Jesús s'aixecà i el seguia, acompanyat dels seus deixebles. Hi havia una dona que patia d'hemorràgies des de feia 12 anys. Se li va acostar per darrere i li tocà la vora del mantell, perquè pensava: «Només que li pugui tocar el mantell, ja em curaré». Jesús es girà i, en veure-la, digué: «Coratge, filla, la teva fe t'ha salvat». I la dona quedà curada des d'aquell moment. Quan Jesús va arribar a casa d'aquell home important i veia els flautistes i l'aldarull de la gent, va dir: «Aparteu-vos, la noia no és morta, sinó que dorm». Però ells se'n burlaren. Quan la gent va ser fora, Jesús entrà, agafà la noia per la mà i ella va aixecar-se. I la notícia d'aquell fet s'escampà per tota aquella regió.
2: Fa mesos que vam fer la nostra mudança i encara avui hem de dedicar alguna estona a la setmana a obrir alguna capsa per mirar d'anar col·locant les nostres coses, sobretot llibres. Com us he dit, aquestes capses ja porten uns quants mesos allà esperant. Així, cada cop que ens hi posem, acabem ben plens de pols. Les capses tenen això: acumulen molt de pols i embruten força. Els dos fragments de l'Evangeli de Mateu que ens proposa avui el leccionari semblen totalment inconexos. D'una banda, la crida de Mateu, un recaptador d'impostos; d'altra banda, la guarició d'una dona que té una pèrdua menstrual de sang contínua; i la guarició, o més aviat, la resurrecció de la filla d'un principal de la sinagoga, doncs ja era morta. Doncs el fil que uneix els dos fragments és precisament aquest: la brutícia, la impuresa. Les lleis del poble d'Israel havien catalogat moltes coses com impures, coses o persones que al tocar-les et feien impur, t'embrutaven. No només parlem del pecat, del pecador com Mateu, que per la seva condició de cobrador d'impostos de l'imperi romà quedava automàticament condemnat al més absolut ostracisme social, sinó que també la dona amb la seva pèrdua de sang era anomenada impura, així com la filla del principal de la sinagoga per ser morta. El seu cadàver també contaminava impuresa. Així, la gent d'Israel mirava de no tenir contacte amb la impuresa, mirava de no embrutar-se. Doncs cada contacte amb la impuresa significava quedar també exclòs de la comunitat durant un període de temps i l'obligació de fer certs rituals per netejar-se. Jesús, en canvi, es mostra molt diferent davant totes aquestes situacions. En comptes de tenir por de la impuresa, decideix tocar-la per netejar-la, per eliminar les seves conseqüències nocives. Crida a Mateu i es posa en contacte amb ell en un sopar de pecadors imaginats. És tocat per la dona que patia d'hemorràgies. Va, tal com li demana el principal de la sinagoga, a casa seva, i toca i aixeca la nena morta. Jesús camina enmig d'una societat que reclama sacrificis, sacrificis per poder estar a prop de Déu, sacrificis que impliquen sovint deixar enrere algunes persones per diferents motius. Sovint per l'Església també és més fàcil deixar enrere algú per no complir les seves normes o dogmes que crear un escàndol enmig de la comunitat. la comunitat que pensa que és pura perquè s'ha sacrificat molt per ser-ho. Jesús, doncs, posa primer al davant la misericòrdia. La misericòrdia que restaura, que inclou, que primer de tot accepta, fins i tot a un publicà traïdor com Mateu. Perquè aquest Jesús, el Messies, ha vingut per apropar a Déu a tota persona, sense importar les seves circumstàncies. Jesús ens ensenya que és possible tenir contacte amb tot allò que considerem impur per portar sanitat, sanitat espiritual, social i física. Així l'Evangeli convida l'Església a caminar en aquest mateix camí, el camí de la misericòrdia.

Senyor, volem intentar-ho novament. Volem tenir esperança, encara que sorgeixin constantment els motius per estar decebuts. Ajuda'ns a confiar en la teva gràcia habitual i en la teva acció salvadora, també constant. Des de la nostra condició de pecadors, et demanem que posis les teves mans sobre nosaltres i ens cridis buscant la nostra resposta positiva, lliure i convençuda. Dóna'ns la virtut de l'esperança per aconseguir amb la fe que hem rebut, practicar l'amor incondicional. El mateix que tu, Senyor, aplica sobre tots nosaltres, sobretot quan ens allunyem de tu. Senyor, ajuda'ns a reconciliar-nos amb les persones allunyades de nosaltres per qualsevol motiu. Fes que superem els mals moments provocats per les realitats del món. Quan ens va malament o no surt bé algun projecte de feina. Quan no sabem com arribar a tota una llista de coses que hem de fer. Quan la nostra salut pot quedar amenaçada per la manca de descans. Quan ens considerem exclosos, discriminats o poc estimats. Quan la nostra economia no arriba a satisfer necessitats bàsiques. Quan estem tristos per la pèrdua d'algun ésser estimat. I en molts altres moments del dia a dia que ens treuen l'esperança. Obre, Senyor, els nostres cors i les nostres mirades a la teva presència. Ajuda'ns a pronunciar una pregària, una salutació a tu, sempre que les preocupacions ens inviten a oblidar-nos que som fills i filles teus. Gràcies per l'amor que ens transmets, Senyor. Gràcies per les portes que ens obres en aquesta vida. I gràcies per l'esperança. Amén.

La política migratòria de Trump ja fa mesos que ens deixa imatges difícils de pair. Batudes, detencions, deportacions. Durant les protestes d'algunes ciutats del país, per desgràcia, no és cap pel·lícula de terror, sinó una realitat que pateixen migrants que buscaven una vida millor. Les fronteres entre països s'han convertit també en murs entre persones, entre els americans i els migrants. Està a l'ordre del dia l'expulsió dels irregulars i veiem un abús de poder gens dissimulat en les batudes de migrants amb actituds fatxendes i molta supèrbia que hauríem d'haver deixat enrere fa temps, perquè la dignitat humana és una i per a tota la humanitat. Em pregunto si en alguns moments no tenim actituds que s'hi assemblen, si les sabem detectar per frenar-les a temps. Ens adonem de si posem murs entre nosaltres i els altres? Ens agrada mantenir-nos enrocats en la confrontació quan queríem tenir la raó? Ens permetem creure'ns per sobre dels altres? Sentir despreci perquè no ho reconeixem, però els tenim enveja o por i per això posem en dubte allò que fan i que són? Avui, més que mai, és important fomentar el diàleg, tot i tenir la sensació que podem posar-nos en perill. Som capaços de mantenir una actitud que aparentment potser ens fa més febles, però que a la llarga ens possibilita anar més lluny, apropar-nos més al regne? Com podem, en situacions tan extremes, viure l'exhortació de Sant Pau a la Carta als Romans, quan diu «No torneu a ningú mal per mal, mireu de fer el bé a tothom». Si és possible i fins on depengui de vosaltres, estigueu en pau amb tothom. No et deixis vèncer pel mal. Al contrari, pensa el mal amb el bé.

Bé, amics i amigues, ha arribat al final de la nostra intervenció i agraïm la vostra atenció. Si voleu recuperar el contingut del programa, ho podeu fer a través de la web d'aquesta emissora. Us transmeto una afectuosa salutació en nom de tot l'equip, tot desitjant-vos un feliç dia i una setmana plena de bons moments. Fins diumenge vinent, si adeu plau. Adeu-siau.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

començarem el programa d'avui diumenge 7 de juny, el programa número 2133, tot escoltant a la Cobla Montgrins amb la interpretació de la sardana L'Aplec de Calella del mestre Francesc Mas i Ros.

Començarem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Calella, al Parc del Mau, celebració del 98è Aplec Pairal de Catalunya. Serà amb sessions de matí a les 10 i tarda a les 4. Hi prendran part les cobles, la principal de la Bisbal, Montgrins, Marinada i la principal del Llobregat. A l'Escala, a la plaça de Catalunya, celebració del 51è Aplec de la Sardana, amb sessions de matí a 11:15 i tarda a 5:15, i amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, els Rossinyolets i Bisbal Jove. A Bràfim, celebració del 61è Aplec de la Sardana, serà a 2:15 del migdia amb la cobla Reu Jove. I a Riudellots de la Selva, a la Font del Mas Vilà, celebració de l'aplec de la Font del Mas Vilà. Serà a les 5 de la tarda amb la participació de la cobla Foment del Montgrí. I pel que fa a les ballades de sardanes, hi han anunciades les següents. Aquest matí, a 11:45, a Palafrugell, a la plaça Nova, festes de primavera, cobla del Conservatori de l'Energia de Palafrugell. També a 11:45, a Ripollet, a la plaça de la Constitució, amb la cobla La Nova Vallès. A Barcelona, a Horta Guinardó, a la plaça d'Eivissa, celebració de les festes de Sant Lluís, i prendrà part la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Cànoves i Samalús, al poliesportiu i amb motiu de la festa major, a les 12 del migdia, ballada amb la cobla genissenca. També a les 12, a Vilafranca del Penedès, a la Rambla de la Generalitat, festa del barri de la Giralda, i prendrà part la cobla Catània. A Sitges, a l'Ermita de la Trinitat, amb la cobla La Sitgetana. A Madrid, al Parque del Retiro, a la Glorieta Font de la Sardana, amb música enregistrada. A Igualada, a la plaça del Sant Crist, festa del barri del Sant Crist, i prendrà part la cobla Vents de Riella. A 12:15 s'anuncien sardanes a Girona, a la plaça de l'Assumpció, amb motiu de la festa major del barri de Sant Narcís, i prendrà part la cobla La Flama de Farners. A Berga, a la plaça de Viladomat, i amb motiu de les festes de la Patum, a 12:15 ballada amb la cobla Berga Jove. A la tarda, a 3:15, a Morellàs les Illes, a la Catalunya Nord, a la plaça de l'Ajuntament, ballada amb la cobla Tres Vents. A les 5 de la tarda, a la Garriga, a la plaça de Can Dax, i amb motiu de les festes del Corpus, i prendrà part la cobla Sabadell. A les 6 de la tarda, ballada a Sant Joan de les Abadesses, al passeig del Comte Guifré, amb la cobla La Principal de Banyoles. A 6:45, a Sabadell, a la plaça del Doctor Robert, celebració del Dia de l'Associacionisme Cultural, ballada amb la cobla La Nova Vallès. A Balaguer, a la plaça de Sant Domènec, amb la cobla Vents de Riella. A Barcelona, a Gràcia, al Parc de la Creueta del Coll, festa major del barri del Coll, ballada amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 7 de la tarda, a Molins de Rei, a la plaça de la Creu, ballada d'estiu amb la cobla Mediterrània. I també a les 7 de la tarda, al Vendrell, a la Rambla, ballada d'aniversari de la colla sardanista La Lira Vendrellenca. I prendrà part la cobla Reu Jove. I escoltem ara una sardana del mestre Ricard Viladesau. És la que porta per títol L'avi Enric, i ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, amb en Josep Riumelló com a fiscorn solista, acabem d'escoltar la sardana L'avi Enric, del mestre Ricard Viladesau. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 8 de juny, s'anuncien sardanes a Arbúcies. A 4:45 de la tarda, al Cafè Torres, serenata de les Enramades, amb la cobla Montgrins. A 6:45 de la tarda, ballada al carrer de Francesc Camprodon, també amb la cobla Montgrins, i a 8:00 del vespre, a la plaça de la Vila, concert cobla a 4 veus, amb la cobla Montgrins. Per el dijous 11 de juny, sardanes a 8:00 de la tarda a les Borges del Camp, a la plaça de l'Església, amb la cobla Reu Jove. I per el proper divendres 12 de juny, s'anuncien sardanes a 7:00 de la tarda a Barcelona, a Sants Montjuïc, a la Rambla de Sants, amb la cobla Rambles. A Barcelona, a Sarrià, Sant Gervasi, a la plaça de Sarrià, a 8:00 de la tarda amb la cobla Baix Llobregat. A 9:15 de la vespre, a Esplugues de Llobregat, a l'Església de Santa Magdalena. Concert serenata.cat. I prendrà part la cobla La Principal de la Bisbal. A 9:15, a Cornellà del Llobregat, al pati exterior del Castell de Cornellà, concert de la Plec, i prendrà part la cobla La Principal del Llobregat i el quartet Melt. També a 9:45 del vespre, a Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada amb la cobla Contemporània, i a Artesa de Segre, a 10:00 del vespre, al carrer del Bisbe Bernaus, ballada amb la cobla Juvenívola de Sabadell. La següent sardana que escoltarem és del mestre Jaume Vilà i Mèlic, Javimel. Porta per títol Els gegants de Cornellà i ens la interpreta la cobla Ciutat de Cornellà.

En interpretació de la cobla Ciutat de Cornellà, acabem d'escoltar la sardana del mestre Jaume Vilà i Mèlic, Javimel, que porta per títol Els Gegants de Cornellà. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar el proper dissabte 13 de juny. A les 11 del matí al Vendrell, a la Rambla, trobada d'equipaments cívics de la Generalitat, i prendrà part la Lluïsos Cobla. A 1:15, a Calella, al passeig de Manuel Puigvert, i a motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, ballada amb la Cobla Montgrins. A 1:00 del migdia, a Bellver de Cerdanya, i amb motiu de la Festa Major, i prendrà part la Cobla La Principal de la Bisbal. A 5:00 de la tarda, a Camprodon, a la Font Nova, Festa de Sant Antoni, ballada amb la Cobla Bisbal Jove. A 6:00 de la tarda, a Girona, als Jardins de la Devesa, amb la Cobla Ciutat de Girona. A Barcelona, Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la Cobla La Principal del Llobregat. A 6:45, a Tiana, al Parc del Camp de Futbol Vell, amb la Cobla Maricel. A 7:00 de la tarda, a Manresa, al passeig de Pere III, recordant a Francesc Joanola i Reixac, ballada amb la Cobla Ciutat de Manresa. A Arenys de Munt, a la plaça de l'Església, a 7:00 de la tarda, celebració del quart aplec de la sardana, amb la participació de les cobles La Principal de la Bisbal, La Principal del Llobregat i Ciutat de Girona. A 9:00 del vespre, ballada de sardanes a Molins de Rei. Serà una ballada doble que tindrà lloc a la plaça de la Creu. Hi prendran part les cobles Marinada i La Principal de la Bisbal. A 9:45 del vespre, a Roda de Ter, a la plaça Major, ballada amb la cobla del Col·legi Santa Maria, de Blanes. I a 10:00 del vespre, a Roses, a la plaça de les Botges, ballada amb la cobla Contemporània. I donem ara pas a la cobla Ciutat de Girona. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Josep Maria Boix i Rissec, que porta per títol Montjoi.

0: Montjoi, del mestre Josep Maria Boix i Rissec, és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Ciutat de Girona.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 del matí, Sardanes d'autor.

0: Sintonitzes ara i sempre. Notícies.
1: Anna Abad, Joan Droguet i Martí Delgado, guanyadors dels Premis Preludi. Les sardanes, Galanesa, Quan no es troben les paraules i País d'Atzur i d'Or han estat les guardonades per les categories Audiència, Musical i Musical Jove, respectivament. La gala conduïda per Arnau Tordera s'ha pogut seguir en streaming a través de la xarxa Més i per YouTube. La gran final dels Premis Preludi, celebrada el passat dissabte 30 de maig al Teatre La Garriga, al Patronat, que fou conduïda per Arnau Tordera, ha determinat que les sardanes Galanesa, d'Anna Abad, Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet, i País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado, hagin estat les guardonades per les categories Audiència, Musical i Musical Jove, respectivament. Arnau Tordera ha estat acompanyat dalt de l'escenari pels compositors que havien passat les fases de selecció fetes per al jurat expert format per Francesc Cassú, Xavier Pagès Corella i Antoni Rosmarbà i per les votacions del públic, en el cas de la categoria Audiència. Les sardanes seleccionades havien estat prèviament analitzades en els capítols del Tamborí, el podcast dels Premis. Els Premis Preludi han demostrat que la sardana pot ocupar nous formats sense complexes ni restriccions, manifesta Xavier Tresserres, president de Som Sardana. En aquesta jornada s'han pogut gaudir de les nou sardanes finalistes, a Montserrat Caupena, de Jordi Molina, Galanesa, d'Anna Abad, i Sardanistes Muntanyencs, de Lluís Alcalà, en la categoria Audiència. La nit de les ànimes, de Joan Josep Blai, A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa, i Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet, en la categoria musical, i País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado, L'ombra de la claror, d'Aurora Vicentini, i Sota el far de Calella, de Carles Alcaide, en la categoria musical jove. Tant els compositors i compositores com el jurat han comentat les preguntes de l'Arnau Tordera sobre les peces, un format pensat perquè els veritables protagonistes de la nit, els autors, poguessin parlar d'allò que més ens agrada, la música. Totes les sardanes han estat interpretades per la cobla La Principal del Llobregat, la qual ha estat l'encarregada d'interpretar totes les sardanes seleccionades pels premis, així com d'interpretar les sardanes seleccionades per les gales de l'Audiència al Casino L'Aliança del Poble Nou de Barcelona. Pel que fa a les votacions de la categoria Audiència i després de comptabilitzar els 432 vots emesos, el recompte final ha determinat que la sardana Galanesa obtingués 891 punts, a Montserrat Caupena 866 i Sardanistes Muntanyencs 835. Els Premis Preludi també han pensat en totes aquelles persones que no podien assistir presencialment a la Garriga, assegurant que es pogués seguir en directe a la gran final des de casa, a través de les plataformes digitals, la xarxa Més i de YouTube. A més, Som Sardana ha apostat per la dansa tradicional de la mà de l'Esbart Dansaire de Rubí, que ha ballat la sardana íntima de Joaquim Serra. La gran final ha aplegat sardanistes d'arreu del país a la localitat de la Garriga, la qual els ha rebut amb una ballada prèvia celebrada a 6:15 de la tarda amb la cobla Montgrins, a la plaça de Can Dax i amb el suport de l'agrupació sardanista de la Garriga. Un cop finalitzada la gran final, s'ha conduït el públic a un espai de trobada entre compositors i audiència amb una copa de cava i piscolabis a la sortida del teatre, en una celebració final on s'han pogut escoltar i ballar les sardanes guanyadores de cada categoria,

Per la cobla, la principal del Llobregat, acabem d'escoltar la sardana galanesa d'Anne Nabat, sardana guanyadora de la categoria Audiència dels Premis Preludi. Montserrat Pujolà, Medalla d'Honor de Barcelona 2026. El Consell Plenari es va reunir el 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. El passat 21 de maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament de les medalles d'honor de Barcelona per l'any 2026 al senyor Robert Manrique Ripoll i a la senyora Montserrat Pujolà i Jiménez, la qual es va aprovar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde farà entrega de la medalla als honorats. El districte d'Horta-Guinardó

ha volgut destacar la trajectòria artística i cultural i el compromís amb la música catalana de la compositora Montserrat Pujolar, la qual la descriuen com una figura destacada del món sardanista que ha contribuït a mantenir viva la música per a cobla. Com a dona compositora, defensen, ha ajudat a obrir camí amb composicions ja datades a finals dels anys 70 i ha reivindicat el paper de les dones en la creació musical. Tanmateix, la seva tasca ha anat més enllà de la composició, amb la divulgació de la cultura catalana i amb la participació activa en la vida cultural del país. Reconeixements com la Creu de Sant Jordi i la Distinció Guifré avalen una dedicació sostinguda, generosa i profundament arrelada al patrimoni musical català. I escoltem ara potser la sardana més coneguda de Montserrat Pujolar, Amb l'esperit vibrant, ens la interpreta la cobla Jovenívola de Sabadell.

0: Per la Cobla Jovenívola de Sabadell acabem d'escoltar la sardana amb l'esperit vibrant de Montserrat, Pujolà i Jiménez.
1: Sardanes a Rubí.

Fem ara un avançament de les ballades de sardanes previstes a celebrar durant la propera Festa Major de Sant Pere de Rubí, organitzades pel Foment de la Sardana de Rubí i amb el suport de l'Ajuntament de Rubí. La prèvia serà el dia 24 de juny, diada de Sant Joan, amb una ballada a les 7 de la tarda a la plaça Marquès de Barberà amb la Cobla Marinada i amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de la Plana del Castell. I ja per Festa Major, el divendres 26 de juny, a les 9 del vespre a la plaça del Doctor Guardiet, ballada amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Per el dissabte 27 de juny a les 10 del vespre a la Rambla del Ferrocarril, concurs de colles sardanistes organitzat en aquest cas per l'Escola de Sardanes Fladeneu. Per el diumenge 28 de juny a 6:45 de la tarda a l'Església de Sant Pere, concert de sardanes i música per a cobla amb la Cobla, la principal de la Bisbal, i amb l'estrena de 4 noves sardanes dedicades al Foment de la Sardana de Rubí amb motiu de la celebració del seu centenari. I a 11:45 de la nit, a la plaça del Doctor Guardiet, ball d'embalat amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. I per el dilluns 29 de juny, diada de Sant Pere, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc la darrera ballada de sardanes de Festa Major. Serà a la plaça Pere Aguilera a 6:45 de la tarda amb la Cobla Ciutat de Girona i amb l'estrena d'una nova sardana dedicada al Foment de la Sardana de Rubí. I com a contrapunt musical escoltarem ara a la Cobla Ciutat de Girona interpretant la sardana del mestre Miquel Tudela que porta per títol Sardanes a Rubí.

Per la Cobla, Ciutat de Girona, acabem d'escoltar la sardana Sardanes a Rubí, del mestre Miquel Tudela i Benavent. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis, taula.
1: Rugby.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local. Ràdio Rubí.
4: Són les 11 del matí.
5: Clàssics, hits, dance, urban.
6: Fórmula Rubí.

Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès. If you cross it, that's your motherfucking

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El Pontifex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça de la Cibeles en el marc del Corpus Christi.
0: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I dimarts també és el torn d'aquesta visita del papa a Barcelona, que també rep el Pontífex. I ho fan un dia marcat del calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
2: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
0: I parlem de política, ja que el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez.
2: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
0: Moment de repassar la previsió del temps. Per a les properes hores, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I parlem d'esports, ja que el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar el Luc en Múrcia per 76-100.
2: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El Pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles, com diem aquest matí, en el marc del Corpus Christi. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
4: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, als principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: després d'encapçalar la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjar les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
0: I seguim amb el mateix tema i el periodista Vicenç Lozano, que és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, Ombres sota la cúpula.
2: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
6: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa Francesc. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera. D'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
0: I també s'ha referit a aquesta visita del papa al bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre el que suposarà la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i en quins actes participarà la diòcesi.
2: Ens n'amplien, doncs, aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
8: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
7: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
0: El papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
2: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
9: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el Centre Històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
0: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
2: Un d'aquests espais serà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires.
9: La visita de Lleó XIV a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
10: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy supercontenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
11: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas. Sí, un poco emocionada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
9: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
12: primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
9: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
13: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
9: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
0: I seguim encara amb la visita del Pontífex, perquè el projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu ha estat convidat a participar en la visita del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
2: Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que aplega les formacions de Gospel Viu Xoir, de Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Xoir de Girona. Des de Ràdio Palafolls ens explica Melina Morilla.
14: Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis, de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
15: La veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents, i cantarem dos temes i, a més, acompanyarem a Álvaro Soler. Són aquelles coses que et passen un cop a la vida. Estem molt emocionats.
14: L'actuació de la formació està prevista per un quart de set de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis, l'any 2006, ha portat aquest gènere arreu del món.
0: I dimarts no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, aquest dimarts serà un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i també dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
2: Aquest escenari coincideix, com diem, amb l'inici de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també de dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
0: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona, sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
2: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir així el volum de desplaçaments.
0: I parlem en plana política, precisament en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, assegura Turull, ja haurien contactat amb ells.
16: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, lo de la moció de censura instrumental, ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
2: Turull espera més les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions.
0: I seguim encara en plana política. En aquest cas, parlem dels pressupostos de la Generalitat pel 2026, que continuen la seva tramitació parlamentària.
2: En aquest aspecte, els comuns no tanquen la porta a donar suport als comptes del 27, que podrien ser els últims de la legislatura, això sí, condicionant qualsevol acord futur al compliment dels compromisos ja pactats amb el govern. Ho explica la portaveu adjunta de la formació, Susana Segovia, en una entrevista al programa Ciutadella.
17: Els pressupostos que estem aprovant avui són pel 2026. I això és els pressupostos que estem votant avui i que votarem al començament de juliol la seva aprovació definitiva. Però és cert que portem 2 anys i mig, que ha costat molt arribar en aquests pressupostos, no? Ja portem 2 anys de legislatura i són els primers que es poden aprovar. Amb el govern tenim a vegades un problema, els grups que intentem arribar a acords amb ells, i és l'acompliment dels acords. Perquè és veritat que hem arribat a acords molt importants i molt potents, que nosaltres defensem molt per donar suport a aquests pressupostos, però que una de les qüestions que nosaltres posarem sobre la taula és el seguiment i l'acompliment d'aquests acords. Per tant, que puguin haver-hi nous pressupostos també depèn de la capacitat que tingui el govern de complir els acords que estan previstos pels pressupostos d'aquest any. El que nosaltres diem sempre és no m'asseuré a negociar uns nous pressupostos si no acompleixes els acords que ja tinc amb tu. Acords d'investidura i acords de pressupostos.
2: Aquest dijous passat, el ple del Parlament va rebutjar les esmenes a la totalitat i va permetre que el projecte de llei de pressupostos d'aquest 2026 continués la seva tramitació. Podrien aprovar-se definitivament, doncs, el pròxim 2 de juliol.
0: I parlem de successos, ja que un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit per causes que encara s'estan investigant. Hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i a conseqüència d'això el motorista va perdre la vida. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I un últim apunt, ja que la circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres-Vilafant s'ha reprès aquest matí després que ahir al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia, evacuar els passatgers i oferir un servei alternatiu per carretera. I obrim plana cultural amb la Patum. Avui diumenge és la Patum de Lluïment i ha tornat a omplir la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus. És una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les comparses a plena llum del dia i en un ambient més contemplatiu que el de les nits.
2: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ho ha resumit parlant d'una barreja de felicitat per la Patum viscuda i de tristesa perquè ja només queden uns últims salts.
0: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament anem a la Garriga, on viu un diumenge, marcat per aquestes catifes de flors.
2: Els carrers del municipi del Vallès Oriental compten amb gairebé una trentena de creacions amb elements vegetals i clavells, 3 altars, a la font de l'Ou Comballa i el mural floral del barri de Dalt. Des de Ràdio Silenci, Marçal Aragai.
18: L'activitat ha començat a primera hora del matí i a hores d'ara ja estan enllestides les 30 catifes de flors dels carrers de la Garriga que han confeccionat els veïns, entitats i visitants que surten als carrers cada any. Una diada marcada també per l'activitat de les entitats de cultura popular a la tarda, amb tradicions com el Ball de Cintes. Josep Gavarró, membre de l'Associació Cultural Corpus La Garriga, destaca que s'ha de començar la confecció ben d'hora i celebra que hi ha prou clavell.
19: A les 7 del matí comencem. I acabem, no sé, allà a les 12, més o menys, quarts d'una. En principi és així, cada any ho fem així, i cada any funciona. El disseny l'he fet jo com cada any, sí, i de moment funciona, de moment tenim molt clavell.
18: La diada de Corpus a la Garriga finalitzarà el vespre, després de l'ofici solemne amb la processó per damunt les catifes de flors formada per la comitiva festiva i religiosa de la festa.
0: I més festes per Corpus. Anem a Sallent, que continua la festa de les enramades.
2: Després d'un dijous passat per aigua, aquesta celebració tradicional arriba al seu punt final. Durant tot el cap de setmana, milers de persones han gaudit dels carrers guarnits que van des d'una representació del menjador de Harry Potter a una reproducció de la ciutat de Las Vegas. Des de Ràdio Sallent, Ona Pardo.
20: Les enramades van arrencar oficialment dijous, però ha estat durant el cap de setmana quan els carrers han començat a omplir-se de veritat. De fet, aquest matí hi ha hagut especialment vida al poble amb un dels plats forts de les enramades, el seguici festiu. Centenars de veïns i visitants han omplert de gom a gom el nucli antic per veure ballar els gegants, els bastoners i l'esbart. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, insistia en l'orgull de veure el poble volcat al carrer.
21: Té aquesta dinàmica comunitària i aquest any a mi m'agrada destacar que en més d'un carrer he vist gent nova que ha vingut a viure el poble el darrer any, s'ha acostat a col·laborar amb alguns carrers per fer enramades, no? I això és molt bonic. En un món que cada cop caminem més cap a l'individualisme, no? Que justament són espais que ens separen, les enramades van al revés, no? Que són espais que ens uneixen.
20: Aquest any són 18 els carrers engalanats i amb força participació dels més petits del poble, que amb les escoles i instituts un any més s'han engrescat a decorar alguna zona. Avui la festa continua al vespre amb la tradicional serenata dels embotits i el dia s'acabarà amb una cantada d'havaneres i concert de les Brindis. Demà els veïns començaran a desenramar els carrers després del tradicional sopar d'enramadors.
0: I sortim de la tradició a parlar més de la cultura pop moderna, ja que els amants dels còmics, els videojocs i les cartes col·leccionables tenen aquest cap de setmana una cita marcada al calendari.
2: I és que la ciutat de Vic ha acollit una nova edició del Vic Freak, una trobada que ja s'ha convertit en tot un referent per al públic friki de la comarca. Des del 9FM ens ho explica Núria Pereira.
22: Vic ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del Vic Freak, una cita dedicada al món del còmic, als videojocs i les cartes col·leccionables que continua guanyant seguidors. Des de l'organització, el director de continguts, Ivan Carrasco, assegura que el certamen ja s'ha consolidat com una data destacada a la ciutat.
23: De ser un esdeveniment sense que ningú el conegués, ara creiem que ja és tot un èxit i que ja és una data concreta per la ciutat.
22: Carrasco atribueix bona part de l'èxit al fet que l'esdeveniment està impulsat per persones que formen part del mateix col·lectiu al qual s'adrecen.
23: És un esdeveniment de friquis, fet per friquis i per friquis.
22: A més de les activitats, el certamen també dona espai a artistes i expositors, entre ells la Jimena, que aquest cap de setmana ha ofert cartes col·leccionables de diferents universos.
24: Tengo tanta variedad que un poco todo. Claro, siempre Pokémon es lo primero que llama la atención. Mucho Magic también ha llamado la atención porque tengo unas cosas del 94, o sea, bastante retro, y sí, pero principalmente Pokémon.
22: La parada ha atret tant infants com a col·leccionistes en una jornada marcada per la bona resposta del públic.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Murcia ha aconseguit els 2 punts que li han permès impulsar-se a l'UQAM en els quarts de final del play-off de l'ACB.
2: Els de Xavi Pasqual, amb 2 victòries com a visitants, van segellar el pas, doncs, a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que tanca d'aquesta manera una temporada en blanc, tant en futbol com en bàsquet.
0: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
2: Els verd i negres estan obligats a guanyar si no volen acabar avui la temporada. Ens porta la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
25: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona amb un gran Cameron Hunt, el nord-americà. Voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurux i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmic, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
0: I anem a segona federació de futbol, ja que a un quart de 7 de la tarda Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà.
2: El Badalona, doncs, necessita una victòria èpica per continuar viu. L'equip badaloní espera comptar amb el suport de la seva afició en una data marcada a la història del club. Ens porta la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona necessita fer una gesta aquest diumenge per eliminar el Cornellà. Els escapolats hauran de guanyar com a mínim de 3 gols de diferència si volen passar la següent i definitiva eliminatòria. Després de la derrota de diumenge al camp del conjunt del Llobregat per 4-1, les esperances per capgirar la situació eren pràcticament nul·les i a mesura que ha anat evolucionant la setmana han anat augmentant de mica en mica, sempre amb la realitat per davant d'una gran dificultat. El tècnic badalona, Miquel Azparren, confia plenament en el seu equip i espera que l'afició pugui respondre per ser el jugador número 12.
4: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
3: El duel entre el Badalona i el Cornellà es disputarà diumenge a 7:15 PM.
0: I en altres eliminatòries, el Sabadell ja va passar la seva, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla, guanyant 3-0.
2: Ara, com diem, esperen rival per a la següent eliminatòria, que serà el guanyador del Zamora-Villarreal B.
0: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir el camí del Sabadell.
2: Els escapulats juguen avui a partir d'un 4:45 contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada. En cas de victòria, els escapulats, com diem, s'enfrontarien per una plaça a la segona divisió davant la Ponferradina.
0: I baixem fins a la tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ha guanyat el partit d'anada de la final de play-off per aconseguir aquesta categoria al camp del Sant Mauro per 1-2.
2: Tot i això, el filial del Nàstic haurà de segellar-ho el cap de setmana vinent, sabent que en tindrà prou amb no perdre el darrer partit de la temporada a casa.
0: I en futbol sala, el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals, que es disputen el millor de 3 partits.
2: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de la semifinal al Palau Blaugrana. Recordem que en la ronda anterior havien eliminat el Valdepeñas per la via ràpida i ara estan a un sol partit de plantar-se a la final.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mar, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen Sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia Sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça Cibeles en el marc del Corpus Christi.
0: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Dimarts serà el torn de la visita del papa a Barcelona. I ho fa en un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
2: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
0: En plana política, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP del govern de Pedro Sánchez.
2: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
0: Moment de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del mitjà es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida en guany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I en esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga ACB després de guanyar l'UQ en Múrcia per 76-100.
2: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
0: I avui és torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia.
2: En cas de victòria, els badalonins s'enfrontarien al València Bàsquet a les semifinals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles aquest matí en motiu del Corpus Christi. Ens n'amplia aquesta informació Norma Lebrero.
4: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, els principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: després d'encapçalar la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
0: I el periodista Vicenç Lozano és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, ombres sota la cúpula.
2: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
6: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa Francesc. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera. D'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
0: I també ha parlat el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre aquesta visita del papa Lleó XIV i en quins actes participarà la diòcesi.
2: Ens amplien aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
8: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos.

0: ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
1: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del Papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el centre històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
2: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el Papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
0: I un d'aquests espais serà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires.
1: La visita de Lleó 14 a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
3: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy supercontenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
4: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas. Sí, un poco emocionada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
1: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
5: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
1: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
6: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
1: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
2: I dimarts, com us informàvem, no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, serà també un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
0: Aquest escenari coincideix amb l'inici, com diem, de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també durant la jornada d'aquest dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
2: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
0: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir el volum dels desplaçaments.
2: I parlem de política, ja que en una entrevista a La Vanguardia el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, diu Turull, ja haurien contactat amb ells.
7: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, el de la moció de censura instrumental... Ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de...

0: de censurar.
1: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria de comicis.
2: I en plana de successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
1: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit i per causes que encara s'estan investigant hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència d'això, el motorista va perdre la vida. Es tracta d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
2: Ja en una punta en salut, parlem dels 5 catalans que van estar al vaixell Ondius, ja que han tornat a donar negatiu a la prova de d'antivirus i ja són a casa seva per acabar de continuar l'aïllament de la seva quarantena. I obrim bloc local anant fins a Girona, que ha acollit avui diumenge una nova edició dels Premis Literaris del barri de Sant Narcís.
1: La jornada organitzada per l'Associació de Veïns del Barri busca promoure la cultura, l'hàbit d'escriure, així com el de llegir, i donar oportunitats al talent local. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
3: Els Premis Literaris del barri de Sant Narcís han estat un any més una de les activitats destacades de la Festa Major del barri gironí. En l'edició d'enguany s'han estrenat noves categories, s'ha rendit homenatge a Clementina Arderiu, ja que aquest 2026 ha fet 50 anys de la mort de la poetessa catalana, i també a Iris Martí, qui era veïna del barri. Així ens ho explica Jordi García Torruella, president de l'Ateneu Sant Narcisenc.
4: És una entrega de premis que va començar amb l'entrega del Premi de Narrativa, però que mica en mica hem anat ampliant, per d'alguna manera. Tenim el Premi de Narrativa Lluís Gil, però també tenim el Premi de Poesia, tenim el Premi d'Infantil, tenim el Premi, aquest any hem començat amb el Premi de Cançó, i a la vegada ens feia especial il·lusió donar aquest premi per primera vegada en homenatge a l'Iris Martí, veïna del barri, i a la vegada també farem un petit homenatge a Clementina Arderiu en els 50 anys de la seva mort. Amb moltes ganes d'aquests premis literaris, amb molta força, amb molta empenta, per continuar doncs fomentant la cultura en els barris, a la ciutat, i fomentant les lletres catalanes.
3: A banda, també hi ha col·laborat el Cor de Gospel Girona, que ha ofert a tots els assistents una petita demostració del gran repertori que ofereixen. Amb tot això es tanca el capítol d'aquest 2026 i es comença a afrontar la 22a edició, la del 2027, amb la mateixa il·lusió de sempre.
2: I seguim en plan local, però en aquest cas amb consciència ambiental. I és que aquesta també s'educa. I anem a Terrassa, al Parc de Vallparadís, que ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient, una edició que ha posat el focus en el paper de l'educació per avançar cap a una ciutat més sostenible.
1: Amb activitats per a tota la família i la participació destacada dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents, la jornada ha combinat sensibilització, joc i compromís amb la preservació de l'entorn. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
5: El Parc de Vallparadís ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient de Terrassa. Una edició que, sota el lema Eduquem consciències creant camí, ha situat l'educació com a eix vertebrador, evidenciant el creixent compromís de la ciutadania amb la preservació de l'entorn.
6: I aquest any hem vist que, en realitat, tots els temes ambientals sempre requereixen una part educativa, una part ambiental, una part que els nens, les nenes, les famílies, no? tota la ciutat, al final, acabi entenent. I l'única manera és a través de l'educació. I per això creiem que era molt important fer-ho a través de l'educació ambiental.
5: Una de les principals novetats ha estat la implicació dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents de la ciutat, que han dinamitzat diverses propostes. Moltes famílies han participat en aquestes activitats lúdiques on els més petits també han pogut gaudir de jocs infantils, tot pensat per fomentar la sensibilització i els valors ecològics. La Setmana del Medi Ambient tanca l'edició recordant que el camí cap a una ciutat més verda comença per la conscienciació col·lectiva.
2: I encara en medi ambient, la Fundació Nova Cultura de l'Aigua i la Plataforma en Defensa de l'Ebre adverteixen de l'impacte hídric de gigafactories com la que es projecta a Móra la Nova.
1: L'alerta s'ha llançat a Tortosa durant l'assemblea anual de la Fundació, celebrada precisament per a commemorar el 25è aniversari de la plataforma, amb una taula rodona conjunta. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
7: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta que el desplegament accelerat de gigafactories com la projectada a Móra la Nova pot posar en risc l'abastiment humà en zones seques. L'entitat ha expressat la seva preocupació davant la falta de regulació estatal i l'impacte hídric i energètic durant la seva assemblea anual celebrada a Tortosa. La cita ha servit per commemorar el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per abordar les lluites compartides i els reptes de futur. Escoltem Susana Bellà, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que recorda quan el Front Científic i el Social es van unir contra el trasbassament.
0: 25 anys després d'aquelles mobilitzacions, avui tenim la Fundació aquí, d'una manera per a reforçar-nos també uns als altres, fer un balanç una mica del camí recorregut, no només a nivell de Terres de l'Ebre i les lluites de la Plataforma, sinó també de tota la resta de lluites que hi ha entorn a l'aigua, a la resta de rius de l'Estat espanyol i de Catalunya.
7: Les entitats també han fet una crida a la societat civil per mobilitzar-se de cara a la consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre que s'obrirà a finals d'any.
2: I obrim bloc cultural parlant de la Patum. La Patum de Lluïment ha tornat a omplir aquest diumenge a la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus, que és una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les compartes a plena llum del dia.
1: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final.
2: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament a Caldes de Montbui s'ha tornat a omplir de color amb el Caldes Flor, que enguany celebra el 30è aniversari.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitat la vila tant per aquesta festivitat com pel valor patrimonial del municipi del Vallès Oriental. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
8: Avui se celebra la 30a edició del Caldes Flor, el Festival de Catifes Florals Calderí, que commemora l'aniversari amb 250 voluntaris, 24 entitats participants i una mà de coincidències. Enguany, la fita de la festivitat convergeix amb la celebració de l'any Gaudí i amb el reconeixement imminent de la UNESCO de l'art efímer com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Per tot això, i per posar en valor el llegat cultural de Caldes, la consellera de la Cultura, Sònia Hernández, ha assistit al poble per la jornada catifaire, ha signat el llibre d'honor i ha posat en valor l'aposta pel patrimoni de la vila calderí.
9: És un dia molt important per Caldes de Montbui. És un municipi que conec una mica perquè, com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar en altres etapes professionals i compartim valors, compartim estratègia amb l'Ajuntament i això és molt important. Agraeixo molt aquesta priorització que Caldes fa de la cultura.
8: L'acte d'avui s'ha aprofitat també per anunciar un pla director de col·laboració de l'Ajuntament amb la Generalitat per restaurar les termes romanes de Caldes.
2: I anem a Cardedeu, que després de 12 anys el municipi del Vallès Oriental torna a elaborar catifes de Corpus als carrers.
1: Des de Ràdio Cardedeu ens ho explica Aina Barbany.
10: Els carrers de Cardedeu s'han omplert aquest cap de setmana de flors, colors i creativitat amb l'elaboració de les primeres catifes de Corpus 12 anys després que es deixessin de fer. Veïns i veïnes de totes les edats han participat en aquesta iniciativa col·lectiva que recupera una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. Així ho expliquen des de l'organització.
11: Celebrem el Corpus perquè és una tradició molt participativa. S'ajuntem aquí molta gent a la plaça a fer una catifa floral i la veritat que és un matí també, a part de trobada, doncs, per aconseguir que no es perdi la tradició de les catifes del Corpus.
10: Els participants han treballat conjuntament per donar forma a les catifes, convertint l'espai públic en un punt de trobada i col·laboració. Més enllà del seu vessant artístic, la iniciativa ha servit per donar a conèixer una tradició present en nombrosos municipis catalans i per reforçar els vincles comunitaris.
2: I parlem de castells, ja que el Vendrell ha viscut aquest diumenge la diada de colles campiones del concurs de castells, amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. Destaquem de la colla vella el 5 de 9 amb folre carregat, o el primer gamma extra de la temporada, i també un pilar de 7 amb folre. Els verds han fet un 4 de 9 amb folre i agulla, i un 4 de 9 amb folre i un pilar de 8 amb folre i manilles. I dels nens del Vendrell, el carro gros, una torre de 7 carregada i el 5 de 7. També ahir els capgrossos de Mataró tornaven a carregar castells de nou i ho han aconseguit amb un 3 de 9 en forra en la diada del 30è aniversari de la colla, però la construcció no l'han pogut descarregar.
1: Una cita que va comptar amb la participació dels Marrecs de Sal i els Xiquets de Reus. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
12: Els capgrossos de Mataró han carregat el seu primer castell de nou de la temporada. Ho han fet amb un 3 de 9 en folre en la primera ronda de la diada del 30è aniversari de la colla celebrada aquest dissabte a la plaça de Santa Maria. La construcció, però, ha acabat fent llenya durant la descarregada. La caiguda trenca una ratxa de regularitat dels mataronins. Fins aquest dissabte, els capgrossos acumulaven 73 tresos de nou amb folre descarregats consecutivament, sense cap caiguda d'aquest castell des de Sant Joan de 2016. L'ensopegada ha condicionat la resta de l'actuació. En segona ronda, la colla ha desmuntat un 4 de 8, que ha pogut completar en tercera ronda. Finalment, ha tancat les rondes de castells amb un 7 de 7. Àlex Dorda és el cap de colla de capgrossos.
13: Els assajos d'aquestes últimes setmanes havien anat espectaculars en tots els sentits, amb totes les estructures, i és el que passa. Quan jugues a castells grans, a castells de nou, saps que el risc és una mica més elevat.
12: A la diada també hi han participat els marrecs de Salt, que han descarregat el 4 de 8, el 3 de 8 i la torre de 7, i els xiquets de Reus, amb una torre de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7.
2: Les 2:53 minuts, moment de parlar d'esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
2: Parlem del Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia, que ha aconseguit els dos punts que li han permès imposar-se a l'UCAM Múrcia en els quarts de play-off de l'ACB.
1: Els de Xavi Pascual, amb dues victòries com a visitants, van segellar el pas a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que, per tant, tanca la temporada tant en futbol com en bàsquet en blanc.
2: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
1: Els verdinegres estan obligats a guanyar si no volen veure la temporada tancada. Ens porten la prèvia del partit des de Radio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
15: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona, amb un gran Cameron Hunt, el nord-americà. Voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot, que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurucs i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
2: I parlem de futbol. En primera federació, el Sabadell passa a l'eliminatòria, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Real Madrid Castilla, guanyant 3-0.
1: Ara esperen rival per disputar aquesta eliminatòria final d'ascens a la segona divisió. El seu rival, precisament, probablement seria el Villarreal B, que té dos gols d'avantatge sobre el Zamora en una altra de les eliminatòries de semifinals.
2: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir aquest camí del Sabadell.
1: Els escapulats juguen avui a partir d'un 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna. Després de l'empat a 1 de l'anada, en cas de classificar-se, els escapulats disputarien la final davant la Ponferradina.
2: I anem a parlar de futbol sala, ja que el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals, que es disputen el millor de 3 partits.
1: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de les semifinals de la Lliga al Palau Blaugrana. Recordem que ja van eliminar el Valdepeñas als quarts per la via ràpida per 2-0, i ara estan a només un partit de la final. Parlem ara també de hoquei patins, perquè fa escassos minuts han acabat els dos quarts partits de les semifinals. Per una banda, ja tenim un equip classificat, que és el Liceo de la Corunya, que s'ha desfet per 3-4 del Calafell en el quart partit, i d'aquesta manera signa el pas a la final, i on sí que haurà cinquè partit serà en l'altra semifinal entre l'Igualada i el Barça, ja que els igualadins s'han imposat a les Comes per 2-1.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
1: Vinga, Sofi, cap problema.
2: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
3: Tia, és que fort. Us heu assabentat plena profe de la uni.
4: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
3: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
1: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
4: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
5: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
6: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
7: Quina és la millor cançó de la història?

0: Sabeu que en Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tió escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xino-xano arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Al Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
2: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb el qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fas soroll els bitxos no marxen.
1: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
2: Hi ha un hide gran, el que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltó negre, aufrany i voltó comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
1: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en tres o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit, els diferents hides o amagatalls, segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
2: lo normal és que al dematí es fa el hype de les carronyaires, sobretot el del trencalós. El que ve la gent aquí és a veure el que hi ha poc, el més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hype, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig, no.
1: Hem parlat dels haids de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixupluc.
2: És un haid que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones, sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalosos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
1: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
2: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu, i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la van pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu, pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
2: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però, clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
2: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
2: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn. O bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb corts de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
2: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosis i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
0: Sendes.
1: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si hi accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota. I de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
4: Una bonica ruta, la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
4: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
4: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
4: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
3: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
4: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i República.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
4: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
5: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Minería, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molta gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra segona aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica, fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors. Entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre... I el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes. No van fent zigazagues. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes... I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Willapattu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Willapattu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva. I aquests parcs són d'aquest tipus. Per això, a vegades, pot costar veure animals i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar el proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Doncs seguim aquí en el Saló del Còmic, Còmic Barcelona. M'agrada dir Saló del Còmic, em dona com un toc més antiguillo, no? Més retro. Què tal, Víctor Calderón?
2: Molt bé, Pedro Vicente Roblet. Avui tenim un convidat molt especial que volíem xerrar amb ell també de fa temps, que és en Josep Homs. Hola, Homs.
3: Hola.
2: Conegut per Homs, tot i que Josep Homs pot estar veient el còmic molt de temps. Has treballat per el mercat americà, pel mercat franco-belga també. Ens han arribat moltes obres traduïdes teves. També has exportat moltes obres i volíem comentar el teu últim treball, que és El Diablo i Coral, que és, si no m'equivoco, la teva primera obra com a autor complet.
3: Sí, com a obra llarga, com a obra llarga, sí. És veritat que jo ja havia escrit a vegades, doncs, no sé, petites històries per llibres col·lectius o fins i tot a l'època, el 2000 crec que va ser, que Norma va treure un especial del CIMOC, que es deia CIMOC Extra 2000, on pretenia justament renovar una mica, treballar amb joves emergents d'aquell moment, ja han passat 26 anys, i bueno, van proposar a molts autors de per aquí nacionals fer petites històries que després es poguessin convertir en àlbum i això, i allà pues, també vaig... Era un moment en què jo escrivia més. Però sí que és cert que després, un cop vaig començar a treballar d'una forma més professional al mercat americà i després a l'europeu, vaig començar a treballar amb guionistes, em vaig acomodar a la faceta just del dibuix, em vaig donar compte de la complicació que és realment escriure una bona història i mantenir un ritme i una tensió i tot això. I no vaig tornar a sentir la necessitat d'escriure. Això va ser més fruit de diverses circumstàncies que es van donar i que em vaig trobar amb la necessitat d'escriure un llibre per donar més temps. Estem encara treballant en l'últim tomo d'així i això justament al ser l'últim és un fregat una mica més complicat d'escriure i el Cidru també estava amb molta feina. I així va sorgir una mica la idea de fer alguna cosa pel meu compte i així donar-li una mica més de temps al Cidru per escriure.
1: I què t'agrada més, treballar tu sol, treballar amb algú que et guiï?
3: Bueno,
1: com et sents més còmode?
3: He de dir que de les dues maneres, perquè és cert, hi ha autors i tinc amics i tinc col·legues que un cop han provat l'experiència d'escriure, no sé, igual tenen més vocació d'escriptors i de cop i volta ja no es veuen treballant, no va dir a les ordres, però no és a les ordres, és amb un guionista,
2: amb col·laboració
3: d'un guionista, perquè senten la llibertat de creativa. El que passa és que jo, si tinc una història que em sedueix, que m'agrada, i la sort que he tingut també, sobretot amb el Cidru, així, que és que ell és molt, molt permeable a les idees o a les propostes que jo pugui fer. Per tant, no, el que hem fet amb Xin no és un treball guionista-dibuixant, sinó que és una cosa així. Exacte, llavors hi ha moltes coses que jo després refaig o faig seqüències noves, li ensenyo, a ell li agraden, les retoquem, treballem molt així. Per tant, m'hi sento còmode, també. Però és cert que per mi és més la sensació de retornar a aquell xaval que començava a dibuixar i que tens com tot el terreny per explorar, que ara amb el dibuix ja no és tan així. Sempre dic, no?, que sempre cada llibre que fas, cada pàgina que fas, progresses una mica més i et fas una mica millor, però cada vegada el saltet és més petit, perquè... És evident, tens més coneixements, però en canvi amb l'escriptura ara em trobo com al principi de tot i com molt de terreny per recórrer, i la veritat és que em ve de gust.
2: Això et motiva a pensar altres històries? O...
3: Sí, de fet ja ho estic fent, ja sí, estic treballant amb altres guions.
2: Ara et preguntarem, això és la pregunta que deixem al final, no? En què estàs treballant ara? Parlant del Diablo i el Coral, que publica Norma Editorial, tenim... Nosaltres som dos a l'equip de Bufacanyes i el meu company és l'expert en sinopsis, així que li demanaré que em faci un petit resum de què es pot trobar la gent perquè sàpiga una mica de quin tipus d'història estem parlant.
1: Pues trobem una noia que treballa en un circ, treballa com de futuròloga, podríem dir, d'aquestes pitonisses. Sí, d'aquestes pitonisses amb la bola de cristall i això. I que justament ella pot veure el diable. I té una relació amb el diable molt divertida. Com si fos el seu germà gran, per dir-ho d'alguna manera, no? No un pare, però sí com el germà gran, que una mica cabron. I a partir d'aquí tu vas descobrint per què ella veu el diable, què està passant, quin és el seu origen, perquè el seu pare és una meva asseguda en una cadira de rodes, i tot el que va succeint després, arrel de que vas descobrint poc a poc el que va passant. Això és fàcil i senzill.
2: Sí, sense molts spoilers, crec que bé, és una història molt xula, també amb uns personatges com molt icònics. I d'on va sorgir aquesta idea? No sé si és una cosa que tenies ja pensada de fa temps o...
3: No, em venia de gust... és a dir, jo, amb la meva poca experiència, jo les vegades que he escrit ho faig des de dos punts de partida. Bé sigui els personatges o bé sigui un concepte, una idea. Tens una idea d'algú que pot passar i de cop i volta doncs, busques els personatges que t'ajudaran a construir aquella història. En aquest cas és més aviat al revés. Tenia la idea d'aquests dos personatges que estan obligats, dos personatges antagonistes que estan obligats a una convivència involuntària, i a partir d'aquests dos personatges vaig començar a construir el quan, el on, els personatges secundaris i tot el que m'ajudava a construir la història i a portar-la cap allà on volia jo.
1: I per què esculls Praga?
3: Bueno, la veritat és que abans d'escollir no ho sembla tant, però un cop ho vaig decidir em sembla molt evident, perquè és una ciutat com de conte, és com de... sembla... Si has d'explicar una llegenda o no, les brumes aquestes que té, el tipus d'edificació... A més, la ciutat està molt vinculada amb el dimoni i amb moltes llegendes, i de fet surten en el llibre. Hi havia alguna més que no m'ha capigut, però sí que vaig trobar que hi havia com... Té aquest punt misteriós que funcionava molt bé.
1: A l'hora de documentar-te amb el tema, perquè... Una mica d'espoiler. Apareix Golem... Sí. El judaïsme i tal, et vas documentar per saber com era bé la llegenda del gol i tot això, per poder introduir a la història?
3: Sí, clar, vaig llegir. El que passa és que si he hagut de fer trampa, l'he fet. No és un llibre històric, no estic explicant... De fet, la història és un context. El fet de que tampoc és cap spoiler que sigui just abans d'esclatar la Segona Guerra Mundial no és casual. Si tens un personatge que és jueu, pues això ajuda a generar una tensió, per més que no sigui una història de nazis i que no sigui una, però ajuda a crear aquesta sensació d'inseguretat, i el fet de que el dimoni estigui a Praga també li donava cert sentit, no?, que el món estigui mig boig en aquell moment, perquè el diable està fora i d'alguna manera...
4: L'infern no estigués controlat.
3: Sí, com que ja emana alguna cosa i això fa... I llavors, clar, buscava un període que em servís, que igual si l'escriguis ara podria servir perfectament a dia d'avui, no?, perquè però sí. En el moment que ho vaig escriure no estava Trump com està ni teníem tots els problemes que tenim ara.
2: Sí, de fet, bueno, Praga, jo crec, i vaig anar just l'any passat, l'estiu passat, i és com Europa antiga, no?, i acompanya molt bé, crec, la història, perquè és això, és com un escenari, això, que representa molt bé, i l'ambient que crees també amb aquesta història, crec que és...

0: Molt també com tractaves el color. No sé si de quina manera treballes tu amb el color. Sempre ens agrada molt parlar amb coloristes perquè hi ha alguns que treballen directament amb una paleta de color concreta o que van, a mesura que avança la història, aquesta paleta va canviant.
1: Bueno, en el meu cas, el color jo crec que sempre ha sigut una faceta molt important de la meva feina. Hi ha altres col·legues o companys que s'han centrat més en el que és la part del dibuix i veuen el color com una cosa secundària o treballen amb colorista, però jo durant molt de temps també vaig fer d'il·lustrador abans de posar-me amb el còmic per qüestió alimentícia, perquè més, bueno, en aquella època hi havia, ara hi ha menys feina d'això, vies i coses, però en aquell moment hi havia feina, publicitat, premsa, portades, i això sí que t'obligava, la il·lustració t'obliga a narrar amb una sola imatge i el color t'ajuda a reforçar les sensacions que tu vols transmetre al lector o a qui sigui. Aleshores, jo és una cosa que l'he tingut com sempre molt integrada. Aleshores, no sabria dir-te, no hi ha una reflexió molt bèstia. Sí que és cert que, per exemple, en l'Infern, el que a mi venia de gust és que mostrar una atmosfera quasi respirable. Per això hi ha aquestes partícules que tu dius, que és com si fos dens, no? Com que et cansessis només d'estar allà.
0: Hi ha molts personatges, també, potser, no? És com que agobia una mica perquè...
2: És com aquesta sala de premsa, no?
0: Sí, és així amb molta gent. També relacionat amb això, no? Com és aquesta història, com, que és com a autor complet, com l'has treballat? A mi, potser el color suposo que és el que es deixa per al final, però no ho sé, t'ho volia preguntar. Sí, sí. Primer, no sé si vas escriure la història sencera, has dit que vas començar una mica amb els personatges, no sé si primer vas definir els personatges a nivell gràfic i d'aquí van a créixer la història, o vas fer més clàssic, que normalment es treballa primer el guió, il·lustració i color i entinta.
1: Sí, a veure, en aquest cas, jo com que no sóc guionista tècnic i no necessito ser-ho en el sentit de l'escriptura, parlo, no de...
0: Sí.
1: I aleshores no tenia cap sentit per mi escriure un guió on... Vinyeta 1, trobem els personatges, no sé què, i llavors el que vaig fer novel·lar-lo, com si fos un relat. I jo després del relat passo directament a l'storyboard, perquè jo ja... Aquesta part, sí. La part d'escriure és nova, però l'altra part ja la controlo, no? Llavors no necessito fer-ho. I el que sí que era important era poder escriure alguna cosa que pogués llegir la meva editora,
0: ja, també.
1: Abans de posar-me a dibuixar. Però un cop vaig fer aquesta sinopsis novel·lada, ja vaig començar com a dibuixar i a acabar de matisar doncs, segons quins diàlegs, segons quines escenes, a vegades doncs, canviar un parell de pàgines, afegeixo un parell de pàgines aquí, o això ho poso abans, aquest tipus de retocs, jo vaig fer amb el dibuix. A mesura que ja vaig començar a dibuixar, ja vaig començar a trobar doncs, aquestes coses que no acabaven de funcionar en el text i que el llenguatge del còmic doncs, és diferent que el de novel·la, no? Llavors és com fer una adaptació, com si de cop i volta hagués de fer una adaptació d'una novel·la més curta, però...
2: Una de les coses que més ens ha agradat és el disseny dels dos personatges principals.
1: Sí.
2: Perquè... A mi, a més, amb aquesta portada, que és una mica com mi vecino Totoro, que podria ser així, el disseny del Diable, que és una mena com un bufón sodomasoquista, per dir-ho així, de com està dissenyat, amb aquell somriure, però en el moment, és que em sembla fascinant, en el moment que quan parla amb Coral o es comunica amb ella, veus un punt de soc el Diable i te la fotré, però tinc complicitat amb tu, no? Això et va costar molt aconseguir-ho, arribar a aquest punt? Ja, perquè això fins i tot afecta guió i afecta a l'hora de dibuixar.
1: No, en realitat és que era quasi... Era obligatori fer-ho així, perquè, clar, de partida un té moltes opcions de dibuixar o de dissenyar el dimoni. És un personatge prou conegut i de més. Aleshores, sí que tenia clar que volia fer un dimoni clàssic, vermell, amb banyes, el cua i tot això, però no volia fer un dimoni massa terrible o pervers, o grotesc, o cruel, perquè llavors seria molt difícil que un personatge que jo vull que sigui llest, com és la Coral i de més, es deixés enganyar per un dimoni, perquè ja està

0: Ja sempre a la defensiva. Llavors, justament, sí, el dimoni ha de mostrar aquesta mena de complicitat, sí, aquí per fer-li baixar la guàrdia.
1: Em ve al cap la dita que sempre m'ha dit mi mare que sabe más el diablo por viejo que por diablo, no? Mm-hmm. I ja em recordo de tot això.
0: I, bueno, a partir d'aquí el disseny, ja et dic, va ser buscar un disseny que servís una mica com de sàtir més que de sí, dimoni terrible.
1: Amb una mirada un punto David Bowie, fins
0: sí,
1: i tot.
0: Sí, bueno, és que clar, després hi ha aquests aspectes que això sí que ho he trobat que com a guionista hi ha recursos narratius, com també els textos, la tipografia d'ell o la tipografia d'ella, que són diferents. Llavors, si això em servia per si ell agafen possessió a una altra cosa, i llavors es pot veure quan està parlant el posseït o quan està parlant el dimoni des de dintre. No sé, i això dels ulls també, perquè de cop i volta si veus un posseït que té un ull de cada color, doncs saps que és el... Llavors són coses que de vegades, sobretot això del text o algunes explicacions que es donen, que de cop i volta faig servir un estil de dibuix com més sí, dibuixat en blanc i negre, sí, com sí, més
2: un cartoon. Esbol, sí, sí, bueno, sí.
0: Això de vegades és difícil que un guionista t'ho apliqui a una sí, història, perquè ell no està pensant en aquests aspectes narratius. No? Això és més... Llavors, amb això sí que trobo que quan ets tu el guionista és més senzill trobar coses d'aquestes i divertir-te fent invents, una mica sí, d'utilitzar el llenguatge del còmic en si, no?
2: Sí, no, realment fa servir com diferents recursos gràfics, a part de l'ús del color, i això que aquestes parts crec que és quan expliques sobre una possessió també, sí, i s'explica com si fos un dibuix, com sí, un esbós, no? Que ens va agradar molt també. Sí, com un croquis de... Com es...
0: Sí. Ja, clar.
2: Això també et volia preguntar, perquè ara estaves dient el tema de retolació també, que el tema de la tipografia, i no sé si per tu a l'hora de treballar a temps complet si has sigut molt exigent amb tu mateix, perquè realment crec que és un còmic que es veu que té molt de detall, està treballat molt al detall, i clar, nosaltres que també som artistes, tot i fem música i algunes altres coses, però quan fas un treball amb tu mateix i no comptes amb l'opinió d'algú altre, potser sí que et demanes potser massa i no saps quan acabar, no? Quan donar-ho per fet. Et va costar molt això? Has sigut molt autoexigent o més o menys ha sortit tot així de manera més natural? I...
0: Pues crec que... que en realitat no. De fet, crec que hi ha una mena de circuit del cap a la mà que flueix més quan tu has escrit la història, perquè ja la tens, mentre que quan tu treballes amb el guió d'un altre, primer vols agradar a l'altre, que a vegades és pitjor que voler-te agradar a tu, no? I aquí a vegades sí, pots trobar-te amb això de voler donar més. I després hi ha una mena de traducció de lo que estic llegint, pensar en lo que el guionista vol dir i llavors pensar en la manera que jo interpretaré o representaré allò que el guionista vol dir. Són tots uns passos que t'ocupen una reflexió. I aquí no existeix això, perquè d'alguna manera, home, en alguna escena concreta li pots donar més... Però més o menys jo ja visualitzo quan vaig escrivint i em vaig fent una idea i em resulta molt més fans... I crec que la lectura també és més directa que en segons quins altres llibres que escriu una altra persona, perquè hi ha dos caps que estan treballant, mentre que aquí només és un, i és com si tu expliques una història o si tu has d'explicar una història que t'han explicat i tu vols explicar-la bé com l'ha explicat l'altre, però potser no... Saps?
1: Sempre pot faltar alguna cosa.
0: Està treballant d'una manera diferent. Mm-hmm. Mentre que, i llavors, jo trobo que a nivell d'autoexigència, jo volia trobar un resultat que resultés visualment agradable
1: i potent,
0: que sí, i que tingués una mica aquesta sensació de conte, de llegenda. Llavors, a diferència d'altres feines que he fet, que són més de tinta, molta massa de negre, molt de tallet i el color de fondo, diguem-ne, o darrere de la tinta, aquí el color està una mica per damunt. Més més. I bueno, és més aquí on vaig jo, no? A trobar el resultat que a mi m'interessa, però no sóc tan puntillista de pues aquesta mà o aquest... Hi ha vegades que, bueno, passes la pàgina següent i dius, bueno, igual podia haver-me estat 20 minuts més, però també podia haver-me estat mitja hora més. No, és que també podia haver-me estat 40 minuts més i fins i tot 2 hores més. Llavors, més o menys intento saber parar.
1: I també a nivell de guió, cada capítol comença amb un títol i amb un dibuix que és com un gravat, que està molt xulo, gires la pàgina i et trobes una frase d'un autor conegut. Per què prens aquesta decisió? Per reforçar, d'alguna manera, fer un petit pròleg ja escrit de cada capítol?
0: Mira, això sorgeix una mica al revés, sorgeix a posteriori, perquè lo dels capítols no, lo dels capítols ho tenia clar, perquè m'ajudava a diferenciar. A més, hi ha com dos etapes molt clares, o sigui, fins a la meitat és ella amb flashbacks, recuperant aquella part perduda de la seva memòria i de més, i a partir que les peces ja encaixen i ella descobreix tot, el seu passat familiar, etc. A partir d'aquí la història ja només avança. Al principi tenim anades i tornades d'ella, sí. Tal, i a partir d'aquí és quan comença l'aventura. Llavors, fragmentar-ho tot amb capítols em servia bastant. Però hi ha elements que sorgeixen de forma una mica casual o aleatòria. Una, per exemple, comentaves la portada. La portada, en realitat, és una il·lustració que vaig fer per presentar-li el dossier a la meva editora. Era com, bueno, en comptes d'enviar-li només el d'això, faig una il·lustració per intentar buscar ja una mica l'atmosfera i l'ambient, que ja es faci una idea, però li va agradar tant que va dir des del principi això. I jo li deia, bueno, però deixa'm, provo una altra cosa i si t'agrada aquesta... No, aquesta és la portada. I les frases aquestes també sorgeixen una mica d'una petició de la meva editora, que en moltes ocasions per a l'equip de màrqueting ens demanen, els autors, que donem referències perquè l'equip de màrqueting entengui,
2: sí,
0: per on van els tiros, no? De quin tipus de... Llavors, clar, jo vaig començar a buscar d'on podia haver sortit tot això i vaig trobar, pues, hòstia, coses que no havia pensat quan ho vaig escriure, sí. Però que després dius, ostres...
2: Que curiós, sí.
0: I llavors, pues, vaig dir, mira, ja que he fet aquest treball per l'equip de màrqueting, de buscar referents que m'han servit o que jo crec que han tingut influència en això, doncs anem a aprofitar i anem a posar-ho també en els capítols.
2: És curiós perquè llegint la història sembla que sigui al revés, eh? Que primer tinguessis de les cites, diguéssim, aquestes, i després hagis desenvolupat. La portada també m'agrada molt, la il·luminació, i em recorda una mica, no sé si t'ho hauran comparat ja, amb l'obra que he fet d'Álvaro Martínez Bueno, està fent la sèrie The Nice House on the Lake, que és en castellà, que By the Sea on the Lake, i també fa servir com aquestes il·luminacions a les portades, perquè és un còmic que es publica en grapa, i m'ha recordat una mica.
0: Sí, conec el còmic de l'Álvaro, sí. Molt xulo.
2: Molt diferent a lo que tu, sí, planteges, però el tema de la il·luminació em va quedar atenció perquè és com una il·luminació estranya, no?
0: Perquè jo crec que utilitzem el mateix recurs, que és, sí, la foto de flash,
2: sí. Sí, sí, sí.
0: En un lloc molt fosc. Foto, llavors que projecta unes sombres... Sí, llavors tu, sí, si veus fotos, sobretot fotos antigues, amb els flashos, sí, aquests i no sé què, que s'il·lumina molt el que tens en primer terme, i es projecten, tot queda com envoltat de les projeccions de la seva pròpia sombra, i jo crec que els dos ens vam interessar per aquest tipus d'il·luminació. En aquest cas era perquè jo volia un... Ja et dic, que no era la portada, era simplement una il·lustració,
2: sí,
0: però volia fer aquest tipus d'imatge que pots trobar-te al quarto millennium de...
2: Sí, del qual, eh? Sí.
0: Hem fet una foto una mica aleatòria, perquè ella...
1: Sí,
0: ella està, sí, com despistada, ni siquiera és allò que està posant, sinó que és com una mica misteriós i de més, i de fondo està el dimoni sense que sigui... Ja, sí, està com darrere d'un pal, sí, no sé què, i llavors la meva idea era aquesta, no? S'ha fet una foto,
2: sí,
0: una mica per equivocació, i a la foto hem trobat amb ella així mig sorpresa i al fons tens el...
2: Sí, sí, jo crec que funciona molt bé també per això, per aquesta aura de misteri. Per anar acabant també, és això, comentàvem que has portat molts anys treballant, has treballat amb personatges de Marvel també, has treballat fent l'adaptació de Millennium, que també són unes novel·les molt conegudes. També a l'hora de plantejar-te aquest projecte diferent, treballar amb personatges que ja coneix tothom et limita una mica en comparació amb aquests quan has hagut de fer aquests personatges, o, per exemple, fins i tot et diria amb Xi, que és una sèrie que ara ens deies, bueno, crec que sortirà el setè volum, és l'últim. Quan ja treballes amb personatges que ja coneix la gent, això et limita quan treballes, quan pues, les has de dibuixar?
0: Pues et diria que, i parlo evidentment des del meu cas, no puc parlar per tothom que s'enfrenta a adaptacions d'aquest tipus, però jo, en el meu cas, el que limita més és et diria el mercat.
2: Sí.
0: El tipus de mercat, perquè tu comentaves allò dels personatges de Marvel o de, sí, del mercat americà, o Millennium, que va ser per al mercat europeu.
2: Sí.
0: Llavors, jo sí que en l'americà sí que em vaig trobar una mica més... sí, et deien no, però el cànon de proporció de personatges, per la Redson ja ha de ser així, ja ha de ser així, i tenies que passar una mica per el... parlar-ho estilístic, tampoc és que m'amarguessin la vida ni res d'això, però sí que em vaig trobar que no, això s'ha de fer així. Mentre que amb el Millennium, pel contrari,
2: sí,
0: quan m'ho van demanar a mi, vaig posar dues condicions. Era jove i
2: tenia
0: més xuleria
2: i
0: que, ara,
2: valent,
0: que ara igual no ho faria per poder... Bueno, dues condicions tontes,
2: Sí.
0: Bueno, tontes, que al final sí que van ser molt útils. Una era que em deixessin crear a mi l'estil gràfic, l'univers gràfic,
2: sí,
0: a la meva manera, perquè si no ens podíem convertir amb un partit de ping-pong entre els que tenen els drets de les novel·les, la família de Larson, perquè Larson ja havia mort, la família,
2: sí,
0: de Larson també ha d'opinar, els editors han d'opinar, sí, ha d'opinar tothom, acabarem fent un híbrid,
2: sí,
0: d'una cosa sense personalitat que intenta agradar a tothom, uh-huh, i em van dir que ok, i l'altra era que si volien que ho fes jo, vale, que ho feia jo, però que no volia entrar en un concurs, que a vegades això ho fan per aquest tipus. Et demanen a tu unes pàgines de prova, a l'altre unes pàgines de prova.
2: Clar.
0: Llavors era com, si esteu demanant això a un munt, sí, de gent, mira, jo baixo,
2: sí,
0: perquè...
2: Bueno, és que aquest tipus d'obres no han de ser una competició contra ningú,
0: sí,
2: no? Per treballar...
0: I a més és això, que jo crec que amb el Rumberg, i tant el guionista, tant ell com jo...
2: Sí.
0: Teníem la visió de fer això, que era una adaptació d'un best-seller ultraconegut i tal, uh-huh, però amb l'esperit d'un llibre d'autor. És a dir, nosaltres ens ho preníem com...
2: Sí, sí,
0: jo,
2: sí,
0: vaig,
2: sí,
0: a fer-ho a la meva manera, i el Silvany també, jo vaig a escriure-ho, però no vaig a traduir el que en el llibre, sinó jo vaig, sí, a crear escenes noves o canviar l'ordre temporal de segons quines, sí, coses. Jo vaig a fer el meu, i jo, uh-huh, també estava amb aquesta. Llavors, l'única discussió va ser aquesta, i em van deixar tota,
2: genial,
0: la llibertat.
2: Bueno, ja està bé. Això sí, ara per acabar, en què estàs treballant ara, que podem veure? No sé si t'has animat, bueno, deies que sí, que t'has motivat a l'hora d'escriure aquesta obra i també dibuixar-la, ser autocomplet. Estàs acabant també el Xi, que podem trobar aviat teu?
0: Bueno, estem amb el setè Xi. Al mateix temps estic escrivint el meu nou projecte com a autor complet, que de fet vam tenir la reunió aquí també al Saló amb la meva editora d'Argó, i li va agradar molt i em va dir que endavant. Per tant,
1: perfecte.
0: Sí, perdó, de primeres. I després el que passa és que això, com que encara no està assignat, estic fent un altre personatge que em fa molta il·lusió perquè m'agrada molt, que és un personatge d'aquests franquícia... estan mítics
1: ja està, hi podeu leer, no?
0: De la BD i de més, Que m'ho estic passant molt bé fent-ho i per tant, la primera vegada que compagino dos llibres al mateix temps, que és el X7 i aquest altre projecte. Però és que no podia dir que no.
1: Doncs Josep, em sembla que ja tenim tot. Uh-huh. Moltes gràcies per venir i esperem tornar-te quan treguis l'últim xic, quan treguis el nou, quan treguis la teva obra completa, passis pel programa.
2: Així hem parlat molt poc i esperem potser trobar-nos, perquè realment és una obra que dona per mitja hora més de xerrada. Sí, sí, ja en parlarem també quan surti aquest últim número. Moltes gràcies, Josep.
0: No, moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Adéu-siau, que vagi bé.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, el programa de conversa reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i també a www.radiorubí.cat. I sabeu també que si voleu escoltar, podeu veure els millors moments del programa, dels immediatament anteriors o els que ja fa temps que tenim en marxa, els trobareu a la selecció que fem al nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. Fer-se gran. Quin drama, no? Sí i no. Els que ja hem superat el llindar dels 50 veiem la vida d'una altra manera. Som conscients que ja ens n'hem polida més de la meitat, en el millor dels casos. Ho hem fet amb salut, en bones condicions, vull dir que no ens podem queixar, no? A partir d'aquí, no diré que entrem en una etapa de decadència, ni molt menys, però sí d'envelliment. Llavors, i d'això n'hem de ser conscients, perquè envellir, com deien els avis i els pares, és llei de vida, no hi podem fer res. No hi podem fer res més, ja està, és així. Hi ha maneres i maneres d'envellir, això és cert, eh? Una cosa és fer-ho activament, amb salut, amb il·lusió, amb energia, una suma de cos i ment pràcticament perfecta, i una altra és quan la salut no t'acompanya, ni la física, ni la psíquica, quan de cop o progressivament el teu cos, el teu cap, es van transformant cap a una dependència, cap a un esborrament complet de qui eres, i això no em vull imaginar l'impacte que provoca en les persones. I li respon. No fa pas gaire setmanes vaig reveure una pel·lícula que en el seu moment em va agradar molt i ara encara m'ha agradat més. Suposo que deu ser això del pas del temps, eh? Una història verdadera, de David Lynch. Una pel·li que és poc David Lynch, per entendre'ns, és veritat, però que explica una història emotiva, d'amistat, de germandat en la bellesa. I el protagonista diu una veritat que, com us deia, amb 30 anys, quan la vaig veure per primera vegada, em va passar totalment desapercebuda, però que amb 50 agafa una altra dimensió. Deia el protagonista, el pitjor de fer-se gran és recordar quan eres jove. Quina meravella, no? Pot ser amb melancolia, pot ser amb agraïment o amb totes dues emocions alhora. Els nostres grans, els nostres majors, que en diuen al País Valencià, segurament són una de les grans assignatures pendents d'aquesta nostra societat, d'aquesta societat occidental. Ningú no vol fer-se vell, però tots ens hi farem. Pocs en volem tenir cura, o pocs en volen tenir cura, i busquem excuses, mil excuses, per autojustificar-nos. Però ells són els garants dels records, de la memòria, els artífexs de la nostra vida, del que som. I mereixen el nostre màxim respecte, la nostra màxima responsabilitat. Després d'anys de lluita, d'esforç, de treball, el millor homenatge que els podem fer segurament és no girar la cara. I avui parlarem de bellesa, parlarem de dansa, parlarem de moltes coses segurament. Avui ens acompanyen la Patri Mas, l'Anna García, responsables d'un projecte que no pot ser més emotiu i més meravellós. La que baila. Patri, Anna, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I benvingudes a La Gent Normal. Què és La que baila? Perquè jo he avançat que parlarem de bellesa. Bellesa en B baixa, eh? No de bellesa en B alta, sinó de bellesa en B baixa i de dansa. Llavors aquí ve on caseu tot aquest binomi. Què és La que baila?
1: La que baila, 2 punts, moviment de l'ànima.
0: M'he deixat el moviment de l'ànima.
1: Sí,
0: important.
1: Sí, perquè és com una mica el que passa a les sessions de La que baila. El nom surt d'aquell moment, no?, on t'arribes en un centre i no saben ben bé, però et miren i diuen ja viene La que baila.
0: Ah, que maco això.
1: Sí. I aleshores, doncs, un dia així va dir, vale, doncs el projecte es diu La que baila.
0: Quan dius un centre, estem parlant de centres, normalment centres de dia, residències de gent gran, no?
1: Sí, ara mateix La que baila és un projecte que té l'objectiu de moure l'ànima a través de la dansa. La dansa i la presència, sí?
0: Com mou la dansa l'ànima?
1: A través del moviment, que és l'impuls de vida bàsic que tenim tots des del cor que es mou, sí?
0: Som moviment.
1: Totalment.
0: Vull dir, ens movem des de que pràcticament des de que estem a dins de les nostres mares.
1: Sí, tot i deixem, es mou.
0: I deixem de moure'ns en el moment en què ens morim.
1: Correcte. Llavors, en aquest sentit, la dansa és un impuls primari perquè és moviment pur. Aleshores, per aquest motiu, es pot treballar amb diverses patologies perquè des de que un cor es mou, un pulmó respira, allò per mi ja és dansa. Uh-huh. Aleshores, la dansa seria posar consciència en el moviment i per això treballem a través de la dansa. Aleshores, el que fa la que baila ara mateix és anar a residències i centres de dia, val? I oferir presència a través del moviment. I des d'aquí es crea una peça artística, in situ. I aquesta peça artística, quan hi ha presència de dos o més persones que aconsegueixen connectar, connecta't amb totes les altres persones que estan a dintre del mateix cercle.
0: Clar, és com si, és a dir, per diferenciar-ho, tu no fas ballar la gent gran, només. És a dir,
1: és que jo no
0: tu
1: faig
0: vas
1: ballar.
0: Aquí. Ho dic per esvair dubtes, eh? És a dir, fas una altra cosa molt diferent.
1: Sí.
0: Molt més, perdona, ara faré servir un concepte que és d'aquells conceptes que ara s'ha posat molt de moda i tal, eh? Fas una cosa molt més holística, en aquest sentit, eh? És a dir, molt més global, molt més completa, més que no pas ballar i punt, no?
1: Sí, el que faig és obrir el cor amb tota la seva complexitat, perquè primer ets obrir el meu perquè tu puguis obrir el teu, no? Uh-huh. I aquest és el tema. Com ho faig? A través de la dansa. Per què? Perquè la dansa em permet utilitzar el contacte i el moviment. Sí? La respiració, la mirada, i a partir d'aquí es crea l'experiència.
0: Com ho rep això la gent? Perquè segurament a les primeres, anem a dir-ho així, les primeres sessions o les primeres vegades que et poses al davant d'una persona o d'un col·lectiu, m'imagino que deu haver-hi gent que això no s'ho deu creure gaire, i fins i tot, i parlo, ara faig una mica de cunyat, eh? Però segurament pot ser que a vegades et trobis algun mur, o no?
1: Sí, em trobo el mur quan es posa la ment en joc, uh-huh. No? Quan va anar cap al prejudici.
0: Val.
1: Sí. El que passa és que aquest mur es trenca molt ràpid. Molt ràpid, perquè quan tu agafes algú amb les mans i el mires i et connectes amb tu i l'altre es connecta amb tu, allà hi ha un maig que la ment ja no compta aquí.
0: Haig de dir, pels que no ens veuen, que la mirada de la Patri és... No, clar, no riguis, perquè és veritat. La mirada de la Patri és una mirada d'aquelles profundes. No és una mirada hi-hi, ha-ha. És una mirada profunda. I jo, que me l'estava mirant, perquè ella m'està mirant mentre parla, realment entenc aquesta connexió que pots arribar a establir amb una persona. La importància de la mirada, no? Com a element de presentació, moltes vegades.
1: Bueno, estem parlant de persones en què no són mirats a nivell de cor. Sí, no se'ls mira com un ser complet, sinó com a... Com t'ho diria? Hi ha una mirada molt més assistencial, uh-huh, cap a una persona que està en una residència o un centre de dia. I poder mirar-lo i connectar amb l'home que és, amb la dona que és, encara que el cos estigui a xuxurrio, com el cotxe, no? Que pues, van passant els anys i van fallant peces del cotxe. I hi ha cotxes que estan fets caldíssim.
0: Però, en canvi, et porten els llocs.
1: Exacte.
0: Vull dir, encara funcionen.
1: Encara funcionen i ens permeten encara estar aquí i que l'ànima encara estigui en aquest entorn, no? Llavors és com allà, anar allà i donar-los aquest espai de presència per dir, te veo.
0: Anna, tu t'has incorporat fa molt poc en el projecte. De fet, avui és la, com si diguéssim, és la presentació oficial. No ha estat, no ha estat així, vull dir, ha estat absolutament casual, per tant, benvinguda en aquest univers. Què t'ha atret a tu d'aquesta, anem a dir, d'aquesta filosofia, no? D'aquest projecte?
2: Doncs, bueno, jo conec a la Patri des de fa molts anys, perquè nosaltres vam ballar juntes de petites a la mateixa escola de dansa. I, bueno, el meu camí des d'aleshores ha estat variable. I en els últims...
0: Com la vida mateixa.
2: Com la vida, com tots. I en els últims mesos sentia la necessitat... Jo faig acompanyament a persones a nivell individual i també grupal a tallers. I sentia la necessitat d'anar al cos, perquè al cap... moltes vegades hi ha molt de soroll i poca cosa a resoldre, o almenys des d'on jo treballo, que no és ben bé en el cap. Llavors, com que cada cop se m'estava incorporant més al cos, seguia la Patri i la seva feina, i dic, bueno, és que és com el punt àlgid on jo arribo també a les sessions, és el que veig en els seus tallers i en el seu projecte, i vam contactar i vam fer maig, novament. Ens recordàvem, a més, de petites, recordàvem les nostres mirades de petites, i això va ser meravellós. I en aquest reconeixement també de la nostra pròpia ànima, si es pot dir així, doncs hem apostat per, bueno, pues per caminar juntes amb això. I a mi m'omple molt, perquè a mi personalment la dansa m'ha acompanyat l'ànima des de ben petita. I hi ha expressió i a traspassar coses que passes també de petita i d'adolescent i de més gran, perquè vaig estar ballant fins bastant més gran.
0: Bueno, al final, si mirem la història de la humanitat, si mirem les cultures del món, la dansa segurament és d'aquelles coses que és un eix vertebrador aquí, a Austràlia, a Sud-amèrica... Sí. I m'atreviria a dir que fins i tot en els llocs més remots del planeta, no? És a dir, alguna cosa deu tenir la dansa.
1: Bueno, hi ha un moment en què la dansa et transporta a l'alegria. I l'alegria, quan vas a una residència, és algo que hi falta molt.
0: Molt. Moltíssim. Les residències per gent gran, i parlo amb coneixement de causa, per sort o per desgràcia, són espais que tendeixen a la tristor, a una temperatura molt baixa. I no estic parlant de temperatura física, estic parlant de temperatura emocional. Són espais molt escèptics. Segurament és el més pròxim a un hospital o a un centre sanitari, no? Quan en realitat allà no es fan, anem a dir-ho així, no es cura la gent... sinó que tenen una funció, quan dic cura vull dir no tenir cura, sinó cura de malalties, Tenen un altre tipus de funció. I aquesta cosa vital, aquesta cosa com molt càlida, manca en aquests espais.
1: Doncs aquest és l'objectiu de la que baila, perquè tu entres per allà i et diuen ha venido a traernos vida, a darnos vida.
2: Sí.
1: I tu dius, vale...
0: Clar, quan una persona t'enumera o et diu exactament aquestes paraules, la lectura que fas darrere d'aquestes paraules és aquí no hi ha vida. És a dir, no hi ha vida.
1: Sí,
0: Vera,
1: que hi és,
0: no?
1: Però està dormida.
0: Està dormida, d'acord.
1: És que aquest és el quid, no? Uh-huh. És com que tu arribes allà i tot està dormit. La tristor també, la melancolia hi és, però tampoc que és expressada, la por no és expressada, hi ha moltes coses que no són expressades. Llavors, tot està en el cos, però congelat. Uh-huh. Per això, moltes vegades, quan vas a tocar algú, el primer que fa és plorar. I tremolar. Sí? Perquè deixen anar. I després d'això, ve l'alegria.
0: Feu com un procés de catarsi, no? D'obertura de l'ànima. Abans parlàveu de l'ànima, no?
1: Sí.
0: El que a vegades a l'ànima li podem posar molts noms, però a vegades ens costa mirar-nos l'ànima. Ens costa mirar-nos a dins i reconèixer-nos a dins.
2: Sí, justament veníem una mica ara, parlàvem d'això, que realment a les residències és com molt evident, perquè ja, bueno, el cos està apagat, no? Hi ha dificultat de mobilitat, moltes vegades hi ha demència, llavors és com, bueno, l'ànima és com allò que queda i és aquella part nostra que ha estat sempre. És aquella part que ens ha acompanyat de la mateixa manera des de l'inici. Llavors, connectar amb això és com portar l'essència de la persona encara que el cos estigui congelat. Llavors, és connectar amb això i dir, sí, estàs aquí dins i continues i sent i et veig, en tant que em puc veure aquesta part meva també, això mou algo que no està tant amb la... No és racional, però sí genera benestar.
0: Clar, perquè al final les emocions ens poden generar moltes coses, una de les quals és benestar.
2: Exacte. I també és cert que estem tots bastant desconnectats del cos.
0: Sí.
2: En quant a consciència del nostre cos, en quant a escoltar el nostre cos, què li passa al meu cos, com es troba avui, no? Ja no només si em fa mal l'esquena o... sinó quina és l'emoció...
0: Les emocions, sobretot.
2: Per aquí, no ens ho plantegem.
0: Per aquí pel programa han passat diversos professionals d'àmbits molt diversos. Des de la medicina fins a la psicologia. I una de les, un dels mantres que hem anat repetint aquí és precisament això, aquesta desconnexió que tenim del cos, no tant en aquesta vessant física, que també, perquè a vegades detectem un mal d'esquena, però a vegades no detectem uns altres mals que són molt físics, però que pensem que això no és res, però que en realitat tenen un rerefons, anem a dir-ho així, emocional. Però la part emocional, no? de mirar-se, d'escoltar-se un mateix i detectar... doncs això, què et passa per dins de l'ànima?
2: Exacte, i per mi això s'entrena. Per mi és algo molt personal i potser perquè és des d'aquí des d'on treballem també, és algo que s'entrena. És algo que has d'anar entrenant, és que has de posar consciència en si vols escoltar el teu cos, és no oblidar-te de que estàs aquí amb el teu cos. I s'entrena. No és allò de dir, vale, avui ja he decidit escoltar-lo.
0: No, però a més m'imagino que és un entrenament que no és un entrenament, com tu dius, que es fa d'avui per demà, sinó que és un work in progress i et diria que no s'acaba mai, perquè sempre com a màquina perfecta que és el cos, m'imagino que no arribes mai a tenir el 100% de coneixement del que t'està dient el teu cos. És a dir, que cada dia vas aprenent una miqueta aquesta, diguéssim, fas aquesta progressió.
1: Bueno, el cos és un mapa. Mm-hmm. És el nostre mapa de ruta i ell pues guarda.
0: Costa't
1: tot
0: una miqueta el micro.
1: Ell guarda, és un mapa de ruta i ell ens va marcant. Mm-hmm. La cosa és sabem llegir o volem llegir el nostre cos.
0: Sabem o volem, aquesta és molt, molt important, aquesta precisió, perquè una cosa és saber-ho i l'altra és voler-ho, no?
1: Clar,
0: perquè
1: no,
0: voler clar. A vegades implica una sèrie de coses que, anem a dir-ho així, que ens poden fer mal o que no ens agraden, i a partir d'aquí nosaltres podem decidir amagar-les i no escoltar-lo.
1: Clar, però llavors ens desconnectem de la vida.
0: Totalment.
1: I aquí està el quid de la qüestió. Aleshores, quan tu vas en una residència i obres tu el cor, l'altre obre el cor i hi ha una connexió a nivell energètic, el teu cos es mou a nivell químic, generes oxitocina, i aquí és quan veus una persona que quasi que no es pot aixecar, que s'aixeca de cop. I això és així. Això és així. Jo agafo a vegades persones amb les puntetes dels dits i puf, s'aixequen de cop. De cop. Quan són persones que les han d'anar a buscar entre dos, moure-les d'aquí cap allà, i jo vaig allà, i ja, pum, ja l'efecte. Energèticament, allò es mou.
0: Clar,
1: i
0: això...
1: ballen, uh-huh. I ballen.
0: Clar, això em porta a pensar això, no? La importància quan parlem de les energies i quan parlem de... que a vegades pot semblar una mica esotèric, això, aplicat al... No estic jutjant, simplement estic dient que pot semblar, o hi ha una part de la població que això li pot semblar una mica esotèric. Però és veritat que quan t'expliquen casos com aquests, realment et qüestiones... aquesta, diguéssim, la importància d'aquestes energies. Al final som energies.
1: Bueno, és que som energia. Uh-huh. El nostre cos és energia constant. I aleshores, si tu mous l'energia, si comptes d'estar amb una vibració baixa, li dones una vibració alta, fup! No passa per la ment, el teu cos s'activa. I estàs allà, i l'únic, no vull treure-li mèrit, no. Però el que estàs fent és aportar amor. Ells es veuen el seu propi amor a través de l'altre. I aquest és el quid de la qüestió.
0: Clar, vosaltres, per exemple, estaves parlant quan us veien arribar, no? O quan et veien arribar, ja viene la que baila,
1: sí.
0: No? Clar, però segurament et deus trobar... És una... No sé si la paraula teràpia és indicada aquí o no, vale? Fas cara de dir que no.
1: Bueno, perquè el meu objectiu sí. No és terapèutic, però acabes sent terapèutic, uh-huh. Òbviament.
0: És a dir, el que tu fas, val? Aquest projecte, la que baila, diguéssim, et troba gent que té, anem a dir-ho així, anem a simplificar-ho molt, que té el cap clar, però també et deus trobar gent que no té el cap gaire clar.
1: Sí, clar, graus de demència molt forts.
0: Exacte.
1: I llavors, de dependència.
0: Els graus de demència i de dependència, que segurament és el que... És el que és més visible i és el que associem més a la gent gran, no? O a aquest procés d'envelliment de què parlava al començament, no? Clar, suposo que la visualització dels resultats, clar, llavors és com la cara i la creu d'aquella persona. Tu veus aquella persona quan arribes i a partir de totes les accions que vosaltres feu, de cop i volta... Això que deies tu, no? De que es pugui aixecar, no? Però segurament, si no es pot aixecar o té un cert grau de demència, segurament les faccions a la cara canvien. És a dir, és així, realment?
1: Sí, clar, canvia tot. Canvia tot. Hi ha un gir brutal de quan entres a quan surts. I s'arriben a crear duos de dansa, i aquella persona està amb tota l'atenció posada en allà, perquè el canal d'entrada no és cognitiu, el canal d'entrada és sensorial, vas des de baix cap a dalt, i llavors ells connecten des d'un altre lloc, perquè aquest lloc encara hi és i està viu.
0: És un lloc que no té res a veure, o que està, diguéssim, segregat del que seria, anem a dir-ho així, la demència o aquest envelliment cognitiu, digue-li com vulguis, eh? És a dir, hi ha una base emocional que està allà i que està esperant a que algú li posi una miqueta de foc perquè s'encengui.
1: Exactament, exactament.
0: Doncs d'aquesta manera expliquem què és això del projecte La que baila, i el subtítol era...
1: No és un subtítol, és bueno. La que baila, dos puntos, moviment de l'ànima.
0: La que baila, dos punts, moviment de l'ànima, sense subtítols.

0: Segurament una de les més grans veus de la lírica de tots els temps, Maria Callas, segurament una de les òperes més celebrades també de la història de la música, aquesta Madame Butterfly de Giacomo Puccini. I la música amb tot això com i casa.
1: La música té molt a veure amb el record. I el record és tornar a habitar a estats interns molt potents.
0: És el... Sempre es parla, no? D'aquesta... Que al final deixa de ser un mite perquè en realitat és una realitat. Doncs que aquestes cançons que tu has escoltat quan eres petit, quan eres jove, i que en l'etapa de bellesa, quan, diguéssim, ja tens un grau de demència prou considerable, les primeres notes d'aquestes cançons t'activen. I això segurament és una mica del que estàvem parlant just abans d'escoltar aquesta peça de la Maria Callas, no? Hi ha un ressort que il·lumina aquest record, no?
1: Totalment.
0: I fins i tot l'activa tant que hi ha gent que és capaç de cantar-la. Hi ha gent que és capaç de... si han tocat alguna vegada algun instrument i poses aquell instrument al davant, són capaços de tocar-la amb el piano. Ja circulen moltes històries d'aquestes característiques, no? És connectar, és fer aquest procés de connexió que no passi per...
1: Exacte.
0: Que no passi pel cervell.
1: És memòria corporal, no? I la memòria corporal et porta amb aquesta situació de benestar, de plaer, d'amor, no? Perquè és molt bonic, es connecta molt amb l'amor. Jo poso molta música que a mi m'agrada actualment, i també poso molta música d'ells i d'elles, sí? Boleros, òpera, coses que sé que amb ells i elles els despertarà molt, no? I veus que van a recordar quan ells sortien a ballar, aquells balls, tot el que ells gaudien de la seva època, ho fan amb mi aleshores. Anem, ens transportem allà, no?
0: Clar, és que deu ser com un viatge... Però deu ser com un viatge al passat. És com si els posessis en una màquina del temps.
1: Totalment.
0: I els hi dones aquest... Anava a dir aquesta espurna d'esperança, no?
1: Clar, és que és una experiència. Des de la meva perspectiva, sí. Quan entra la que baila, és una experiència, mai saps cap a on et portarà aquella sessió. Llavors pots acabar...
0: I cap sessió és igual,
1: no,
0: clar, evidentment.
1: No, jo puc entrar amb una música de cabaret i anar a Broadway, i llavors tots estem a Broadway, sí? I veiem les llums, i veiem el no sé què, o podem estar al Palau de la Música escoltant el cant dels ocells, o podem anar al Liceu escoltar Madame Butterfly, no? És igual, és un viatge. I un viatge a través dels sentits, sense pensar. Per això moltes persones que d'entrada tenen un prejudici, no, jo no ballo, eh? No, hi ha molts.
0: Sí, sí, per això
1: entren,
0: ho dèiem.
1: Entren i ja estaria. Perquè no és algú que va a mostrar. És una experiència immersiva, de fet.
0: De fet, és una experiència que segurament... tota aquesta gent que té aquests com aquests prejudicis, no? Que insisteixo, us en deveu trobar, no? Però és una mica posar-los una mica una vena als ulls, un mocador als ulls.
1: Total.
0: Deixar-se portar, no? Per la música, per les emocions, pel tacte, no? I no deixar-se portar per la vista, perquè a vegades la vista ens enterboleix una mica la nostra percepció de les coses, no? Ai, això no m'agrada. No m'agrada perquè ho has vist. És a dir, has fet el primer contacte amb la vista. Llavors ja decideixes que, entre cometes, no t'agrada. Però hi ha molts altres sentits, hi ha moltes altres emocions que no entren per la vista.
2: De fet, quan tanques els ulls, deixes de veure allò de fora per començar a mirar a dins.
0: Sí.
2: Llavors, està bé que diguis això, no? Perquè si tu tens una experiència immersiva, com deia la Patri, amb música, és que ho pot provar qui vulgui, no? Convido a provar.
0: A veure, convidem.
2: Convido a provar posar-se una cançó que tothom sabem quina cançó ens mou, tothom sabem quina és aquella cançó que ens mou i ens connecta i fa que algú passigui dins nostre, no? Que fa com un... Ai, Doncs jo convido a posar aquesta cançó i escoltar-la, no?, amb els ulls tancats i respirant, perquè llavors podem descobrir dins el nostre cos què és allò que passiga. I si a més et regales que si estàs sol, doncs millor, perquè ja no hi ha vergonyes.
0: És una experiència més íntima, sí.
2: Sí, ja no hi ha vergonyes. I et permets, doncs, no?, moure, si necessites moure un braç, deixa-t'ho permetre i mou-lo i respira-ho. I aquí ja comencen a passar coses. I l'experiència amb aquella cançó és com si es fes més gran. Amb la mateixa cançó, la mateixa experiència, diguéssim, aquella espalmeta, no?, diguéssim, que estava allà encesa amb aquesta cançó, és com agafa força. I és una mica el que passa a les sessions.
0: Jo des d'aquesta perspectiva no ho he fet, eh? No he arribat a transcendir tant, eh? Però sí que és cert, i de fet ho anava a dir, que jo sí que és veritat que moltes vegades he escoltat cançons amb els ulls oberts, vale? Anem a dir-ho així, cançons que m'agraden amb els ulls oberts, i et creen... A mi la música em crea, em porta moltes emocions. Vull dir, els oïdors i oïdores d'aquest programa estan farts de sentir-me dir que la música et porta a uns altres llocs, que la música et genera tota una sèrie de diguéssim, d'emocions, etcètera, etcètera, i a la que puc aprofito per recordar-ho i per recordar-m'ho. I sí que és cert que quan escoltes una cançó amb els ulls tancats o a les fosques, aquella... I ara parlo segurament des d'un punt de vista estrictament musical, eh? Mm-hmm. Que després hi ha aquesta alta transcendència. Des d'un punt de vista estrictament musical, aquella cançó sona diferent. Aquella cançó són els mateixos instruments, són els mateixos acords, és tot exactament igual, però hi ha tota una sèrie de matisos que quan estàs amb els ulls tancats, que quan estàs en la foscor, afloren. No?
1: Clar. Aquí el tema interessant des de la meva perspectiva de la vista, mm-hmm, sí? De per què molts dels usuaris no cal que tanquin els ulls, és perquè el que veuen a fora ja és el que senten a dintre. I anem com un pas més. Mm-hmm. Per exemple, hi ha molts moments en què estic ballant amb algú que normalment ells són com una família.
0: Sí.
1: Llavors ells es veuen cada dia. Es veuen esmorzant, dinant, sopant, els
0: achaques,
1: les sèries, ho veuen tot. Doncs tu imagina't quan estàs en un cercle i una persona que mai es mou, de cop el veuen ballar, és molt bonic. I allà es crea una espècie de comunió increïble. Llavors la vista és molt important. Perquè no és qualsevol vista, és una vista autèntica.
0: Sí,
1: hi ha mirades i mirades. I aquí estem parlant d'una mirada real, honesta i de presència. Llavors aquesta no cal que sigui transportada perquè sigui més intensa tancant els ulls. El sentir no és més intens tancant els ulls. El sentir és més intens connectant amb l'altre.
0: Clar, en aquest cas...
1: Perquè el vincle és el que sana. Nosaltres sanem a través del vincle. I el que aquí es necessita és anar molt... a sanar el sentiment de solitud, de no serveixo per res,
0: clar,
1: de
0: perquè...
1: què faig aquí... Clar. Aquí està el kit.
0: Clar, perquè aquests són uns temes recurrents d'aquesta etapa de la bellesa que es passa en centres de dia o en residències, no? És a dir, és aquell moment en el qual la gent gran es planteja què faig aquí... ja he arribat al final del trajecte.
1: Només molesto.
0: Només molesto. Per estar així, més valdria que no estigués...
1: Que no hi fos.
0: És a dir, tots aquests pensaments o totes aquestes... pensaments com molt derrotistes, però que, clar, al final responen a un concepte que és segurament... aquesta desconnexió o aquesta, anem a dir-ho així, aquesta infelicitat social de la societat, no? que marca una miqueta la societat.
1: Sí, en aquí, clar, a vegades parlem de la mort, parlem de moltes coses a les sessions, sí? A vegades llegim textos poemes, no? O ballem el cant dels ocells, vull dir-te. No hi ha res que amaguem. A mi m'agrada molt incloure tot això, perquè sigui un espai on no s'amaguin de res. De jo estic aquí i puc rebre el que necessiteu, no? Perquè amb el familiar, ells i elles intenten dissimular molta cosa.
0: Oh, i tant.
1: I el dissimular és posar-se carcassa. I el que nosaltres anem a fer precisament és que es puguin despullar.
0: Amb els familiars el que normalment sol passar, i insisteixo que parlo amb coneixement de causa, és estic bé, no passa res.
1: Correcte.
0: Val? Però tu veus que sí que passa, que sí que passen coses.
1: Passa tot.
0: I que no estàs tan bé com dius que estàs. Sí. I aquest és un... Bueno, també és una generació, la generació que ara en té 70 llargs, 80 llargs, són una generació que va viure una època complicada, és una generació que està acostumada, o que ha estat acostumada, malauradament, a patir molt, i per tant tenen una mica la cuirassa aquesta de el que passa és el que toca, és el que em toca aguantar.
1: Exacte, llavors... Quan marxa el familiar i tu entres, és un... Ja està, no cal que aguantis més. Pots deixar anar. El que sigui. Llavors, per això posem una cançó i plorem, per això posem una altra cançó i riem, per això surt tot. La sexualitat... Surt tot?
0: Sexualitat també surt.
1: Home, clar. Clar, clar. Totes les emocions. I són benvingudes, i són acollides, i no són jutjades. Mm-hmm. La dificultat gran és quan entren els familiars a la sessió.
0: Els convideu, els familiars?
1: A mi m'encanta que hi siguin. Però m'agrada això, que hi siguin això... rebent la sessió.
0: Val, perquè anava a dir, venen com a espectadors o venen com a actors?
1: Ells venen a veure la sessió.
0: Val. I intervenen en la sessió o
1: no? Poden evitar-ho. No poden evitar moure el braç de la mare o el... Venga, mama, levanta el brazo. I jo penso, per favor, quieta. Saps? Perquè venen amb lo mental, venen a tota llet, primer a tapar el que senten allà dintre. Clar, llavors no puc treballar així, i jo moltes vegades amb molt d'amor els agafo, els hi aparto la mà a poc, i llavors si tu agafes el familiar de la mà 5 segons i ja estan plorant el familiar, perquè també és com vale, me suelto.
0: Patri, estava pensant jo que aquesta feina no la pot fer tothom. Perdó, faig un matís. Feina. Perdó, no volia utilitzar aquesta paraula. És a dir, això no ho pot fer tothom.
1: Això m'ho diu molta gent.
0: No he fet una pregunta original, ja ho veig, eh? Però vull dir, està bé.
1: Diu gent. Jo no ho veig des d'aquesta perspectiva. Perquè per
0: jo sí.
1: Perquè jo surto d'allà plena. Jo no m'he buidat.
0: Perquè jo, és que jo t'anava a fer la contra. De dir, com surts d'allà? Perquè jo em poso en el... És a dir, jo em poso en aquesta tessitura i penso,

0: tota l'estona. Jo vaig amb el que jo estic, com jo estic. Quan jo vaig amb alguna idea predeterminada, la sessió ja no funciona. Si jo estic trista, jo vaig amb la meva tristor. Jo connecto amb l'altre i si l'altre plora, jo ploro. I després riem i somriem perquè som autèntics. I això és una meravella. Arriba un moment que tu no veus la carcassa de la persona. No la veus. Estàs. Per tant, surto d'allà...
1: És com si transcendissis un... És a dir, és com si... Anava a dir, com si t'alabessis o com si visquessis, per dir-ho així, com una realitat paral·lela, una realitat diferent a la realitat física d'aquell dia a dia.
0: Bueno, és que podríem dir que estem sortint de la Matrix.
1: No volia fer que... No.
0: Fem-ho, perquè vaig veure allà la peli, però vull dir-te...
1: Universos paral·lels.
0: I, bueno, anem a cap a el que ens han venut o cap a el que som realment, que som l'essència.
1: Bueno, aquí podríem parlar també de ja que hem parlat d'energies i tal, podríem parlar de quàntica. És a dir, és aquesta cosa com molt més energètica que ens porta a, diguéssim, a estadis molt diferents.
0: Seria un estadi diferent del que estem acostumats a viure, perquè vivim molt des de la ment. Però si connectem amb l'essència en el nostre dia a dia, no és un estat tan estrany.
1: Es pot viure connectat amb l'essència més que amb la ment en el nostre dia a dia? És a dir, faig una mica... Faig l'explicació de la pregunta. És a dir, quan parlem de... No, estem desconnectats del cos i estem desconnectats de la nostra essència i tal. Ja, però en el dia a dia és molt complicat fer això. És a dir, és molt complicat viure... no diré d'esquena a la realitat, però sí, diguéssim, des d'aquesta perspectiva més de connexió interna. O no. S'assaja, eh? Tu deies que això s'aprèn, Anna.
2: S'entrena.
1: Però...
2: És reconèixer aquest espai.
1: Sabries posar algun exemple?
2: Et puc donar
1: una mica de temps mentre escoltem una cançó.
2: I arrenquem
1: amb aquesta pregunta. És a dir, com podem ser capaços en el nostre dia a dia de fer aquests dos compartiments, no? De la cosa més quotidiana, més diària, però intentar mantenir aquesta essència en els petits gestos, en les petites accions del nostre dia a dia.
3: Fem un últim cop.
4: Des del sostre meu? O vols fer-ho?
3: M'estimes.
4: Sí. Gràcies.

0: Hi ha cançons que... Hi ha cançons que són demolidores. Aquesta és una. Aquesta és d'aquelles cançons que les has d'escoltar molt, molt calmat, t'agafen un mal dia i buides els llagrimals del cos, de totes, eh? Després en parlarem d'aquesta cançó. Però, Anna, t'havia posat uns deures.
1: Uns bons deures.
0: T'he deixat un minut i mig perquè et fessis una mica el croquis.
1: Val, bueno, tu parlaves de compartiments. Uh-huh. Jo parlo més d'un espai que conté. És més des d'on et relaciones amb el que passa, perquè ens passen moltes coses, hem de fer moltes coses, hem de anar a la feina, fills, conduir... La cosa és la presència.

0: consciència, des d'on ho faig. La cosa és si sóc conscient dels meus pensaments o sóc el meu pensament. Jo no ho sóc, però és fàcil creure-m'ho. És fàcil, ens passa a tots. Llavors, reconèixer aquest espai que conté, no és fàcil, perquè és estar en presència contínua, i això és molt difícil. Sí? Llavors, aquesta seria la resposta que et diria. I jo, per exemple, quan em descobreixo molt al cap, el que faig és posar atenció amb el que estic fent.
1: D'acord.
0: És a dir, a veure, un exemple pràctic. Si estic trossejant una pastanaga...
1: Sí. Et concentres en el moviment de trossejar aquesta pastanaga i no divagant...
0: I no pensant en que l'haig de trossejar ràpid perquè tinc mitja hora per fer el dinar, perquè... No, perquè arriba tothom... Perquè...
1: Això seria una mica... Ara vaig a simplificar-ho molt, eh?
2: Mindfulness.
1: No, viure molt l'instant, viure molt el moment i no deixar-se contaminar per altres pensaments o per altres sorolls.
0: Jo diria més que no deixar-se és no esbarallar-se perquè em contamino. I perquè potser han passat 3 dies, dic, mare, 3 dies, eh? Hola? Portes 3 dies donant-li voltes a això... No? Perquè això passa. Eureka, m'he donat compte. Aquí ja tinc algú... No, aquí tinc l'oportunitat de fer una cosa diferent. Més que esbarallar-me i dir, clar, hauria d'haver estat present. Perquè, no, perdona, és que m'han passat moltes coses. La vida està em complica. Tinc una mala notícia. Em mou. Llavors és com, bueno, doncs en el moment que puc donar-me en compte del que m'està passant, vale, obro. No? Per mi és com obrir el cor a mi mateixa i dir, bueno, val, doncs ara com vols... No? Com vols gestionar això, no? Ara que t'has adonat que portes 3 dies donant-li voltes i... És una mica, per mi és una mica més això, és com em relaciono amb el que m'està passant més que intentar que em passi una cosa diferent.
1: Correcte.
2: En aquesta direcció em agradaria com linkar-ho amb el projecte La que baila, sí? Té un projecte que es diu Niuma, que és als hospitals, sí? Amb paliatiu i terminal.
1: Correcte.
2: Jo aquí em vaig plantejar, a veure com jo, perquè jo surto molt plena, però com afrontaré un malalt terminal?
1: Clar, perquè la diferència rau aquí en el termini de vida.
2: Sí, i en l'edat.
1: I en l'edat, exacte. Perquè, clar, et pots trobar, evidentment, et pots trobar gent gran, però també et trobaràs gent que és jove.
2: Exactament. I amb estats... molt diferents als que jo estic acostumats a veure en una residència. Físicament... és intens.
1: I quina és l'experiència?
2: És una meravella.
1: Sí.
2: És una meravella. És preciós. I amb això que dèiem, que deia l'Anna de trossejar la pastanaga, ells, quan ataca la ment, és que quan tenen contacte, és que tenen tan clar que és allò i no l'altre, tenen tan clar que s'han de concentrar en tallar la pastanaga, tan clar, que és a mi el que m'agrada destallar. Que no venen amb idees preconcebudes, ni. No, és l'autenticitat perquè ja no tinc temps de ser una altra cosa. Perquè ara, se'm fan les grans preguntes. Em queden, potser demà no hi soc.
1: És aquell tic-tac del rellotge que et marca una mica i que, com tu deies abans, no?, no tenen res a perdre.
2: Per això...
1: L'única cosa que tenien a perdre, estan a punt de perdre-la.
2: Clar.
1: I per tant, aquí suposo que la mirada i la perspectiva de vida, del poc que et queda de vida en aquests casos, si estem parlant de terminals o de pal·liatius, clar, jo m'imagino que la vida, més enllà que la vida et passa així a imatges ràpides... La perspectiva d'en què encares la vida canvia radicalment.
2: Clar, llavors anem a posar bellesa en aquest moment, anem a posar amor, anem a posar-hi tacte, anem a posar-hi mirada, anem a compartir junts, anem a fer aquest vincle que sigui autèntic, sense que la meva por ataqui, ni el meu dolor ataqui, saps? Ni que jo hagi de ser un metge que et curi, no, jo... vinc.
1: No, ni tan sols un psicòleg o una psicòloga que t'escolti.
2: És diferent.
1: Va molt més enllà.
2: Clar.
1: És una cosa molt més atàvica, no? Molt més que surt del més profund del que som.
2: Sí. I clar, per mi això és un privilegi. O sigui, estar amb aquest tipus de teixit humà, per mi és un privilegi. O sigui, jo arribo a tenir unes converses un dia, un dilluns, qualquiera, que surto d'allà i haig de parar un moment i dic, això que acaba de passar és real? O sigui, em sembla tan heavy i tan preciós. O sigui, jo tinc últims balls de vida molts dies de la meva vida.
1: I tu, que clar, en aquests casos en concret, no? La medicina, que moltes vegades la medicina tradicional, tal com la coneixem, que és molt pal·liativa, com es mira totes aquestes... Tu, que m'imagino que hauràs tingut contacte amb metges, no?, de tots aquests centres. Com s'ho miren, això? S'ho miren amb amor? S'ho miren amb escepticisme? S'ho miren amb, de manera pejorativa? Suposo que hi ha de tot, però en general...
2: És una mica con la iglesia hemos topado, no? I hi ha de tot. Com més prejudici, ja veus que més allunyada està la persona del seu cor. Llavors tampoc em poso a jutjar. Saps? El que sí que m'he trobat és metges que em deixen passar. Metges que em diuen, està així, però sé que amb tu hi haurà un espai de calma. Perquè, clar, pal·liar el dolor el poden pal·liar els metges. Estan entrenats per això. Uh-huh. Però el patiment humà, com el pal·liem? Aquí està el quid de la qüestió. Llavors, tu vas cap al patiment, no vas cap al dolor.
1: El dolor el pots...
2: El podem, podem enxufar una mica de morfina, una mica
1: exacte.
2: De... Saps? I el metge té aquesta funció. Però hi ha una altra funció que se li escapa.
1: Bueno, segurament és aquesta... M'imagino, intento posar-me una mica en la pell d'algú, és aquesta por a morir. A por a deixar la vida. Jo me n'aniré i tota la resta de gent que m'envolta es quedaran aquí, però jo marxaré i ja no veuré res més. Això ha de ser una càrrega terrible, no? I clar, si tens moments d'aquests de... anem a dir-ho així, no? Com de joia o com de... que transcendeixes una mica aquest dolor, aquest patiment.
2: Clar, o que pots entrar en lo metafísic. Per exemple, que la persona que tens de demà obre l'espai a la metafísica i a dir, bueno, on anirem? Saps? Llavors aquí entra la fe. És que hi ha moltes coses a darrere d'una sessió de la que baila. Moltíssimes. Hi ha dols de cames, de persones que estan en una residència i estan tristes. I si realment et pares a escoltar el tempo d'aquella persona, t'acaba dient què està passant. Que és que avui ja no podré tornar a caminar. Per exemple. Saps quants dolç hi han? Milions. Aquest ull ja no funciona.
1: Clar, són aquestes petites coses que segurament no li donem la importància que tenen. Són microdolç.
2: Micros.
1: Vale? És a dir, són aquests dolç petits, com quan es parlen de micromasclismes, que són aquestes mostres de masclisme que ja hem donat per segures,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte.
1: Però que estan allà i que sumades una a una creen grans estructures, no? Anna, Patri, 53 minuts que ens han passat aquí volant, parlant de moltes coses, però parlant sobretot d'un projecte que emocionalment té una càrrega espectacular i que estic segur que beneficia molta gent i que podria beneficiar encara moltíssima més gent. Moltes gràcies per haver vingut aquí a la Gent Normal, per haver-nos explicat què feu i, sobretot, desitjar-vos molta sort.
2: Gràcies.
1: I molta energia i sí. seguir portant aquest somriure, aquesta connexió, aquesta felicitat amb la gent amb qui tracteu.
2: Allò vamos.
0: Eso vamos, sí.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: I a vosaltres, si no heu descobert coses avui, doncs malament, perquè la conversa d'avui ha estat... mega interessant. Ens escoltem la pròxima setmana. pròxim dimecres a partir de les 6 de la tarda aquí a Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i www.radiorubí.cat. Apa, bona tarda i fins la setmana que ve.
2: Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Lleó XIV serà el primer que oferirà, el primer papa que oferirà, com diem, un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto al foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric de demà hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I d'altra banda, la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Avui fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. I canviem de tema. Les catifes de flors han tornat a ser les protagonistes del Corpus Christi a Sant Cugat del Vallès. Desenes de voluntaris han confeccionat avui 165 metres de catifes als voltants del monestir, 50 metres més que l'any passat, per preparar el recorregut de la tradicional processó del Santíssim. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
2: Enguany, però, la celebració ha tingut una mirada especial cap a la visita que el papa farà la setmana vinent a Barcelona. Diverses catifes han incorporat els colors del Vaticà, el groc i el blanc, i també el lema de la visita, el seu, la mirada. Mossèn Emili Marlès és el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià.
3: També és una alça de mirada cap a Jesús, però una alça de mirada també cap a les persones que més ho necessiten, no? que també hem d'aixecar com els ulls del mòbil per veure les dificultats que estan passant persones, i per això sempre Corpus està molt lligat a Càritas, perquè la col·lecta d'avui, que és una col·lecta especial, va tota per Càritas.
2: Després de l'ou com balla i la confecció de les catifes, la jornada ha culminat amb la missa solemne, la processó sobre les catifes i una ballada ja tradicional dels geganters de Sant Cugat.
1: I un apunt polític. La periodista i diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Es converteix així en la segona precandidata a assolir aquest requisit després que l'actual president del grup municipal de Junts, Jordi Martí, hagi anunciat aquest matí que també havia aconseguit els avals. I en els esports, el Joventut es classifica per a les semifinals de la Lliga CB després de guanyar el Baskonia per 88-96. Els badalonins s'enfrontaran ara al València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, els dissabtes i els diumenges al vespre, durant aquest mes de juny, recordeu, de 9 a 10 de la nit. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Bona nit, Ignasi. Molt bona tarda.
0: Bona nit. Repassem el més destacat de la jornada als titulars. I comencem parlant d'handbol, perquè el Barça ha guanyat la Copa abans de la Champions.
1: Els blaugranes han derrotat el Bidasoa Irún per 37-17 i guanyen així la trentena Copa del Rei de la història del club i tretzena de consecutiva. A més, fan el 6-6 en títols conquerits aquesta temporada a només una setmana de disputar la final a 4 de la Lliga de Campions a Colònia.
0: D'altra banda, en futbol, l'Europa cau a la pròrroga.
1: Els de la Vila de Gràcia han perdut per 3-2 amb el Celta Fortuna i cauen eliminats del play-off descens a segona divisió. Jordi Cano ha avançat els escapulats, els gallecs ho han capgirat amb dos penals i novament Jordi Cano ha fet el 2-2, també des del punt de penal per sumar el 25è gol a la Lliga. Un gol del Celta a la pròrroga ha sentenciat l'eliminatòria i el Sabadell, per la seva banda, jugarà la final contra el Zamora o el Villarreal B en factor camp a favor.
0: D'altra banda, s'acaba de produir fa uns minuts. El Badalona jugarà la final per pujar a segona federació.
1: Els escapulats han derrotat el Cornellà per 3-0 i s'han classificat després de la pròrroga gràcies a la millor classificació a la Lliga regular. Així, el Badalona haurà de jugar ara amb el factor camp a favor contra l'equip campió gallec, que serà o el Compostela o l'Arteixo, que a hores d'ara juguen la plaça a la pròrroga.
0: I pel que fa al bàsquet, la penya acompanyarà el Barça a les semifinals de la Lliga CB.
1: Els badalonins s'han classificat a la pista del Baskonia gràcies a un triomf per 88-96 que els dona el bitllet per les semifinals on ja espera el València. A l'altra banda del quadre, el Barça es va classificar amb un triomf a Múrcia per 76-100 i ara els blaugranes jugaran amb el factor pista a favor contra el Tenerife que va sorprendre el Real Madrid i el va eliminar a la seva pista.
0: Doncs vinga, són les 9 i 6, comencem parlant d'handbol. I és que el Barça s'ha proclamat aquesta tarda campió de la Copa del Rei a Alacant en aquesta final, que ha dominat clarament davant de Bidasoa Irún.
1: Barça 37, Bidasoa Irún 17.
0: Doncs no hi ha hagut final com aquell qui diu, o el Barça que des del primer instant doncs que ha marcat diferències amb un 0-7 només començar el partit que ja ha marcat el que doncs vindria després amb un domini, una molt bona defensa amb un gran Nielsen que ha fet 18 aturades, 50% d'aturades, brutal, dicament amb 8 gols també jugador destacat. I finalment el Barça que guanya la seva trentena Copa del Rei, tretzena de consecutiva. És el 6è títol de 6 en el que portem de temporada i una magnífica manera d'afrontar la setmana vinent les semifinals de Champions contra l'Alborg dissabte a les 6 en aquesta final a 4 Colònia que es disputa, com diem, el pròxim cap de setmana i que evidentment us explicarem també com van aquí en aquest programa. A aquesta hora de la nit volem saludar i felicitar a un dels jugadors del Barça que ha guanyat aquesta Copa, com és Lian Barrufet. I com estàs? Bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Moltíssimes felicitats.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Déu-n'hi-do, qui no hagi vist el partit i vegi aquest resultat tan contundent dirà, això ha estat un passeig.
2: No, no és un passeig, però hem fet un molt bon partit. Crec que hem sortit com havíem de sortir i hem fet un partit així molt bo.
0: Sí, segurament aquesta sortida, no? Aquell parcial de 0-7 ha marcat molt el que ha passat després, no?
2: Sí, al final crec que hem sortit molt sòlids, no? En defensa estàvem molt bé, en atac també pujant els contratacs ràpids, a l'Emina ha parat molt. I bueno, el que et dic, crec que és la manera en què hem de sortir tots els partits, de deixar la pell fins al final i bueno, avui ens ha anat bé.
0: Sí, aquest balanç ofensiu-defensiu perfecte, pràcticament, perquè amb aquests 37 gols, però deixar la porteria amb 17 gols, 18 aturades de Nielsen, espectaculars aquests números.
2: Sí, crec que aquest any en general la nostra porta està sent en defensa. Crec que estem defensant molt bé, que els porters estan ajudant molt i en atac al final tenim molta qualitat en els jugadors de primera línia, amb els pivots i en general molta qualitat a tot arreu. Així que sí, crec que aquest és la clau de que són en bé aquesta temporada.
0: De moment, una temporada, podem dir, perfecta. Només un partit, 6-6 títols aquesta temporada en el que porteu. Es pot dir que l'equip arriba en un nivell immillorable en aquest final de temporada, no?
2: Bueno, perfecte, parlarem la setmana que ve. Però, Però sí, crec que estem amb molta confiança ara mateix. Entrenem cada dia per guanyar, per competir el màxim possible. I, bueno, com et dic, la setmana que ve al final és el resum de tota la temporada, no? Crec que ens juguem el més important i amb moltes ganes i amb molta il·lusió que arribi ja.
0: Ara llegíem. El Barça ha guanyat els últims 51 títols domèstics que ha disputat. Sembla que aquí el que són això, competicions domèstiques, es dona per fet que el Barça les guanyarà sempre, però que es jugueu les garrofes pràcticament només a Europa, a la Champions, com si això fos cosa només d'un títol, no?
2: Bueno, la gent parla molt, però guanyar les competències domèstiques no és gens fàcil. Cada cop crec que hi ha jugadors amb més qualitat arreu d'Espanya i això ens obliga a nosaltres a estar 100% serios per intentar ser la majoria de títols possibles i crec que bueno, igualment, ara mateix nosaltres estem pensant ja en la setmana que ve que és el títol que ens fa més il·lusió, clarament.
0: Normal. Com veieu aquesta Champions, per començar amb l'Alborg, la semifinal del pròxim dissabte?
2: Bueno, personalment he escoltat a molta gent dient que menys mal que ens ha tocat l'Alborg perquè era millor que ens toqués aquest equip que els alemanys, però bueno, de cap de les maneres, no? Per mi estem davant d'una Final Four que qualsevol dels quatre pot ser favorit per guanyar-la. L'Alborg té un atlètic equipàs i bueno, pues, això, pensant en l'Alborg i tant de bo, pues, diumenge puguem disputar una final, no?
0: Suposo que el perill, o sigui, està molt bé haver guanyat la Copa perquè us dona molta moral, però el perill i el treball mental aquesta setmana és evitar confiances, no?
2: Bueno, a veure, crec que ningú d'aquí està gens confiat. Al final, com he dit abans, estem davant d'una Final Four on qualsevol dels quatre equips pot aixecar el títol i bueno, crec que estem treballant per intentar que siguem nosaltres, no? Però bueno, en una Final Four pot passar qualsevol cosa i, com et dic, 60 minuts contra l'Alborg el dissabte és on està la nostra ment ara mateix.
0: Molt bé, acabo ja. A nivell personal, aquesta temporada, com t'estàs trobant?
2: Pues, bueno, per mi és un somni seguir. Com sempre he dit, per mi jugar al Barça és el millor que pot haver-hi. Estic molt content de totes les experiències que estic vivint i sobretot de com l'equip m'ha ajudat a adaptar-me i no tan sols dintre, sinó també fora de la pista. Així que està sent una temporada d'insomni i esperem que la setmana que ve acabi de manera rodona.
0: Doncs tant de bo sigui així. De moment, avui el Barça ja té un altre títol per celebrar aquesta Copa del Rei. I amb Borrofet, moltíssimes felicitats, a celebrar-ho el que pugueu i, evidentment, moltíssima sort la pròxima setmana.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs Liam Barrufet, el jugador del Barça, doncs, després de guanyar aquesta Copa del Rei aquesta tarda a Alacant, una Copa del Rei que deixava aquestes sensacions al tècnic del conjunt blaugrana, Carlos Ortega.
3: Bueno, hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición ha estado Emil ahí detrás ganándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos porque hubieron luces y sombras. Y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre, ¿no? Y muy contento. Ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Alborg, la semifinal que nos toca. Y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones, pero allí estamos jugando con los mejores y seguramente irá todo de pequeños detalles, ¿no? Esperemos que sigamos haciendo cada uno con su trabajo centrado y seguro que tendremos opciones.
0: I el jugador més destacat de la final ha estat escollit millor jugador de la final amb 8 gols. És Dika Mem, el jugador blaugrana, que deia això.
4: El equipo ha hecho una temporada muy buena. Pero como siempre, pues se valora en estas últimas 2 semanas, la Copa del Rey y la Final Four, cuando estamos. Y bueno, no, yo veo el equipo muy bien. También quería decir, dar las gracias al entrenador por lo que David Astoa, por lo que dijo. Y quería comentar que Bidasoa es uno de los pocos equipos que, vayando detrás, siguen peleando todo el partido y... Es muy bueno que el Barça esté en la Liga, pero también es muy bueno que equipos como ellos no dejen de luchar contra el Barça, que sea en Liga o que sea en una final, porque es un equipo que no se alegra solo llegar a la final y quieren competir, quieren ganar, y nosotros no lo notamos y es lo que nos da también ganas de competir. O sea que esto siga así y bueno, pues ahora quedan dos partidos, vamos a descansar hoy, aprovechar porque es un título y hay que celebrarlo, pero obviamente el focus está en la semifinal contra el Bo.
0: Vinga, 9 i 14 minuts i parlem de futbol. Hem vibrat amb aquest equip, amb aquesta Europa que ens ha fet somiar amb una possible ascens a segona divisió del conjunt de la Vila de Gràcia, però el somni s'ha acabat avui a la pròrroga al camp de Balaïdos, Eric.
1: Celta Fortuna 3, Europa 2.
0: Una llàstima perquè l'Europa s'havia avançat de 0-1 amb un golarro de Jordi Cano a la primera meitat, dos penals a la segona. Segurament una mica absurd, sobretot el primer han capgirat el marcador pel Celta, però immediatament després un altre cop Jordi Cano de penal ha fet el 2-2 i ja la pròrroga, forçant la pròrroga a l'heroica amb els dos equips fosos, pràcticament doncs molt cansats, ha acabat marcant el Celta el 3-2 que deixava ja sentenciada l'eliminatòria. 9 i 15 minuts, anem a saludar en directe a un dels grans protagonistes d'aquest partit. Jordi Cano, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Doncs... Digue'm, sensacions ara mateix.
5: Sí, doncs 3-3, perquè al final, bueno, ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
0: Sí, segurament és un sentiment que hem vist compartit per tot l'europeisme a xarxes, no? Aquesta sensació agradolça de, hòstia, és que ho hem tingut, han estat petits detalls, però quin orgull de temporada i de partit, no? El partit d'avui és una gran metàfora del que ha estat la temporada.
5: Sí, així és. Bueno, tenim que les condicions de que en quant a pressupost som dels pitjors de la Lliga i hem fet un miracle perquè, bueno, també la fam que tenen aquests jugadors doncs, també ha sigut gran part de l'èxit, no?
0: Jordi, avui dos gols més, el primer és espectacular, 25 gols, has atrapat el recordman fins ara a la categoria de primera federació, que era un tal Gonzalo, que juga al Real Madrid, que el coneixem tots, i a més, amb 30 gols o 30 participacions directes, 25 gols i 5 assistències, has pulveritzat també els rècords d'aquesta categoria en els pocs anys que fa. Quines xifres, Jordi, no sé si t'esperaves aquest rendiment que has donat aquesta temporada i com et queda a tu la sensació personal?
5: No, per suposar que no m'ho esperava, però al final sóc una persona molt competitiva que quan no marca doncs s'empipa molt, no? I no ho passa bé durant la setmana, però bueno, si puc aportar també doncs, amb assistències també estaré igual de content, però al final tot això és gràcies als companys que tinc que m'han facilitat la feina i al cos tècnic.
0: I l'any vinent què?
5: I l'any vinent, doncs, bueno, ara estar tranquil amb la família, desconnectar d'aquesta temporada que ha sigut molt dura. Al final, doncs, ja quan et veus amb opcions de pujar, doncs, no pares i físicament doncs, també acabes tocat. Però bueno, veurem què passa. A mi m'encantaria continuar a l'Europa perquè és el club de la meva vida, però de moment no sé què passarà.
0: Doncs estarem ben atents. Ho deies tu, Jordi, acabo. Una vegada més l'afició no ha fallat, a Balaïdos.
5: Ah, això és que sona la millor afició de Catalunya, del país. És que s'han deixat la veu, s'han deixat els calés també per viatjar i des d'aquí la plantilla ho agraeix molt.
0: Doncs Jordi, moltíssimes felicitats pel tros de temporada que heu fet. Evidentment ara el sabor és agradolç, com dèiem, per la decepció és molt recent, però heu d'estar molt i molt orgullosos. Moltíssimes felicitats i estarem ben pendents del futur.
5: Bueno, moltes gràcies, una abraçada a tots.
0: Doncs Jordi Cano, veurem què és el que passa. És un dels jugadors, òbviament, més desitjats de la categoria després d'aquests 25 gols i 5 assistències pulveritzant rècords d'aquesta primera federació. És un dels jugadors que veurem quin serà el seu futur, com també ho pot ser el del tècnic, Adai Benítez, que a la gespa de Balaïdos, els companys de BTV que han fet una cobertura espectacular durant tot el cap de setmana, han parlat amb el tècnic de l'Europa que deixava una mica obert el seu futur.
6: Estic més que orgullós. Acabo de parlar amb tota la plantilla abans de sortir d'aquí, perquè crec que era un moment bastant idoni. Jugar en aquest camp no passa per casualitat, no estem aquí perquè toca, perquè hi ha un calendari que diu que un dia jugaràs aquí, i crec que això és d'admirar d'aquest equip de l'Europa, d'aquests jugadors i del que hem fet aquestes dues temporades. El camí no ha sigut fàcil ni curt, perquè són dos anys per poder jugar un playoff a segona divisió. Malauradament no l'hem aconseguit, però haig de dir que he confiat en aquesta plantilla, encara que moltes vegades he dit que començaven sent els últims, que tal. Hem sigut els cinquens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de dos anys, fins aquí.
0: Fins aquí. I, evidentment, quan ha dit això el nostre company de BTV, Roger Matamoros, li ha dit, però això vol dir que marxes? I això ha dit a Dai.
6: No, toca pensar, ho hem fet bé, hi ha molts jugadors que ho han fet bé, el futbol està per aprofitar moltes oportunitats, o les oportunitats poques que tinguis, no sé què pot passar perquè la idea sempre és progressar, però a l'Europa el porto al meu cor i tinc un any més de contracte, de moment. Ara necessito també descansar aquests dies, pensar bé i ojalà puguem progressar en el futbol, però la meva única il·lusió era progressar amb l'Europa. No ha pogut ser perquè el futbol té això, i com estic orgullós dels meus jugadors, els agraeixo tot l'esforç que han fet per mi, perquè crec que s'ha deixat la pell.
0: Doncs veurem què passa amb el futur de Dai Benítez a l'Europa. Ha sonat com a possible recanvi de Mitchell a la Girona. Recordem, exjugador de la Girona. Ara hem d'estar ben atents. Qui continua endavant en aquest camí per intentar pujar a segona divisió, Eric, és el Sabadell, que va fer una remuntada brutal el divendres.
1: Sabadell 3, Real Madrid Castilla 0.
0: Doncs mira, en aquest moment el Zamora es classifica per la final i, per tant, el Zamora serà el rival del Sabadell. El Zamora ha guanyat 2-0 al Villarreal B, idèntic resultat que el partit d'anada, però com que el Zamora havia acabat tercer en el seu grup i el Villarreal B quart en el grup precisament on hi havia els catalans, doncs el Zamora, per aquesta condició de millor equip en Lliga regular, serà el rival del Sabadell. Un Sabadell que, com dèiem, va guanyar 3-0 al Real Madrid Castilla, va aconseguir la remuntada. Ferran Costa, el tècnic, diu que té gana de més.
7: És que respectem moltíssim a tots els equips. Jo he viscut els dos grups de la categoria, són duríssims els dos grups, i avui hem hagut de deixar-nos l'ànima per guanyar un grandíssim equip, jugadors que no és que jugaran a primera divisió, és que han jugat Champions. Sí, no. Llavors, nosaltres seguim centrats en nosaltres i toqui sigui qui sigui el rival, sabem que hem de fer les coses molt, molt bé i que menys del nostre 200% no ens val, però estem disposats a donar-lo. Llavors, bueno, viurem el cap de setmana com volíem, que és amb la nostra feina feta, amb una nit màgica pel record i que a part reafirma les nostres conviccions i amb la mateixa determinació que hem sortit avui, perquè tenim un repte, tenim molta gana i ens deixarem l'ànima als dos partits que tenim per endavant.
0: I el gran protagonista divendres, o un dels grans protagonistes, Joel Priego, que va fer dos gols, precisament exjugador del Zamora, el que serà el rival del Sabadell a la final. Això diu Joel respecte a aquesta final, que començarà ja la pròxima setmana, recordem, amb el factor camp a favor del Sabadell.
8: El partit d'avui és el reflex de tot l'any. Al final, l'equip ha competit sempre així, anant al límit, i al final el que hem aconseguit aquest any és formar una família. I per nosaltres és possiblement l'oportunitat de les nostres vides de poder-les canviar, de ficar-nos al futbol professional i no sé si ho aconseguirem, però ens hi deixarem la vida. Ni la setmana passada havíem perdut l'eliminatòria, ni aquesta setmana hem aconseguit res. Hem aconseguit passar de ronda, però res més enllà. I al final el que hem de fer és esperar, veure quin rival és, preparar el partit com sempre, i anar al límit una altra vegada, sortir la setmana vinent, treure el millor resultat possible cap a casa i intentar-ho rematar. Al final em trobaré amb gent a la que estimo moltíssim. He passat allà dos anys, m'han tractat com si fos a casa, però la meva família és aquesta i anirem allà a mort i farem tot el possible per emportar-nos l'ascens.
0: I un altre play-off d'ascens per intentar pujar a segona federació. Avui s'ha jugat ja la final catalana i ja sabem quin equip de casa nostra jugarà la gran final estatal i també contra qui, qui serà el rival.
1: En aquest Badalona 3, Cornellà 0. I en aquest cas el Badalona es classifica per la classificació final de la temporada.
0: Efectivament, perquè havia perdut 4-1 contra el Cornellà, ha forçat la pròrroga amb un gol al minut 90 de Marco Martínez i en aquesta pròrroga ja li valia aquest resultat perquè havia acabat segon a la classificació del Cornellà. Tercer, jugarà el Badalona a la final contra el campió gallec, que finalment ha estat el Compostela. També ha anat a la pròrroga contra l'Arteixo, però al final el Compostela també havia quedat millor classificat i, per tant, Badalona i Compostela a partir de la setmana vinent, en partit d'anada a Terres Gallegues, partit de tornada d'aquí dues setmanes a Badalona. Després d'aquest partit, aquest partidàs superemocionant que hem pogut veure a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem del costat del Badalona el gran protagonista, l'autor del 3-0 al minut 90, Marco Martínez, a banda de també el seu company Sergio Bermúdez, Bermú, i de la banda del Cornellà, Marc Fernández.
9: Nada, muy orgulloso de mis compañeros, hemos tenido una mayor unos huevos que no nos entran en el pecho y nada, a disfrutar nada más. Bueno, no se puede decir con palabras, una locura ahí con la gente y con el estadio, muy emocionado.
10: No, la verdad que esto es hermoso. También te digo, todavía faltan dos semanas, todavía no hemos hecho nada, hay que seguir, esto es muy bonito, hay que disfrutarlo, pero hay que seguir, todavía quedan dos semanas.
11: Bueno, para pues dolentes, buen día a todos, no pude ser. Ja està, i un tornarem a intentar. Por lo primer, que moltes gràcies. Sé que m'han de dos anys difícils amb els descensos. Aquest any, pues bueno, jo crec que al final ens han embullat molt. I bueno, donar-li les gràcies i que ho seguirem intentant.
0: I a l'anada de la final de play-off d'ascens a tercera divisió, la Pobla que agafa avantatge.
1: Sant Mauro 1, la Pobla Mafumet 2.
0: La tornada la pròxima setmana després del partit, escoltàvem el jugador de la Pobla, Eric Mora.
12: Sacamos un buen resultado con lo difícil que era este campo, el ambiente, el partido, la final que era para ellos es históricamente subir a tercera red, para ellos es algo espectacular porque nunca lo han hecho, pero bueno, nosotros hemos venido a hacer nuestro partido, hemos jugado a nuestro juego de cada año y nada, muy contento con el equipo y con el trabajo que hemos hecho defensivamente. Bueno, sí, tampoco hay que confiarse, quedan 90 minutos o 180 y nada, solo pedir a la Pobla la semana que viene todos a animar para ese ascenso que queremos, que teníamos deseando todo este año.
0: Doncs serà la pròxima setmana que jugaran el partit de tornada a la Pobla i al Sant Mauró. Déu-n'hi-do com estan les coses. No marxeu, perquè hem de parlar encara del play-off d'ascens a Lliga Elit, de bàsquet, d'hoquei patins, de waterpolo, de futbol sala, de moltes coses aquí a l'Enjoc. 3 minuts i continuem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Estableix objectius setmanals que t'apropin al teu objectiu final. Aquesta càpsula, conjuntament amb l'ajuda de la psicòloga Andrea Crosas, membre de l'equip d'acompanyament psicopedagògic, pretén oferir-vos unes pautes per definir petits objectius setmanals que us acostin a un objectiu final. Avui parlem de la metodologia META, en positiu, aplicada al camp de la dietètica i extreta a la teoria SMART, aplicada en psicologia. Les sigles META són les qualitats que ha de tenir aquest objectiu: mesurable, específic, temporal i assolible. Consisteix en definir objectius que no requereixin un gran esforç i que pugueu anar assolint setmanalment. Aquests han de ser mesurables. Per exemple, quant de temps dedico a menjar, hores que dedico a cuinar, quantes racions, i que puguin ser enregistrades en una fulla, requadre, taula o aplicació. També han de ser específics i, per tant, definir-ne tots els detalls de què serà, com i quan. Per exemple, si vull ser més actiu, marcaré quants dies de la setmana faré esport, quin exercici físic, quina intensitat i quina durada. Hauran de ser temporals, és a dir, marcar una data límit per aconseguir-lo i per valorar si s'han assolit o no i reflexionar si s'ha incorporat la nova rutina per replantejar-lo o plantejar-ne un de nou. Finalment, ha de ser assolible. Ha de ser realista per no crear frustracions innecessàries i dins de les possibilitats de cadascú, considerant les càrregues socials i familiars, laborals, lesions i o problemes de salut o patologies. Aquest objectiu sempre es registrarà en positiu, marcant només els dies de la setmana en què s'assoleixi i deixant en blanc la resta de dies. I quina classe de petits objectius us podeu plantejar? Doncs us poso alguns exemples. Menjar 3 peces de fruita al dia. Augmentar el consum de verdura i hortalisses, assegurant-la tant a dinar com a sopar. Fer 3 dies d'entrenament de força setmanal. Menjar més a poc, practicar ioga o meditació, beure 4 gots d'aigua al dia, prendre el sol 10 minuts, plantejar el menú de la setmana, fer la llista de la compra, cuinar 2 hores el diumenge per preparar els plats de la setmana, reduir el sucre del cafè o de les infusions, fer un esmorzar més alt en proteïna, o el que més us motivi. Us recomano no plantejar-ne més de 2 o 3 a la setmana i no afegir-ne de nous fins que aquests siguin incorporats com a rutina més del vostre dia a dia. Al final, el que busquem amb aquesta pràctica és evitar pensar en restriccions o obsessionar-se en certs aliments. Busquem ser més flexibles i pacients amb un mateix.
0: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9:45, darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de completar el bloc de futbol parlant també del play-off d'ascens a Lliga Elit. Ahir es va disputar l'anada de la final.
2: Igualada 0, Viladecans 0.
1: Això deien després del partit el tècnic de l'Igualada, Dani Andreu, el del Viladecans, Andrés González.

0: els jugadors que tècnicament ens han de donar el punt de qualitat avui no han estat del tot fins, i això ha fet que nosaltres anéssim minvant i que ells ens anéssim trobant còmodes al partit, al punt que hi ha hagut un moment que jo patia per resultat perquè veia que els podien marcar. Certament jo no comptabilitzo cap parada al meu porter, el veig parell, però tampoc allò de... i considero que l'empat dintre de tot és just. I jo la veritat és que tinc molta confiança, no confiança, tinc molta il·lusió, perquè serà un partit únic, serà un partit que tots dos han de guanyar, i que nosaltres recuperarem el William, que és important a la defensa, i espero que no hi hagi cap problema aquesta setmana i puguem, doncs, presentar un equip que es pugui donar la victòria, la veritat.
1: Jo crec que el partit l'hem tingut bastant controlat. Hem estat bastant agosarats amb la pilota, hem tingut la pilota, hem circulat amb bon criteri. Hem aconseguit que l'Igualada pràcticament no arribés a l'àrea i no hem aconseguit que nosaltres arribem alguna vegada més de manera més clara, que hem arribat, doncs, poques, la veritat és que poques. I llavors, bueno, el resultat és el que és, no és ni bo ni dolent, és un resultat que, bueno, que és pel de fora sembla que és més bo, i al cap i a la fi queda un partit, queden 90 minuts, estem a 0-0.
2: En joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
3: Vinga, 9 i gairebé 33 minuts, parlem de bàsquet, Lliga CB, play-off pel títol. Tindrem dos equips catalans competint per aquest títol de la Lliga CB.
4: Baskonia 88, Joventut 96, UCAM Múrcia 76, Barça 100.
3: Doncs finalment la Penya i el Barça, tot i jugar amb factor pista en contra, han acabat resolent les seves eliminatòries. La Penya ho ha fet aquesta tarda amb una gran victòria davant del Baskonia, molt solvent, 88-96, amb un gran Ricky Rubio, amb gran encert als triples. I la Penya, que es classifica, jugarà contra el València amb el factor pista en contra, però en qualsevol cas molt bona classificació del conjunt doncs badaloní. A la transmissió dels nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona parlaven amb Simon Birgander.
5: Sí, increïble, increïble. Defensa, nada más, defensa y jugar en equipo y estar juntos todos en todos los momentos importantes. Y también tenemos jugadores que nos ayudan, por ejemplo Ricky me ayudó porque yo estaba, porque no me petaba nada, y me dice Ricky, tienes que calmarte, estar mentalmente fuerte, y al final ganamos.
6: Simón, a seguir, ahora Valencia.
5: Sí, un campo súper duro y súper chulo también, el pabellón de flipas, pero sí, un equipo muy bueno, pero... como hemos enseñado, tenemos oportunidad contra todos los equipos de la liga y vamos a ver.
7: Sí, estamos muy contentos por la victoria y ahora, bueno, la temporada no está acabada todavía. Sí, claro, es, bueno, mis primeros playoffs jugando y, bueno, tengo muchas emociones ahora y, bueno, pero solo lo más importante es que hemos ganado hoy. Creo que Valencia están favoritos en este playoff ahora que Madrid han perdido contra Tenerife y bueno, tenemos dos días para prepararse y bueno, va a ser difícil porque jugamos en su casa los primeros dos partidos y pero bueno, todo es posible en los playoffs, no nos creemos que podemos ganar ahí.
3: Doncs tant de bo, el València segurament és l'equip que més en forma està, però la Penya ha demostrat avui que li pot plantar cara a qualsevol. Després del partit també escoltàvem els micròfons de la Zon, el tècnic Dani Miret.
8: Súper concentrado, haciendo de base, de ejecutor del plan de partido y además cuando lo hemos necesitado anotando canastas importantes, el mejor base que podemos tener. No sé si es el mejor de la liga, pero para nosotros de largo estamos disfrutando mucho. Él disfruta, pero yo creo que la gente este año ha disfrutado muchísimo. El equipo también, los compañeros, todo el mundo. Y la verdad es que es un espectáculo.
3: Doncs un espectacle. El play-off entre València i Penya començarà el dimecres. Dimecres a les 8, primer partit. Divendres al segon, i ja diumenge a les 8 del vespre també l'eliminatòria es desplaçaria a Badalona. Recordem que és el millor de 5 partits, per tant, qui guanyi 3 partits estarà a la gran final de la Lliga ACB. 9 i 36 minuts, vinga, us dèiem fa un momentet que el Badalona havia aconseguit doncs, la remuntada heroica, èpica, a l'últim minut, forçant la pròrroga davant del Cornellà. Volem saber més detalls i em sembla que, a més, el nostre company de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, està al costat de protagonista. Ramon, bona nit.
9: Bona nit des del municipal. Aquí ha marxat ja gran part de la gent que ha celebrat aquesta eliminatòria. Passa aquesta eliminatòria, el Badalona s'enfrontarà al Compos a l'eliminatòria definitiva. Tenim aquí a Miquel Azparren, que està tenint també els companys, el tècnic del Badalona.
10: No sé, sigo, me lío aquí. Què hago?
9: No, que realment ha estat un partit impressionant i a la primera part 0-0, ja ho dèiem, no hi havia guions, Miquel.
10: Sí que havia guion. Sí que havia un guion sobre el qual basar luego todo lo emocional. Sin guion es imposible. Sin guion no hubiésemos llegado aquí, pero al final la parte emocional, el ir a reducir esa diferencia de 3 goles es lo que necesitaba el equipo. No podemos ir a por 3 goles de golpe, no podemos ir a de cualquier manera porque te pueden marcar ellos. Nosotros teníamos claro el plan. Los retoques, la importancia de los jugadores, de mirar a los ojos a su par y cómo iban a ir los duelos y cómo van a ir las situaciones, pero el tema era eso, desde el orden, reducir las distancias. El tercer gol era el que les daba la seguridad. Si lo reducíamos con nuestra gente, con nuestro momento emotivo, sabíamos que podíamos hacer algo grande y el equipo lo ha conseguido.
9: Doncs les paraules de Miquel Azparren, espero que hagin arribat amb bon estat aquestes paraules, vull dir que s'hagin escoltat bé,
3: sí.
9: Companys, i que en tot cas doncs, el tenia de Badalona molt content, molt feliç, però això sí, doncs, s'ha celebrat aquest passi a la tercera eliminatòria, però ara doncs, una altra osa en el camí del Badalona, que serà el Compostela, l'equip gallec. Recordem que el partit d'anada jugarà el pròxim cap de setmana a Santiago de Compostela i la tornada seria el dia 20-21 de juny a l'Estadi Municipal de Badalona, que avui ha presentat una gran entrada amb unes 3.000 persones que han embogit amb aquesta classificació de l'equip escapulat.
3: Doncs no era per menys. Gràcies, Ramon, bona nit.
9: Bona nit.
3: Doncs vinga, 9 i 38, recuperem també l'actualitat del bàsquet. Havíem escoltat protagonistes d'aquesta victòria boníssima de la penya, Déu-n'hi-do, a Badalona aquest vespre. Hi ha hagut molta alegria esportiva amb les classificacions del Badalona de futbol i de la penya doncs, per la següent ronda dels respectius play-off doncs, per aconseguir grans reptes. Ahir ho va aconseguir el Barça amb una gran victòria a la pista de Lucan Múrcia, 76-100, i d'aquesta manera la valorava el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
11: Nosotros por nuestro lado estamos contentos del partido realizado y del playoff en general. Perdimos el segundo partido porque no es que jugáramos mal, pero nuestro rival jugó mejor que nosotros. Metió canastas finales de posesión increíbles. Y nosotros estamos contentos de globalmente cómo hemos jugado los 3 partidos. Hoy hemos hecho un partido muy serio, sabiendo siempre lo que queríamos, controlando el ritmo del juego desde el ataque. Y creo que somos justos vencedores de este partido, porque lo hemos dominado y nos llevamos esta importante victoria que nos lleva a semifinales.
3: El Barça a semifinals per l'altra banda del quadre, eh? Si la penya us dèiem que jugarà contra el València, el Barça jugarà contra el Tenerife i a més, en aquest cas, amb el factor pista a favor, perquè el Barça va acabar millor la Lliga regular. El Tenerife, recordem, ahir va eliminar contra tot pronòstic el Real Madrid. El primer partit serà dimarts al Palau Blaugrana a les 8, dijous el segon també al Palau a les 8 i dissabte el tercer ja marxaria cap a Tenerife també a les 8 hora catalana en aquest cas. Si hi hagués quart partit seria dilluns i si hi hagués cinquè dimecres de l'altra setmana. Xavi Pascual analiza así al su rival, al Tenerife.
11: Tenerife es un equipo extraordinario, que si lo ha conseguido es por méritos propios. Juega uno de los mejores baloncestos de la competición. Se reinventa con las lesiones. Ha fichado rapidísimo 3 jugadores que les ha cambiado otra vez la cara del equipo. Chus ha encontrado la tecla para hacerles competir. Un equipo con un espíritu competitivo y con un gen especial, y por eso llevan tantos años haciéndolo tan bien, ¿no? Eso es lo que puedo decir de Tenerife. Y a la primera pregunta, vamos a recuperarnos lo mejor posible. También Tenerife se tiene que recuperar de su partido, más o menos, digamos que estamos en igualdad de condiciones, los dos equipos vamos a viajar más o menos en una situación muy pareja y vamos a ver quién consigue llevarse esta eliminatoria.

0: A play-off pel títol, semifinals de l'hoquei lliga masculina, s'han jugat quarts partits, una de les sèries va a cinquè i l'altra doncs, ha vist l'eliminació del Calafell. Aquests són els marcadors d'avui.
1: La sèrie que va al cinquè partit, Igualada 2, Barça 1. I l'altra que ja ha passat al Liceo, Calafell 3, Liceo 4.
0: Doncs l'Igualada ha forçat el cinquè partit, que serà dimarts al Palau Blaugrana, amb una gran victòria 2-1 i amb remuntada. Després del partit, els companys d'Esport 3 parlaven amb Miguel Canyadillas, jugador de l'Igualada, i amb Sergi Llorca, el golejador del Barça.
2: Sí, sí, la verdad que el ambiente es increíble. Vivir esto con toda esta gente es un orgullo. Solamente podemos darle las gracias. Muchas gracias por venir hoy, por estar el otro día. Y ahora el quinto al Palau a darlo todo y a ver si podemos meternos en la final. Pues bueno, habrá que ganarlo, va a ser muy, muy difícil. Es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo. Les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí y sabemos que podemos. Entonces, darlo todo y ya se verá. Sí, es decir, al final para ganar un equipo así tienes que llegar mucho, defienden bien, tienen uno de los mejores porteros, entonces hay que llegar. Hemos salido empujados por toda la gente que está aquí, más de 1000 personas, animando 50 minutos, solamente se puede agradecer eso. Y hemos salido, lo hemos dado todo, ha salido cara. Si hubiese salido cruz, estaría igual de orgulloso el equipo y de la gente, pero vamos a por el quinto.
3: Sí, crec que ens ha faltat en atac fer autocrítica per el proper partit, que és una final, i donar un passet més tots endavant. I en aquests moments claus del partit crec que ens ha faltat una mica. Bé, sabem com jugar a l'Igualada, són partits que els intenta fer llargs, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
0: Doncs Igualada o Barça, que guanyi dimarts, jugarà la final contra el Liceo. En aquest cas, el millor de 5 partits. Un Liceo que avui ha eliminat el Calafell, que ha plantat cara, guanyava 3-2 i al final els gallecs han acabat capgirant el tram final del partit. Ha estat l'últim partit de Gep i Selva, que després del partit feia aquestes declaracions. També escoltarem el tècnic Guillem Cabestany.
4: Crec que hem estat molt bé, hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria. I el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt i sap jugar aquests partits. Han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i s'ha guanyat el mèrit a passar a la final, felicitar-los des d'aquí. I crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Ortoll, que ha sigut... Crec que un any que només s'ha guanyat un títol la Lliga Catalana, però s'ha arribat a dues finals, s'ha arribat a una sèrie de finals, estem entre els 4 millors de l'Hockey Lliga, estem entre els 16 millors d'Europa, així que felicitar el club i felicitar els meus companys.
5: Penso que hem fet bastant bé les coses, no només avui, sinó tota la semifinal, però avui, tot i que no hem tornat a entrar de la millor manera. Hem anat donant la volta al partit, hem anat entenent el que tocava en cada moment. El Liceu avui ens ha pujat una mica més les línies defensives, ens ha apretat una mica més en molts moments i ens ha costat generar, però al llarg del partit hem anat adaptant-nos i contrarrestant-ho, i penso que una vegada més ha sigut un partit igualat, que hem generat ocasions que podríem haver guanyat. I la part dolenta és que hem comès alguns errors grollers, masses, per la dificultat del partit.
0: Doncs això a l'hoquei lliga masculina. Recordeu que l'eliminatòria de descens en aquesta hoquei lliga masculina entre Vilafranca i Manlleu està de moment suspesa per qüestions de despatxos. I qui està intentant pujar en aquest cas a hoquei lliga plata des de Nacional Catalana Masculina són Caldes B i Noia B, que avui han jugat el primer partit de la final.
1: Caldes B 3, Noia B 3.
0: Doncs amb empat acabat aquest partit, Ràdio Caldes, Aleix Marín.
6: El Rec amb Làser B ha perdut l'oportunitat de posar-se per davant a la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata en el primer partit a la Torre Rosa contra el Noia B. Ha estat un partit d'estira i arronsa en el que els visitants s'han avançat al marcador fins a 3 vegades mentre els calderins es mantenien a la lluita empatant el partit cada vegada. A la primera, el Rec ha començat una mica més permissiu però ha tingut força possessió i ocasions a la segona i a la pròrroga, mentre que el Noia, per la seva banda, ha estat molt més efectiu de cara a porteria. Aquesta efectivitat s'ha demostrat encara més a les faltes directes, on els locals no han sabut transformar cap dels seus 4 4 tirs davant dels 2 que ha marcat el Noia. L'entrenador del Rec, Eduard Candami, ha explicat què és el que més els ha perjudicat.
7: Bueno, jo penso que avui hem comès errades que no vam fer el dia de Mollerussa. Potser ens ha pogut les ganes. Sabíem que seria una final molt complicada, sabíem que hi hauria moltíssima igualtat, s'ha vist. Hem fet aquesta feina d'empatar el partit, d'igualar-lo. Hem arribat a les directes, no ho hem acabat de fer bé, doncs anar a Noia.

0: guanyar el partit i a veure si podem aconseguir un tercer partit aquí, una final, que serà guapíssim aquí a Caldes.
1: Els calderins visitaran Sant Sadurní dissabte que ve per intentar forçar un últim partit a la Torre Rosa.
2: I a l'hoquei Lliga Femenina hi va començar ja la final del play-off pel títol, el Vila-sana que agafa avantatge.
3: Vila-sana 3, Fraga 2.
2: Va haver d'esperar la pròrroga, però finalment les lleidatanes aconsegueixen el primer punt, o la primera victòria en aquesta final, el millor de 3, en el que podria ser l'últim partit de Maria Porta a casa, a la pista del Vila-sana, si aconseguissin guanyar a Fraga el pròxim diumenge i proclamar-se ja campiones de Lliga. Maria Porta, precisament, parlava ahir en aquest programa.
4: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial i al final, bueno, doncs, últim partit aquí a casa, si tot va bé, on em poso els patins. I, bueno, pues, inconscientment, doncs, tenia una mica de nervis i, bueno, pues, ha sigut una muntanya russa d'emocions. Però, bueno, el partit crec que també ha sigut un partit d'infart, perquè partit, pròrroga i... Però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
2: Doncs a veure si el Vila-sana aconsegueix guanyar a Fraga i proclamar-se ja campiones de Lliga. I qui intenta pujar a hoquei Lliga Femenina des de la Nacional Catalana Femenina són Mataró i Caldes, que hi van disputar el primer partit de la final.
3: Mataró 8, Caldes 1.
2: Doncs clara victòria del conjunt mataroní. Després del partit, en aquest partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem a Farners Prat del costat del Mataró i a Aina Lleonard del Caldes.
5: Home, sí, la veritat és que estem molt contentes. És cert que el Caldes és un equip superlluitador i que no ens ha posat les coses gens fàcils i sobretot que encara ens queda un partit allà i no està refet. Tot i això, com dic, supercontenta, portem tot l'any treballant per aquest moment i crec que estic molt orgullosa de tot l'equip, crec que totes hem fet una feina espectacular avui.
6: Bé, bueno, sap que tu dius, un 8-1 fa mal, evidentment, però l'eliminatòria no va pas per gols, per tant, encara tenim moltes opcions d'arribar al tercer partit i de poder plantar cara. De cara al partit de la setmana que ve, crec que sobretot el que ens faltaria corregir és aquest punt de nervis o d'estar com toves al principi del partit. Crec que no acabàvem d'estar a lloc, crec que es nota que és la primera vegada que estem competint per coses així, que l'equip ha arribat molt lluny i que ens estem aclimatant a competir, no?, per estar aquí dalt i jugar contra grans equips com és el Mataró.
2: 9:49, de seguida parlem de futbol sala, però compte, última hora, tenim horaris de l'eliminatòria Zamora-Sabadell, la gran final per pujar a segona divisió. Pròxim dissabte a les 9 a Zamora, el partit d'anada, i compte, el partit de tornada un altre cop divendres. Divendres dia 19 de juny a les 9 de la nit, Sabadell-Zamora, el partit que serà el definitiu per pujar a segona divisió. Vinga, futbol sala, la primera masculina. Ahir va començar el play-off pel títol. La semifinal, primer partit i primer punt pel Barça.
3: Barça 4, Movistar Inter 3.
2: Va patir el Barça, però va treure aquest partit que va seguir, el vam escoltar aquí en el programa ahir, el nostre company Jordi Cochran.
7: Empatiment fins al darrer segon, però finalment amb l'objectiu aconseguit de sumar el primer punt de la semifinal. El Barça de futbol sala va guanyar el Movistar Inter per 4-3 al Palau, tot i que a l'inici de la segona part semblava que el triomf estava molt encaminat, amb el 3-0 a favor, amb gols de Gauna, Eric Martel i Pito. Però en un 3 i no res, els madrilenys van tornar a entrar al partit amb el 3-2 a través de Cecilio i Raúl Gómez, un fet que va destacar negativament el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
8: La segunda parte hemos salido más enchufados, nos hemos puesto 2-0, 3-0, y cuando mejor teníamos el partido, pues bueno, pues nos ha pasado una cosa que no nos debe de pasar, ¿no? Y es que hemos desconectado y se han puesto 3-2 en un momento.
7: A la quarta del segon temps, Catela va fer el quart pels culers, però novament Inter es va posar només a un gol per darrere, càrrec de pirata. En els dos últims minuts, el Barça va defensar el resultat amb dents i ungles. Pito i Didac Plana es van mostrar contents per haver aconseguit la victòria.
9: Teníamos dos de ventaja, pero al final regalamos uno ahí y claro, ellos con portero jugador sabemos que hace muy bien, entonces estamos ahí deseando que acabase el partido luego.
10: Hem guanyat el primer punt, que és el més important i és el que volíem, i hem d'estar contents perquè al final estem a la semifinal i aquí doncs cada partit és un món.
7: Dimarts, la setmana que ve a les 9 del vespre, serà el segon partit de la semifinal al pavelló Jorge Garbajosa. El Barça té la primera oportunitat de classificar-se per la final si guanya la pista d'Inter i que, a més, significaria la classificació també per a la Lliga de Campions de la temporada vinent.
2: I el play-off d'ascens a primera femenina, tornada de la primera eliminatòria de les dues que hi ha, a Linyola passa de ronda el Rubino.
3: Linyola 5, San Fernando 2, Almagro 2, Rubí 2.
2: Doncs el Linyola va remuntar el 5-3 en contra i va acabar guanyant amb un pavelló absolutament ple. Això ens deia el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
11: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que el Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès, doncs, fer aquests tres gols, ja que anàvem 2-2, aquests tres gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que la segona part hem sigut amos i senyors del partit, i la veritat és que, bueno, molt bé, les meves jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat superconcentrades, no han errat, no han regalat i bueno, hem creat per poder, marcar aquests tres gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants del sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
2: I va caure el Rubí, una llàstima. Havia perdut 1-2 al partit d'anada davant de l'Almagro. Es va posar 0-2, passava la ronda, però finalment l'Almagro doncs va acabar empatant a 2 i, per tant, el Rubí per un gol queda fora. El seu tècnic, Jordi Archilla, ens deia això avui mateix.
12: Ahir, doncs, el partit, doncs, vam estar molt bé. És que és veritat que anàvem amb moltes baixes i condicionats, no? Però, bueno, crec que les jugadores que van anar ho van donar tot, van defensar bastant bé, ens van posar de 0-2 al descans. I crec que defensant bé i aprofitant les ocasions que vam tenir, després crec que la segona part físicament van baixar una miqueta i el 1-2, que va ser una errada a primera línia, ens va fer mal i després un penal, no? Vam tenir un penal en contra que ens van fer l'empat a 2. Encara d'això vam tenir alguna ocasió per intentar forçar el 2-3, que ens portés a la pròrroga. Ho vam intentar al final de porter jugador, però no va poder ser, no? Però bueno, al final crec que vam competir molt bé amb les baixes que teníem, fins 5 baixes, i això ho vam notar, no? Crec que amb tota la plantilla doncs podíem haver guanyat, no? Però bueno, al final em quedo amb la lluita de les jugadores, amb que vam estar fins al final intentant-ho i bueno, doncs no va poder ser, no?
2: 9:54, recta final, i encara hem de parlar de waterpolo. A la divisió d'honor femenina, al play-off per plaça europea, el Barceloneta agafa avantatge.
3: Catalunya 14, Barceloneta 16.
2: Falta el partit de tornada. Tots dos ja tenen plaça europea, però qui guanyi evitarà la fase prèvia, anirà directe a fase de grups. El play-off de permanència, l'Horta també se situa per davant.
3: Horta 14, Irunya 12.
2: Doncs primer partit al millor de 3 d'aquesta final per salvar-se. De moment l'Horta agafa el primer punt. I a la primera femenina, final tornada per pujar a divisió d'honor femenina. El Rubí va patir, però va aconseguir l'ascens.
3: Rubí 10, Barcelona 13.
2: Doncs després del partit, d'aquest partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem l'autora del gol decisiu del Rubí, Judit Prados, i la jugadora del Barcelona, Elena Vesperinas.
13: Molt contenta, tinc encara nervis. Primer de tot, felicitar el Fundació Barcelona perquè ha sigut un rival increïble aquesta temporada. Hem estat tota la temporada preparant aquest partit, el partit decisiu. He ficat el gol, o sigui, supercontenta. Personalment, avui em retiro, penjo el gorro. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de celebrar-ho. I millor, que millor que en la teva piscina, en la teva gent, la teva grada, tot. Ara ens quedarem aquí a sopar i sortir de festa i celebrar amb les companyes, entrenadors i tot el que es vulgui apuntar està convidat.
14: Yo creo que partíamos ya de una desventaja desde el primer minuto, que lo hemos planteado súper bien, que hemos salido súper fuertes, súper agresivas y bueno, al final yo creo que han sido pequeños detalles y que ellas también pues al final querían también subir a División de Honor, es otro equipo que juega un montón y nada, pues felicitar al Rubí. Yo creo que vamos a seguir trabajando cada día, un año más. Es un objetivo que queremos cumplir y que queremos llegar. Y bueno, al final es un equipo que ha nacido hace muy poco tiempo y está súper consolidado en solo 2 años y seguro que un año más de experiencia nos irá súper bien.
2: I a la divisió d'honor masculina, el Catalunya es va salvar en el play-out de permanència, va guanyar el Boadilla i la final tornada per pujar a divisió d'honor masculina. L'Horta es va quedar a les portes, serà el Canoe finalment qui pugi. No tenim temps per més. Eric, gràcies, bona nit, bona setmana.
3: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
2: Fins aquí l'enjoc. Per cert, que el corredor de Bagà, Jan Torrella, s'ha proclamat avui campió dels europeus de trail que es disputen a Eslovènia en la prova d'Up and Down. I val la pena com a mínim mencionar-lo. Doncs això, el programa de l'esport català, l'enjoc, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez Gaudiu, de la nit de diumenge. Bona nit, bona setmana.
15: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de... Són les 10 de la nit.
1: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
2: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
3: Ties, que fort. Us ho has assabentat que l'anem a profe de la uni.
4: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
3: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
2: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
4: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí.
5: Per fer el vermut amb les Hildes.
6: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
7: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
8: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
7: Sonido Vinilo.
9: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
7: Sonido Vinilo.
9: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
7: Sonido Vinilo. Con José Verde.

0: Fórmula Rubí Clàssics.
1: Serem aquí el proper diumenge, al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el jazz batussi entri a casa vostra.
2: És mitjanit.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada cop cuidem més el nostre cos i lluitem contra l'envelliment a base de sacrificis i privacions. Ens esforcem per estar sans, però pot ser que ens haguem despreocupat de la vida política? Quina relació pot tenir una cosa amb l'altra? De tot plegat en parlarem amb Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha escrit Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar la cultura del culte al cos amb la desafecció política. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, a Gent amb Valors coneixerem el projecte OK Plus amb Carles Garcia i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al llibre El arte de no complicarse la vida d'Alexis Racionero, editat per ARPA. L'assagista busca trobar les claus per agafar aire en una societat que cada cop va més de pressa i que no ens dona marge per assimilar tot allò que vivim. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui parlarem de política perquè el Parlament escocès ha demanat al govern britànic que els transfereixi els poders per fer un segon referèndum d'independència. Abans que res, vull recordar que l'any 2014 ja se'n va celebrar un en què va guanyar el no, amb un 55% dels vots, i, ara bé, això m'ha sorprès, amb un 84% de participació ciutadana, que no és gaire habitual en democràcia.
0: No, una participació altíssima. Com és que la volen tornar a votar aquesta qüestió?
2: Doncs mira, fa poc, el 7 de maig, es van celebrar les eleccions al Parlament escocès. La qüestió és que un dels candidats, John Swinney, membre del Partit Nacional Escocès i qui era primer ministre fins aquell moment, va prometre que si revalidava el seu mandat, se celebraria un nou referèndum. Doncs dit i fet, va guanyar i ha trigat ben poc a complir la seva promesa, un fet que també m'ha sorprès molt en el món de la política.
0: Pot ser que tinguin motius per pensar que el resultat seria diferent al del 2014?
2: A veure, jo crec que n'hi deuen haver, perquè si no, no tornarien a aprovar-ho. El motiu més clar és que els independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, la més nombrosa que hi ha hagut fins ara, 73 diputats de 129. I l'altre fet és que quan es va celebrar el primer referèndum, el Regne Unit estava dins de la Unió Europea. I el vot també es va decantar una mica per aquí. Si voto no a la independència, estic votant a quedar-me a la Unió. En canvi, ara creuen que sortir del Regne Unit és l'única manera de tornar-ne. Ben bé que el Brexit no sé si els hi ha sortit gaire bé.
0: Em sembla que no com esperaven. Tot això, què hi diuen des de Londres?
2: Doncs fins ara, Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. I d'altra banda, Reform UK, laboristes, conservadors i liberaldemòcrates creuen que la majoria d'escocesos volen que el govern se centri en qüestions que tenen impacte en el dia a dia, com ara millorar la sanitat o l'escola pública. És a dir, que no n'estan gaire d'acord ni tampoc crec que facin gaire cas.
0: Això ja passa, no?, que cadascú prioritza els seus interessos.
2: Doncs sí, no és pas estrany. De fet, a molts ens va sorprendre la celebració del referèndum del 2014, pel simple fet també que a Espanya semblava impossible que es fes realitat. Doncs ara sembla que se'n pot celebrar un altre. Això sí, segur que no serà aviat perquè aquests processos són lents i les administracions s'han de posar d'acord si és que ho aconsegueixen.
0: Són decisions complicades i que, a més, necessiten molt de temps i diàleg.
2: Sí, de fet, ara que parles de diàleg, m'agradaria acabar amb les paraules del primer ministre escocès que va dir abans de la votació. El dret a decidir hauria de ser acceptat per tots aquells que en aquesta cambra creuen en la independència, però també per aquells que creuen en la Unió, perquè el que està en joc són els desitjos democràtics del poble escocès. Un discurs força reconciliador i que no busca dividir l'opinió entre bons i dolents, sinó entre demòcrates i no demòcrates.
0: Veurem on acaba desembocant tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Es podria dir que Stephen Colbert el va salvar l'humor. Quan el presentador de Late Show tenia 10 anys, el seu pare i dos dels seus germans van morir en un accident d'avió a Carolina del Nord, un fet que, lògicament, va marcar la seva infantesa. Quan anava a l'institut, va començar a fer teatre i ja a la universitat va descobrir els clubs d'improvisació de Chicago i es va adonar que dalt de l'escenari no tenia l'angoixa que sentia durant la resta del temps. Les coses no li han anat malament, almenys fins ara. Després de foguejar-se per clubs d'improvisació i monòlegs, va entrar al món de la televisió, on va triomfar interpretant un personatge que es deia com ell, però que era un comentarista polític ultraconservador. Com Stephen Colbert a ficció, va arribar a inventar una paraula, truthiness, referit a aquelles coses que algú té clar que són veritat, tot i que les dades i els fets objectius puguin suggerir el contrari. Colbert la va popularitzar tant que va acabar entrant al diccionari. Les anàlisis delirants sobre l'actualitat política el van fer tan conegut que l'any 2014 la CBS el va escollir per succeir David Letterman com a presentador de The Late Show. Durant més d'una dècada ha estat un dels noms clau de l'humor nord-americà, destacant per la ironia, la sàtira política i la paròdia absurda. Fins que aquest mes de maig el programa s'ha acabat i Colbert s'ha quedat sense feina. Malgrat que la cadena ho justifica per raons econòmiques, és difícil no relacionar-hi amb el desig de Paramount, propietària de la CBS, de tenir bones relacions amb Trump, que havia criticat insistentment el presentador. Després de l'acomiadament fallit a Jimmy Kimmel, finalment readmès per la caiguda de subscripcions després que el fessin fora, ara li ha tocat el rebre a Colbert. Poques coses expliquen tan bé el trumpisme com aquesta obsessió contra el gremi dels humoristes. En l'últim programa, amb Paul McCartney cantant un oportú Hello Goodbye i tots els presentadors de programes d'humor de la competència fent un curiós homenatge a Colbert, encara es va treure una última carta de la màniga. La banda del programa va interpretar diverses cançons amb drets d'autor, que la cadena ara haurà de pagar.

0: No puc dir res, no esperava que aniria per aquí la selecció.
1: Bé, buscàvem Culte del cos i hem trobat la cançó del Xota, que es diu El Fuertecito, i parlar una mica d'aquest grup de gent que jo els anomeno els xolacos. Per mi són xolacos que van a fer peses al gimnàs, mirar-se al mirall quan fan peses i fer crits de... mentre fan pujar les mancuernes, no? I, bueno, a mi són una gent que em fa força grima. I sí que, si poses a analitzar el seu pensament polític, tenen molta desafecció a la política i voten a uns partits polítics molt populistes.
2: Estás en Ibiza, en un barco, ya tú sabes, sintiéndose mal por cada cubata que consume. Vale, la historia cambia.
0: La selecció de Pere Sánchez, crec que t'ha encaixat una mica, eh?
3: És la seva selecció, eh? Jo no tinc res a veure amb la lletra ni el que deia. Però crec que és bastant encertada, i sobretot amb això últim que deia, perquè cada cop hi ha més xolacos, i des de fa un temps gran part de la societat doncs, té una dèria per cuidar el cos i lluitar contra l'envelliment a costa de sacrificis, de privacions i també doncs, amb les promeses de la recerca biotecnològica. Però tot i que ens ho pugui semblar, tot i que ens pugui semblar que això és nou, no ho és pas, i, per exemple, a la Grècia arcaica, els moviments com el pitagorisme o l'orfisme ja defensaven models de vida ascètica, amb restriccions alimentàries i una ètica de la puresa. Ara bé, quina relació hi ha amb la desafecció política actual? Com bé deia en Pere, segurament aquells que gasten molt de temps en cuidar el seu cos potser no gasten tant de temps en cuidar el sistema polític en el que viuen. Doncs Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues de la Universitat Autònoma de Barcelona, en parla a Les Renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar-ne la relació.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana. Ell és Jordi Pàmies. Jordi, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, encantat.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Escolta, d'entrada, explica'ns per què vas decidir escriure Les Renúncies. Què et va empènyer a fer-ho?
4: Bé, segurament no hi ha una resposta única, no? Hi ha un aspecte que m'ha perseguit des de fa un temps i m'imagino que ho entendràs de seguida perquè és un fenomen del qual es parla molt i que és la desafecció política, no? Com... sobretot les noves generacions manifesten un desinterès cada vegada més accentuat per les responsabilitats col·lectives, per la acció política organitzada, estratègica, etc. Això d'una banda. De l'altra, un aspecte que potser és més recent i que així d'entrada potser un es queda una mica parat, però he observat els últims temps sobretot a partir d'una sèrie de notícies que van aparèixer en alguns diaris europeus, un fenomen que apunta als joves directament i com les noves generacions tenen un cert comportament, tenen un comportament en les seves pràctiques festives, etc., que s'allunyen molt de com ens comportàvem nosaltres de més joves. I em refereixo sobretot, per exemple, a la renúncia a l'alcohol, renúncies també alimentàries, cada vegada estem més acostumats a beure doncs, menys cafeïna al cafè, menys sucre, menys sal, una certa privació d'aliments com les diferents tendències vegetarianes i veganes. És a dir, jo observo en les noves generacions una disposició, una inclinació cap a la privació, cap a la renúncia de certs ingredients i certs tòxics, no? Val? I potser entre una cosa i l'altra no té res a veure. Potser és una aproximació una mica contraintuïtiva aquesta, però se'm va acudir que entre aquella desafecció política i aquesta inclinació al culte al cos i a les privacions de certs ingredients hi ha d'haver alguna connexió. I això és el que he intentat demostrar en el meu assaig partint de les cultures antigues i fent una mica un repàs d'aquesta qüestió fins al moment actual.
0: Clar, perquè de fet tu ja expliques, no?, que aquest tipus de renúncies alimentàries, per exemple, o el culte al cos, han existit durant tota la història. Però creus que han anat sempre lligades a un moment de desafecció política? Què has trobat?
4: Bé, jo el que he trobat, per sorpresa meva, és que no és la primera vegada que es detecta aquesta connexió entre una cosa i l'altra. Jo soc professor de clàssiques, per tant, entre la meva feina professional ja intento explicar alguna cosa sobre els grecs, i justament en el cas de Grècia, els antics pitagòrics, que eren els seguidors de Pitàgores i que conformaven una mena de secta també vegetariana, antialcohòlica, etc., ja es detecta aquesta inhibició per la política i aquesta descàrrega de les responsabilitats polítiques. A partir d'aquí, a partir d'aquest fenomen històric, he fet un repàs per observar que això repeteix, aquest esquema, més o menys, és un patró que es pot anar reproduint passant pels càtars medievals, algunes sectes puritanes dintre del protestantisme modern. Penso sobretot també ja en el moviment de temperança antialcohòlica dels Estats Units, que va molt lligat al vegetarianisme americà de finals del XIX, etc. I que en tots aquests casos es pot anar resseguint aquesta duplicitat del fenomen, no? Una renúncia a la acció col·lectiva va acompanyada d'una renúncia a determinades formes d'alimentació, determinats ingredients i sobretot a una ocupació i una preocupació constant pel cos i per la salut corporal, no? Per tant, sí, m'atreveixo a insinuar, i aquest és el nucli de l'assaig, que aquest doble fenomen doncs ens ha acompanyat al llarg de la història d'Occident.
0: De fet, has anat posant sobre la taula coses molt interessants, no? Nosaltres ens preguntàvem si aquestes renúncies o aquests sacrificis a vegades els fem per tenir una millor salut, és a dir, per nosaltres, o bé per tenir una millor imatge en un món en què la imatge cada cop és més important, no? Guanyar més terreny, és a dir, fer-ho pels altres.
4: Sí, però en darrera instància hi ha un narcisisme de fons, perquè sempre que vetllem per la nostra imatge, en certa manera és perquè ens mirem en un mirall, aquest mirall que ens reflecteix, no? Sí que m'interessa molt la qüestió que has apuntat ara, la qüestió de la salut, perquè al llarg de l'assaig també he fet referència a un altre fet, i és que la paraula salut està relacionada amb la paraula salvació. Les dues paraules venen del llatí i volen dir la mateixa cosa, no? És a dir, la salvació de l'ànima, en les religions antigues, i penso en el cristianisme primitiu, la salvació de l'ànima s'aconsegueix a través d'un ascetisme, d'unes pràctiques de rigor, de disciplina i de mètode, etc., per treballar la depuració de l'ànima, val? A mi em recorda molt el treball per la salut del cos del món actual, és a dir, ara que el món nostre ha donat l'esquena a Déu i a la salvació, hi ha un projecte de salvació en el més enllà, hi ha un horitzó de redempció i de salvació en el més enllà, la salut la tenim en el més ençà, la tenim aquí, no? La tenim en el nostre moment actual, en el nostre cos, i per tant, entre la salut i la salvació hi ha com una mena de relació, hi ha com una mena de concomitància, i allà on abans les religions antigues aspiraven a això, no? A un horitzó de salvació en el més enllà, ara la salvació la tenim en nosaltres mateixos, en el treball metòdic del nostre cos, en aquestes pràctiques esportives, ascètiques, gimnàstiques, uns mètodes de rigor dietètic estricte, etc., que estan destinades a treballar per la salut i el benestar, no? I aquesta paraula del benestar és un altre punt clau, diria. Avui en dia la indústria del benestar i del wellness, el que es coneix amb la paraula anglesa, no? El wellness, mouen més diners en la indústria global que el Big Pharma, és a dir, que els medicaments, no? Dona més diners aquesta espècie de medicina preventiva, de salut, de benestar, de totes les menes de potingues cosmètiques i formes d'alimentació dietètica estricta que té el mercat actual, mou més diners avui en dia ja que la gran indústria farmacèutica, no? Perquè ens fem una idea, no?, de com hem centrat la nostra obsessió en la salvació del nostre cos, que és com si diguéssim la salut de la nostra ànima, no?
0: Mm-hmm. Aquí hi ha moltes coses interessants, no?, que ens agradaria compartir o comentar amb tu. D'entrada, que això que comentaves ara, l'economia, moltes d'aquestes renúncies que fem avui dia tenen un factor de classe, en el fons, no? Si tu ets vegetarià o vegà o renuncies a certs aliments, a vegades només pots comprar productes més cars, no?, que els altres. No sé, per anar al gimnàs necessites Exacte. Temps. O per cuidar-te allò amb els millors productes o aquestes putingues que deies, has d'invertir també uns diners. Sempre ha estat així, això? O és una cosa més als nostres dies?
4: Clar, en els nostres dies, tu ho has assenyalat molt bé, és ben bé així. És una marca d'estatus, de classe, no? I ho podem formular d'una manera bastant genèrica i potser d'una manera una mica brutal, no? Però es pot dir així, no?, que el vegetarianisme ha proliferat i s'ha consolidat només entre aquelles persones que tenien accés a la carn. És a dir, només aquells que tenen accés a la carn són els que han decidit renunciar-hi. I això ha sigut així, doncs bé, des dels antics pitagòrics, que formaven part de les èlits aristocràtiques i que com una marca d'estatus per distanciar-se de les noves classes emergents, no?, que a finals d'època arcaica, no?, estem parlant del segle VI abans de Crist a Grècia, ja sé que me n'estic anant molt lluny, no?, però és el que hi ha, no?, al segle VI, finals d'època arcaica, hi ha uns grups aristocràtics que veuen perdre el seu poder, no?, entre ells Pitàgores i els seus amics, davant d'unes noves classes socials emergents que més endavant portaran a la democratització, no?, de la ciutat grega, etc. Doncs bé, aquestes èlits com s'ho faran per identificar-se entre elles, per allunyar-se de la resta de ciutadans? Doncs practicant una dieta exclusiva que inclou allò que els altres grups socials aspiren, no?, que és a menjar carn. No? I, per tant, són els primers que en la nostra tradició occidental introdueixen el vegetarianisme, que renuncien al consum de carn.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem de relació entre salut i salvació, no?, d'aquesta salvació de l'ànima, per exemple, però com s'ha anat deslligant aquest concepte una mica amb el pas dels anys, dels segles de la religió, però continuem parlant del culte al cos. No sé si aquest culte al cos, en certa manera, promou la individualitat i si això és un reflex de cap a on va la nostra societat.
4: Sens dubte, clar, és ben bé això. Aquesta ocupació constant i més accentuada, no?, per la pròpia salut del cos i pel treball del cos és un reflex indirecte d'aquesta despolitització. És a dir, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, i és que si l'època moderna va ocupar-se de colonitzar el món, el món modern va descobrir i va colonitzar tot el món circumdant, doncs, amb una finalitat extractiva depredadora, no?, que és el que han fet totes les potències colonials, no?, en tot el món. Avui en dia ja no queden espais verges al globus per depredar ni per explotar i, per tant, cap on adrecem la nostra colonització? L'adrecem cap al nostre propi cos. Hi ha un gir postmodern. Si l'època moderna va colonitzar i conquerir el món, es tractarà de conquerir el cos. Aquest és el títol, de fet, de l'últim capítol, del capítol més important del llibre, que és el 8, i que es titula així, no?, A la conquesta del cos. En aquesta tardomodernitat o postmodernitat que ens ha tocat viure, ja no anem a la recerca d'espais verges al globus, sinó que la nostra ocupació ara està centrada en nosaltres mateixos, en el nostre propi cos, que es tracta de reconquerir, no?, de recolonitzar. I el resultat d'això és inevitablement una forma d'individualisme narcisista en què tots i cada un de nosaltres ens sentim com a membres únics i exclusius, d'una societat, però de la qual ens sentim més aviat desvinculats, deslligats, i ens inhibim de qualsevol forma de participació col·lectiva en l'acció política, no? I assenyalo molt aquest fenomen, per a mi, l'assenyalo molt, molt expressament en l'esquerra. L'esquerra històrica ha sigut una política, ha buscat unes polítiques de responsabilitat col·lectiva, de justícia social, d'emancipació social en un futur en què les lluites col·lectives ens han de donar els resultats per a una societat millor, i en canvi l'esquerra actual està molt més centrada en qüestions, si t'hi fixes, no? Està molt més centrada en qüestions d'identitat individual, dels drets individuals, sobre qui som, quina és la meva identitat sexual, quins són els meus gustos sexuals, qui sóc jo, quins són els meus drets individuals. L'esquerra ha fet bandera d'aquestes causes individualistes, i a mi em sembla que ha perdut la seva responsabilitat històrica d'ocupar-se de les grans batalles col·lectives.
0: De fet, ens preguntàvem si les renúncies que exposes en el llibre tenen a veure amb política de dretes o d'esquerres.
4: Ja. Mira, el títol porta el plural renúncies perquè són renúncies de tota mena. Naturalment, de bon principi pensem en les renúncies dietètiques, no? Sobretot, com deia al principi, no? Les noves generacions consumeixen menys alcohol, menys carn, menys sal, menys sucre, menys cafeïna, menys etcètera, etcètera, no? Però són també renúncies en plural perquè hi ha una renúncia política, no? I sobretot a mi em fa pensar que són unes èlits del nostre món, les èlits intel·lectuals i culturals que històricament han votat esquerra i que actualment busquen, desorientades, però busquen un partit d'esquerra, les que es troben que no hi ha una forma d'acció col·lectiva estratègica ni una política en el sentit de justícia col·lectiva, no? Sinó que aquestes elites urbanes cultes, que són les úniques que voten esquerra avui en dia, no? Són les que han abandonat la lluita per la responsabilitat col·lectiva, no? Hi ha alguns llocs d'Itàlia que es parla de l'esquerra, els partits d'esquerra, com els partits de la zona peatonal, no? De la zona de vianants, en el sentit que només voten esquerra aquella gent que formen part de les elites urbanes, cosmopolites, cultes, sofisticades, que viuen al centre de la ciutat, peatonal, etc., i que, en canvi, l'extraradi, que és on històricament hi ha hagut les classes treballadores, doncs estan ara votant massivament a la dreta i a l'extrema dreta, no? Davant d'aquest escenari ens trobem ara, no? Una esquerra que s'ha despolititzat perquè s'ha centrat només en si mateixa i que, al costat d'això, la dreta i l'extrema dreta va fent les seves propagandes agressives. No?
0: Jordi,
4: no sé si m'he explicat, perquè estan sortint temes molt diferents i potser els oients no acabaran de lligar, perquè ho he intentat explicar el millor que he sabut, però potser se m'ha hagut de dir que la millor manera és
0: llegir el llibre,
4: perquè, i tant. Perquè és un tema que no és fàcil de resumir-lo i que mereix, doncs, una lectura més aviat reposada, més aviat calmada, no? I que estic segur que suscitarà debat i controvèrsia, no? Això és el que voldria, vaja.
0: Sobretot que ens permeti reflexionar, no?, sobre nosaltres mateixos, fins i tot. Les renúncies és l'assaig publicat per Arcàdia, escrit per Jordi Pàmies, amb qui hem pogut compartir uns minuts per fer-ne un tastet molt variat, com ara ell mateix comentava, però que esperem que us hagi fet una mica allò, la boca aigua, per endinsar-vos en les renúncies. Jordi Pàmies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quin és el subratllat?
3: En volia subratllar el que ha dit sobre que l'esquerra està centrada en la lluita dels drets individuals en comptes de les grans batalles col·lectives, i em sembla important destacar-ho perquè sempre havia estat el contrari.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: La secció Gent amb Valors és un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. I avui volem descobrir una iniciativa que està molt lligada a l'esport i que ofereix a persones amb capacitats diverses l'oportunitat de jugar a hoquei herba en un entorn competitiu i inclusiu. El projecte en si es diu Hoquei Plus i el va impulsar la Federació Catalana d'Hoquei fa 20 anys. Més tard, el 2014, es va constituir una lliga catalana que actualment compta amb 14 equips i 3 divisions, i avui per parlar-ne ens acompanya una persona que està molt vinculada a un d'aquests equips. Avui parlem amb Carles García, que és integrador social i també forma part de l'Euro Hockey Club de Mataró. Carles, benvingut, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Gràcies a tu per ser-ho amb nosaltres. Escolta, en quin moment des de l'Euro Hockey Club decidiu adherir-vos a aquest projecte? Què és el que us atrau de la iniciativa?
6: Doncs mira, fent una miqueta d'històric, tot va començar molt lligat amb el Club FEM de Mataró, vale, que és una entitat de Mataró que té diversos esports repartits a diversos clubs de Mataró per a persones amb discapacitat. Llavors, arrel d'aquí ens fan la proposta i és quan engeguem el projecte. Cap allà el 2012 nosaltres comencem una miqueta abans que la Federació Catalana fessi oficial la Lliga Interna.
0: Uh-huh. I com ha anat evolucionant en el vostre cas? Ha anat creixent en aquests anys el projecte a casa vostra?
6: Sí, sobretot el que més ha crescut, perquè el nombre de jugadors no hem crescut massa, però sí que la màxima diferència que hem tingut és que va haver-hi un moment que es vam desvincular del Club FEM i ara les nostres jugadors i jugadores són sòcies del club, com puc ser jo o pot ser qualsevol altra persona. I creiem que això és un gran valor afegit, perquè són sòcies a ple dret i participen en el dia a dia del club, tant esdeveniments, festes, entrenaments dintre d'un horari normalitzat com pot entrenar qualsevol altra persona. I creiem que és un gran valor afegit.
0: A més, a vegades pensem que els clubs esportius només es dediquen a entrenar i a jugar o competir, però, com tu dius, hi ha molta cosa més. Sou una comunitat, no?, d'alguna manera.
6: Exacte. Al final busquem aquesta inclusió, no? Ens agrada parlar d'inclusió més que d'integració. En certa manera és un projecte molt integrador, però ens agrada portar-lo una miqueta més enllà. Per posar algun exemple, tenim una jugadora, vale, que és entrenadora també del club. Vale, intentem sempre buscar fórmules en les que les persones que tenim a l'equip formi part d'una forma activa dintre del club, del dia a dia.
0: Com és actualment aquesta secció al vostre club, Carles? Quants esportistes teniu, a partir de quina edat i com arriben o com han arribat a la vostra entitat?
6: Mira, actualment comptem amb 8 jugadors i jugadores, vale? Dintre de la competició els equips són mixtes. Uh-huh. Llavors tenim persones de moltes edats, de moltes capacitats diferents. Tenim persones amb 20 anys que estan des que van sortir de l'escola, quasi. Persones que treballen en un centre especial de treball, persones que estan en un centre ocupacional. Llavors intentem arribar-hi a totes aquelles persones que vulguin practicar a l'esport, tinguin ganes i comparteixin els nostres valors d'entrenar, de passar-ho bé, de competir.
0: Per què diries que és important que les persones amb capacitats diverses puguin competir a nivell esportiu, és a dir, que existeixi un projecte com aquest?
6: Per mi, sobretot, és buscar la normalització, no? Hi ha una miqueta a vegades la visió, no?, de que les persones amb discapacitat o amb capacitats diverses no són competitives. Només en passar-s'ho bé ja és suficient, no? I crec que trencar una miqueta amb aquesta barrera ja des del propi club, perquè, com et deia abans, tenim un horari normalitzat, ens veuen moltes persones del club que poder, moltes vegades la discapacitat és una realitat que li queda molt llunyana, i aproximar aquesta realitat diferent al que estan acostumades crec que és molt, molt enriquidor i és bidireccional, vull dir, no només per nosaltres, sinó també per la visió que podem transmetre a les altres persones del club. I és una miqueta això, no?, trencar amb el mite de que són persones que no tenen esperit competitiu, perquè ens enfadem, ens frustrem, i és una manera també molt bona de treballar aquesta frustració, no?, i a l'hora de treballar aquesta competició.
0: Què t'aporta tu personalment estar implicat en aquest equip?
6: A mi realment que em va girar una miqueta, a nivell personal, em va girar una miqueta les meves expectatives professionals. Jo venia amb una carrera molt enfocada amb el hockey i amb el tema de l'esport, per dedicar-me a poder fer una carrera d'INEF, de CAFE, i dedicar-me molt a això, fins que un dia van vindre un grupet de les Aigües i de la Fundació Maresme a fer hoquei al camp. Vaig estar de voluntari i a partir d'aquí vaig veure una realitat que m'interessava, que la volia, que hi volia ser partícip, i la idea també de poder involucrar-me amb el hoquei amb això em va crear molt l'atenció, fins que vaig estudiar integració i actualment treballo a Fundació Maresme, i a més tinc l'oportunitat de portar aquest projecte dintre del meu club, que m'agrada molt, la veritat.
0: Abans, deixa'm explicar que fora de micros ens comentaves que ara mateix estàs al costat d'un dels integrants d'aquest equip, de l'Albert. Com és la relació que s'ha forjat entre vosaltres?
6: Doncs mira, amb l'Albert és una persona que ens coneixem des de fa molts anys. Sí, jo amb l'Albert ara mateix estem junts en el centre ocupacional, però jo havia estat també a la seva llar, i hi ha un vincle, la veritat, que molt xulo, no? Perquè poder compartir en espais fora de rutina, no? Crec que són moments que la persona canvia molt, que veus que es relaciona diferent amb altres companys, que es relaciona amb tu, llavors es crea un vincle molt especial.
0: Carles, tu creus que podríem dir que Catalunya és un dels màxims exponents del hockey plus?
6: Sí, sense dubte. Al final, quasi ara mateix, quasi cada club de hockey a Catalunya té un equip de hockey plus, i això jo crec que li dona molt de valor. Tinc de tenir també una lliga federada amb àrbitres federats, que són àrbitres que normalment piten altres tipus de partit, però que també s'han format una miqueta per poder arbitrar aquests partits, li dona un plus, perquè veníem d'anys de fer tornejos que eren més amistosos, cada club organitzava un petit torneig, i ara ens trobem amb una competició durant tot l'any, amb una classificació, amb votacions als millors jugadors de cada lliga. Vull dir que Catalunya s'està fent molt bona feina en aquest sentit.
0: Carles, acabo preguntant-te per un tema que en aquest programa ens interessa molt, que són els valors. Tu, de fet, ja n'has anat deixant alguns al llarg de la conversa, però quins diries que són els valors que transmet el projecte de Hockey Plus, tant per als seus jugadors com per als entrenadors, per als altres membres dels clubs, però també per la societat? Perquè tu abans deies que és una cosa bidireccional, no?
6: Sí, exacte. Jo crec que el valor que més hem d'assenyalar o sempre lluitar és el de la inclusió, no, amb el respecte, sobretot, ja et dic, és perquè és una manera d'apropar una altra realitat a altres persones, i per les persones que ho practiquen, doncs tots els valors que són inherents de l'esport en general, perquè al final l'esport té valors que es traslladen també en el Hockey Plus, no varia cap, i el plus que té el nostre és aquesta inclusió dintre d'una entitat que en principi és una entitat esportiva, no? Llavors generar aquest impacte dintre d'un club com el nostre penso que és molt positiu per totes les persones que hi formen part.
0: Carles García, integrador social i membre de l'Iluro Hockey Club de Mataró, també molt implicat en l'equip de Hockey Plus d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i per molts anys de Hockey Plus.
6: Moltes gràcies a vosaltres per donar altaveu.

0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Enguany estan recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de Des de les Brases, un conte de Jordi Gallardo.
1: A tots vosaltres, devots de passo que t'emboli, després que m'heu volgut serrada, esquarterada i socarrada, us deixo en testament aquest lament perquè pesin sobre la vostra consciència les cendres de la meva derrota. Perquè així, com ja no reconeixeu les plantes que creixen als marges pel seu nom, tot i que el meu encara us penja d'esma els llavis, heu desaprès que sóc recordatori i expiació de les vostres faltes. Perquè ja només m'intuïu com una boira llunyana, un pensament d'allò que potser s'hauria de... Però ja no cal fer. Quelcom que éreu, però que no tornareu a ser. Un bunyol de salpàs sec i eixorc engronant-se a la llinda del portal. I jo us pregunto, si ja no us someteu temorosos a la divinitat a través de la renúncia, per què de mi sí que aneu de fer memòria? Si ja no goseu satisfer la vostra quota de fidels beats en monedes de dejuni, recolliment i reflexió, per què a mi em feu pagar el preu dels vostres excessos i disbauxes en degotalls de sang de paper d'estrassa, encenalls de feltre i manyocs de retalls de llana sobrera que ni a bufandes voldríeu? Per vosaltres, l'orgia de la carn i la matança. Per mi, la penitència de l'abadejo i la desesperança. Mentre farciu llonganisses agrapats de nitris i nitrats, la ferum dels bacallans que carrego s'amarrapa a l'ànima i entre les ungles com la mà maldestra de qui no gaudirà mai. Vostres homes a acurar i oxir, vostres dones a cuinar i servir, i plegats a festejar a dinades prohibides, a globs de regalims de suor coagulada dels vostres pecats. Des d'aquest cadafal estant, a l'àmpit de la finestra on m'heu col·locat per fer-vos de Mare de Déu casta, em deixeu consagrada com a l'espantall. A mercè de la vostra mainada sàdica i atroç, a discreció dels seus escarnis i tisorades quan em poseu d'excusa per fer-los empassar, si no vols de grat per força, bròquils, cigrons, bledes i arengades. Bé, però us sabeu que en la meva presència teniu les jugades vedades, però no us n'esteu de fer de lladres i serenos de la vostra moral, de fer torns a la gallina cega cuitant una puresa d'esperit finada, de rellevar-vos ara a ser el gat, ara la rata, a l'encalç d'uns escrúpols esvaïts maldant per recuperar en la timba dels desassossecs les despulles de la vostra innocència. Com si al guardar-se, com d'escaldar-se d'aquest esvergiment constant, com si posant suspens aquest viatge continu de vici, descontrol i llibertinatge, com si aturar-se a fer comptes amb un mateix no estigués fet per a vosaltres. 7 dies i tall, 7 dies i segada, 7 més, l'enèsima arrencada, coixa de 7 en 7, en 40 amputada i cremada. A trenc d'alba, la flor del cirerer, s'endurà en un pensament fugaç la membrança de les meves batalles, perdudes abans de començar. I entre el caliu de les brases, només romandran per a l'oblit unes ulleres emmascarades, arrebossades de closca d'ou, pinyols de pansa, espinacs i espines i escates.

0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple. No? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil, perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes, et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé.

0: El que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples, que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
1: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
0: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors, al tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient. I després pues, també el que deies, no? Que el propi objectiu aconseguit doncs, li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any.
1: Déu-n'hi-do.
0: I clar, i potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i a explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
1: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
0: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que, mira, jo quan em parlen de quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats. I clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
1: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades
0: Sí.
1: no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme. Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
0: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos. Vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla dels

0: silenci i s'han anat escrivint diferents per aquesta història que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido. I parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El Zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no, és deixa't de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
1: Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
0: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell. O sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers, i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
1: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
0: De res, un plaer.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Palomar és, sens dubte, una de les obres més personals d'Italo Calvino. El llibre ressegueix les meditacions d'un protagonista el nom del qual ja és fortament simbòlic, ja que fa referència al famós observatori astronòmic de Mount Palomar, subratllant així la seva naturalesa d'observador infatigable. L'obra s'estructura en 27 relats o meditacions en què el personatge intenta desxifrar l'univers a partir de l'escrutini de detalls concrets. Palomar fixa la mirada en objectes i fenòmens quotidians, el moviment de les ones, el vol dels ocells, el cel o la varietat dels formatges, i s'endinsa en geografies tan dispars com el Japó o Mèxic. El seu mètode d'observació se sustenta en la construcció d'un model, la seva verificació empírica i l'aplicació dels ajustaments necessaris perquè el model i la realitat acabin coincidint. Tanmateix, Palomar descobreix amb perplexitat que l'acte de mirar és en ell mateix una tasca infinita i inabastable. Aquesta impossibilitat es fa palesa en el relat La lectura d'una ona, on el protagonista intenta aïllar una sola ona per comprendre'n la gènesi, el trencament i el ritme. Ben aviat s'adona que cap ona no és un ens autònom, sinó que depèn del vent, de la topografia, del fons marí i d'una interdependència constant amb la resta del mar. Aquesta observació funciona com una poderosa metàfora del pensament modern. El desig humà d'analitzar i fragmentar el món topa inevitablement amb una realitat complexa, contínua i indivisible. Malgrat les frustracions, Palomar no desisteix en la seva recerca, tot i que acaba concloent que no podem conèixer res exterior a nosaltres passant per sobre de nosaltres mateixos, perquè l'univers és el mirall on podem contemplar només allò que hem après a conèixer dins nostre. Amb aquesta reflexió, Calvino posa de manifest la naturalesa de l'acte de mirar, els límits del llenguatge i la insuficiència de cada intent per descriure el món. Escrit només un any abans de la seva mort, els estudiosos consideren aquest llibre com un veritable comiat narratiu, un camí de meditació sobre el món i la fràgil condició humana.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem d'aquí just una setmana, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Yo soy el pan vivo. Somos invitados a hacernos pan, a darnos a trozos para dar vida. Una manera podría ser hacernos más presentes. Se puede ser presente de cuerpo mientras el corazón y el espíritu están ausentes. Se puede ser presente con el pensamiento y con la amistad mientras el cuerpo no está. Sí se puede estar presente en cuerpo y espíritu, intensamente. Una verdadera presencia ha de ser recíproca y compartida, ofrecimiento y también acogida. El Señor Jesús está siempre presente, siempre a nuestro lado, con nosotros, con cada uno. La procesión del Santísimo Sacramento, la fiesta del Corpus Christi, nos recuerda que estamos llamados a estar presentes, a salir llevando a Jesús con entusiasmo aquellos que nos encontremos en la vida de cada día. Bon diumenge, estimats oients. Ens trobem dins el programa Presència Cristiana de la Ràdio Municipal de Rubí. I avui l'Església Catòlica celebrem la solemnitat del cos i la sang de Crist, el Corpus Christi. I hem escoltat a l'inici. Somos invitados a hacernos pan, a darnos a trozos para dar vida, a estar presente en cuerpo y espíritu con aquellos que nos encontramos en la vida de cada día. Ser present en cors i esperit, com Jesús. Ser pa trossejat, aliment pels altres, sobretot amb els qui vivim i ens trobem pel camí de cada dia. Com Jesús, que hi és sempre. I col·laboradors, què tal, Robert? El Robert, avui és 7 de juny. Em sembla, Robert, que és el teu sant? Ah, que sí! I ara penso com el papa, Robert.
1: I tant, i tant.
0: Felicitats, Robert.
1: Felicitats.
0: Emma, què tal? Bueno, ja l'heu sentit, estimats
1: oients. Molt bon dia.
0: Ui, que contenta te veig, m'agrada, m'agrada. I bé, el programa d'avui, som aquesta alegria, bé, per aquí, perquè el concerem, copsarem íntegrament a la visita del Papa Lleó XIV a les nostres terres. Emma, va, comencem per tu, què ens diràs?
1: Sí, avui no us llegiré, avui us explicaré. Bueno, avui va en relació de l'Evangeli i del Papa. Jo us convido a fer festa, perquè arriba el moment a estar amb el Papa, que és figura de Jesucrist, és la pedra de l'Església. I després de 15 anys, sense la visita d'un Papa, ens trobem amb aquest regal. Un gran regal que hem de saborejar. I com diu, em va recordar la paraula del manà. Del manà al poble jueu. I ens ha vingut justament en el moment després de Pentecosta. Hem passat Setmana Santa, Pentecosta i ara Corpus Christi. O sigui, tot junt, plegat. O sigui, és festa. Festa total i hem d'estar amb alegria i amb aquest aixecar la mirada. Alza la mirada al cielo. I avui, per cert, vaig tota de blau, no em podeu veure, i no ha sigut casualitat, o sigui, el Senyor m'ho ha inspirat, i és la mirada al cel és blau, el cel és obert, estic contenta, alegre, i jo us convido a estar contents, amb felicitat, perquè el Papa és aquí, Crist ve, Crist passa, no el deixeu passar sense demanar-li, sense pregar, sense... Demaneu-li, demaneu-li, és el moment, ara és el moment. No espereu. Viviu amb alegria aquesta gran festa amb el Papa i fem festa tots junts.
0: Oi, quina alegria ens portes i ens esperones, clar que sí. I mira, sents la música, no?
1: Sí.
0: La coneixem, eh? Doncs sentim aquest himne oficial de la visita del Pare. Papa. Alcem la mirada.

0: Benvingut, Papa Lleó XIV. La ciutat del Vaticà ha escrit: Madrid, Barcelona, Gran Canària, Tenerife, 4 ciudades, 5 saludos, 5 homilías, 12 discursos. El viaje apostólico del Papa León XIV a España, el cuarto de su pontificado, promete ser intenso. Su lema es «Alzad la mirada», tomado del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, versículo 35. 15 años después de Benedicto XVI, otro pontífice será recibido en suelo ibérico para inaugurar la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, la más alta de la Basílica Catalana. Este momento coincide con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, el arquitecto de Dios, declarado como venerable en abril del año pasado. Desde Cataluña, el Papa volará a las Islas Canarias, destino de miles de migrantes africanos que parten hacia Europa. El Papa ja està a Madrid i a la plaça Cibeles, ara, d'aquí poc, oficiarà la missa del Corpus. La premsa vaticana ha dit que serà la primera missa del Corpus Christi que un papa la fa fora del Vaticà. Estem seguint els actes de la televisió, en el mòbil, la premsa, i aquest proper dimarts, dia 9, estarà a la nostra Catalunya. Arribarà a Barcelona i anirà directament a la catedral de la Santa Creu i la Santa Eulàlia, la catedral de Barcelona, per ser l'església mare de la diòcesi. Allà, amb els feligresos, resarà l'hora del migdia i a la tarda una gran trobada, podem dir, aglutinadora i representativa de totes les comunitats parròquies catalanes estaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà una vetlla de pregària amb concerts de música i moments de recolliment en profunda oració. L'endemà, dimecres 10, de bon matí, visitarà els interns del centre penitenciari Brians 1. El bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, ha manifestat: la visita serà molt viscuda, visibilitzarà que als presons hi ha comunitats de creients que viuen la fe. Després pujarà a Montserrat a pregar amb el rosari a la Moreneta, proclamada patrona de Catalunya l'any 1881 pel seu antecessor, el papa Lleó XIII, i amb els monjos benedictins dinarà. El cardenal Joan Josep Omella ha dit: Montserrat representa a totes les comunitats contemplatives d'Espanya. I el sotsprior de l'abadia de Montserrat, Bernat Juliol, ha manifestat: tot i que el mil·lenari va acabar el 2025, la visita del papa serà com el segell d'or d'aquesta commemoració. A la tarda serà la trobada amb els organitzadors de la Caritat, aquest servei als més petits i als més pobres. Anirà a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, on hi ha les filles de la Caritat de la Mare Teresa. Tot i que hi assistiran a prop d'un centenar d'entitats socials, serà Càritas, la Fundació Obinso i l'associació SICAR les que es posaran al papa la lluita contra la pobresa i l'exclusió. El treball amb persones amb addiccions, amb els joves extutelats, amb greus problemes de salut mental, amb els de la lluita contra el tràfic d'éssers humans, especialment de dones i d'infants. Denis Pineda, prior de la comunitat dels Agustins a Barcelona, se li va preguntar com es va forjar la visita del papa al cor del Raval. Fa un any, quan Robert Prevost encara era cardenal, li vam explicar que a Sant Agustí hi ha una comunitat peruana molt viva en la fe. Ja aleshores ens va dir que volia venir a visitar-nos. Sor Lucía Caram, la dominica de Manresa, va explicar: el papa li preocupa que la situació d'Ucraïna sigui ja com un conflicte oblidat. Quan li van proposar beneir la segona caravana de la bondat, va dir que sí de seguida. Per tant, ho farà. i arribem a l'esperada trobada al Temple de la Sagrada Família. Sobre 8:15 de la tarda serà l'hora que el Sant Pare celebrarà la missa i després a l'exterior la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist. Quin gran goig i quin gran regal Déu ens ha concedit. 100 anys justos al mateix dia del traspàs d'Antoni Gaudí, ell podrà ja veure des del cel el punt més alt de la seva basílica, la creu de Jesucrist. Els bisbes catalans ens conviden a pregar pels fruits de la visita de Lleó XIV. Anhelem que les trobades que viurem properament ens esperonin a ser més i més l'Església que peregrina en aquesta terra, creient, creïble, missionera, acollidora i coherent amb el seu full de ruta, l'Evangeli. I acabem escoltant ara aquesta carta que el bisbe de Sant Feliu de Llobregat ha publicat en el full dominical de la seva diòcesi el passat 10 de maig. Us la volem aportar com una representació de les nostres diòcesis i com un desig d'acollida de cadascú de nosaltres cap al Papa.
1: Benvingut, Papa Lleó. Hi ha dies que són memòria en un poble, i la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i a la nostra diòcesi de Sant Feliu serà, sens dubte, un d'aquests dies que quedaran gravats en la història compartida. Des del moment que el seu avió aterri a l'aeroport del Prat, la nostra Església vol acollir-lo amb alegria i agraïment profund. Rebem el successor de Pere com aquell que ve a confirmar-nos en la fe, a animar-nos a posar Crist al centre, a recordar-nos l'essencial en un temps sovint dispers. El Papa Lleó ens ha parlat reiteradament de la novetat i llibertat que aporta la centralitat de Jesús en les nostres vides. Ve a anunciar un evangeli que no és teoria, sinó experiència viva de misericòrdia, de veritat i de comunió. Per això el seu pas per casa nostra és també una crida a despertar el desig de trobar-nos amb Jesucrist, bellesa antiga i sempre nova, com deia Sant Agustí. La seva visita a Montserrat serà una paràbola de comunió i d'arrelament sota el signe de Santa Maria, que vol guiar-nos cap al cel, cap a l'amor de Déu, perquè sí, hi ha una eternitat de plenitud possible al costat de Déu. Estic segur que la Moreneta sabrà somriure al Sant Pare amb la tendresa que ella sap donar a tots els que s'hi acosten. Papa Lleó, li agraïm que deixi empremta en la nostra humil diòcesi, que vingui a abraçar-nos i a fer camí amb nosaltres, tot i que siguin unes hores. Que s'aturi, escolti, pregui amb nosaltres i per nosaltres. Que ens ajudi a enfortir aquesta Església diocesana que vol ser veritablement catòlica, acollidora, servidora i missionera. Que ens enviï un cop més a ser testimonis de l'Evangeli de la Pau. Convido totes les comunitats de la diòcesi i totes les persones de bona voluntat a preparar des d'ara el cor per rebre el Papa. Ell ens ve a recordar qui som i per què vivim, per anunciar Jesucrist amb alegria. Benvingut, Sant Pare Lleó. La diòcesi de Sant Feliu us espera.
0: Gràcies, Sant Pare. Beneït sempre el qui ve en nom del Senyor. Gràcies, Papa Lleó. I ara sí, és el moment d'escoltar la lectura de l'Evangeli d'aquest diumenge i el comentari que ens ha preparat mossèn Joaquim Massagué.
2: Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Así como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre.
3: Aquest diumenge celebrem la solemnitat del Corpus Christi, la festa del cos i de la sang de Crist. L'Evangeli ens presenta unes paraules de Jesús que continuen sorprenent i fins i tot inquietant. Jo sóc el pa viu baixat del cel. Qui menja d'aquest pa viurà per sempre. Jesús no es presenta simplement com un mestre que ensenya un camí ni com un profeta que transmet un missatge. Ell mateix és el do. Ell mateix és l'aliment. Déu no es limita a parlar-nos des de lluny, sinó que vol unir-se íntimament a nosaltres. Vivim en una societat que experimenta moltes formes de fam: fam de sentit, d'amor, de veritat, d'esperança. Tenim més comoditats que mai, però sovint també més solitud i més desconcert. Davant d'aquesta realitat, Jesús ens recorda que el cor humà necessita un aliment que el món no pot donar. Per això l'Eucaristia és tan important. No és un simple record d'un fet passat ni un símbol buit. És la presència viva de Crist ressuscitat que continua donant-se al seu poble. Cada vegada que participem en la missa, el Senyor ens convida a la seva taula perquè la seva vida esdevingui la nostra vida. Sant Agustí explicava una diferència sorprenent entre el pa ordinari i aquest pa celestial. Menjant aquest pa no el transformes en tu, sinó és ell qui et transforma a tu. L'Eucaristia ens va configurant amb Crist, ens fa més capaços d'estimar, de perdonar i de servir. En aquest Corpus Christi preguntem-nos: què ocupa realment el centre de la meva vida? Tinc fam de Déu? M'acosto a l'Eucaristia amb fe i gratitud? Que Jesús, pa viu baixat del cel, alimenti la nostra esperança i faci de les nostres comunitats un signe viu del seu amor.
0: Dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan como tú, Jesús, que cura la injusticia, que crea libertad, que lo entrega todo y así yo llenarme más. Amén. I sí, ara sí que ja estem entrant en el punt i final d'aquest programa d'avui, i tan especial que hem tingut, parlant del Papa també. Abans, però, us he de dir que m'han dit que us digués que us agraís la vostra presència i de molts feligresos i rubinencs a l'ermita de Sant Mus el passat diumenge, on es va beneir la rèplica de la imatge de Sant Mus feta pel grup de cobradors del Museu de Rubí del Centre d'Estudis Rubinencs. Hi va assistir l'alcaldessa i alguns regidors del consistori, van fer un parlament. Realment va ser maco, l'ermita tan plena feia goig. I també ens han dit que us diguessin que els primers diumenges de cada mes, avui és primer diumenge, de 10 a 12, si us hi acosteu, l'ermita està oberta i els membres de l'entitat sempre us donaran una explicació. El juliol i l'agost no es farà, a partir del setembre-octubre tornaran a reprendre, ja ho sabeu. I avui, que és Corpus, a les 3, hi ha la confecció de les catifes. I podeu anar-hi també. Porteu-vos una gorra, una gorra, i porteu aigua, encara que allà també us en donaran d'aigua fresqueta, Està bé que hi anem a fer també, confeccionar-les, les catifes.
2: I tant, i tant. És important.
0: Sí. Si pots, ja saps, Emma, eh? I quantes més mans siguin, millor.
2: Exacte.
0: I a les 7 hi haurà la missa i la processó del Santíssim. Tal com ens han dit al principi el Papa Francesc, que ens ha dit, feu-vos presents com Jesús, que ell sempre hi és, doncs fem-ho. I gaudim aquests dies de la visita del Papa. Fem-nos presents, també. Digues, Emma, digues.
2: Res, volia fer 5 cèntims només. Volia expressar, primerament, que aquesta vinguda del Papa, després de 15 anys sense tindre un Papa, aquesta frase de Francesc, el amor es más fuerte que la muerte. Aquest buit es fa vida. I també hem de fer xivarri quan arribi el Papa, que se senti estimat. I també és un orgull per mi, perquè ell ha sigut missioner a Perú. I jo, sent missionera a Estònia, pues la veritat que m'omple d'alegria. Per què? Perquè, a més, allà a la missió m'han demanat, si us plau, que demani al Papa que resi per aquesta missió. Si li arriba això, si us plau, feu-li saber. Gràcies.
0: Tota la nostra força, també intenció, estarà amb aquesta teva intenció pels teus germans allà a Estònia. Sí, i no deixem d'alçar la mirada sempre. A mi, personalment, aquest eslògan, alçar la mirada, sempre em va agradar des d'un inici, perquè jo recordo quan era petita, el nostre pare, el meu pare, amb els meus germans, sempre ens deia, quan anàvem pel carrer, no mireu per terra, mireu a dalt, mireu els balcons, mireu les façanes de les cases, mireu sempre amunt, la vida està amunt, mai està a terra. Exacte. I quan vaig sentir alçar la mirada, dic que és veritat, en aquest cas, per mirar la creu de Jesús.
2: Pues alcem la mirada, fem xivarri, que ha arribat la festa!
0: Ben fet, clar que sí. Avui Corpus Christi i la vinguda del Papa. Gràcies, estimats oients, un diumenge més per estar amb nosaltres. Gràcies, Robert. Gràcies, mossèn Joaquim. Gràcies, Emma. I a tots vosaltres, sobretot, per ser-hi un altre diumenge. Ens trobarem
2: bon
0: la setmana
2: Corpus
0: entrant.
2: Christi.
0: Molt bon Corpus Christi. I bona setmana i una abraçada que us ha acompanyat, Rosa Maria Eris.

Bon dia, amics i amigues de Presència Cristiana. Agraïm poder estar de nou un diumenge més per fer-vos una estona de companyia en nom de l'Església Protestant de la nostra ciutat. Amb tots vosaltres de nou, som aquí en David, l'Esther, en Josep, en Jonathan, en Guillem a la part tècnica i qui us parla, la Lali.

0: Avui he trobat un pensament per compartir-vos que porta per títol 9 raons per escoltar el pròxim. Si parlar és un do i si es pot descobrir la noblesa d'una persona a través de la paraula donada, parar l'atenció deguda, escoltar amb saviesa, demostra la virtut de qui actua així. Enumerem 9 raons per escoltar d'una manera positiva el pròxim, tant si és malalt, jove o ancià, com un familiar, amic, conegut o desconegut, simpàtic o persona molesta, però que sent necessitat de comunicar-se i que són pocs els que escolten amb esperit humà i cristià. Primer, saber escoltar és parlar menys i atendre més. Segon, escoltar amb saviesa és acceptar l'altre amb les seves virtuts i els seus defectes, amb els seus records, problemes, somnis i esperances. Tercer, saber escoltar és posar en marxa els àudios del cor, la sensibilitat interior que tots i cada un posseïm. Quart, escoltar amb saviesa és donar una resposta a la demanda d'afecte, de tendresa i d'amistat perquè està trist i necessita escalf humà i ningú no n'hi dona. Cinquè, saber escoltar és anar construint la ciutat nova, on tots els homes aprenem a escoltar-nos, respectar-nos mútuament una mica més. Sisè, escoltar amb saviesa és dreçar ponts d'humanitat a qui pateix aïllament, abandó i solitud. Setè, saber escoltar pacientment pot ser una obra de misericòrdia. Si ho fem, ens farà sense dubte millors, més humans, més cristians i ens aproparà a la veritat. Vuitè, escoltar amb saviesa pot esdevenir el primer pas per fer de cireneu i donar ajuda al qui pateix i porta una creu. Novè, saber escoltar és una manera útil i senzilla d'estimar. Ara, en David ens llegirà el Salm 50, versos de l'1 al 6.
1: Parla al Senyor, Déu dels déus. Convoca la terra de llevant fins a ponent. Des de Sió, ciutat meravellosa, Déu resplendeix. Ve el nostre Déu i no callarà. Un foc devorador li va al davant. Al voltant d'ell es congria la tempesta. De dalt estant convoca cel i terra al judici del seu poble. Aplegueu els meus fidels, que amb l'ofrena d'una víctima van concloure amb mi una aliança. El cel proclama la seva justícia. És Déu mateix qui judica.
0: En Josep Casanovas ens ha preparat la reflexió del Salm i jo passaré a la lectura en nom seu. Aquest salm forma part del recull dels salms, cants i música d'Asaf. Asaf era el responsable, juntament amb Heman i Jesutum, dels cants del temple, en l'època de David. Ho trobem documentat al llibre de Primera Cròniques. Aquests són els homes a qui David va confiar el servei del cant a la casa del Senyor, d'ençà que hi va dipositar l'Arca de l'Aliança. 17 eren els encarregats del cant, davant del tabernacle de la tenda, del trobament fins que Salomó va edificar el temple del Senyor a Jerusalem. Aquest salm comença dient «Déu dels déus». Podem entendre com el salmista expressa amb aquestes paraules qui és el Senyor i mostra la seva vàlua. Podem observar en el relat del salm com es resalta la presència i la divinitat de Déu i que és present per la renovació del pacte, és a dir, l'aliança que va fer amb el seu poble. Aquest salm ens mostra l'actuació d'un judici entre Déu i el seu poble. Déu convoca la terra d'Occident a Orient. Aquest judici ens mostra l'actuació entre Déu i el seu poble, en els versos posteriors als que hem llegit avui. Manifesta la inutilitat dels sacrificis i de la moral malentesa. Referint-nos als versos llegits de l'1 al 6, veiem que és Déu qui convoca i ve a judicar i mostra la seva voluntat. El vers 5 ens recorda com els fidels van fer una aliança i és Déu qui convida a la renovació i actualització d'aquesta aliança. El que podem traduir de la lectura que hem fet del Salm és quina té de ser l'actitud necessària per la renovació del nostre cor. Si actualitzem el relat amb el Nou Testament, podem recordar com l'apòstol Pere, a la seva carta, en el capítol 4, versos del 17, 18 i 19, com actualitza aquest Salm, referint-se al judici de Déu als creients quan diu: ja arriba el temps del judici i comença pels qui són de la família de Déu. Ara bé, si comença per nosaltres, quina serà la fi dels qui refusen de creure en l'Evangeli de Déu? Si el just amb prou feina se salva, què serà de l'impiu i el pecador? Per tant, que tots els qui s'ofereixen d'acord amb la voluntat de Déu continuïn fent el bé i es posin en mans del Creador, que és fidel. L'apòstol ens demana que ens posem a les mans del Creador i siguem fidels amb el que pensem i fem. I sabem que tenim la certesa que Déu sempre estarà a prop nostre i amb el seu amor ens guiarà.

Bon dia, amics i amigues. Avui, segon diumenge de Pentecosta, us he preparat un himne que diu No passis de mi, Senyor. Diu així la lletra. No passis de mi, Senyor. Escolta el meu humil plor. No passis de llarg, Salvador. Escolta el meu humil plor. Tu, la primavera de tot el meu consol, més que vida per a mi. Aquí tinc jo a la terra a més de tu?

0: En Josep Esquerrà ens farà la lectura de l'Evangeli, que avui la trobem a Mateu capítol 9, versos del 9 al 13 i del 18 al 26. I el nostre pastor, en Jonathan, ens aportarà la seva reflexió.
1: Mentre se n'anava, Jesús veia tot passant un home que es deia Mateu, assegut al lloc de recaptació d'impostos, i li digué: «Segueix-me». Ell s'aixecà i el va seguir. Després, mentre era a taula a casa seva, van acudir molts publicans i altres pecadors, i es posaren a la taula amb Jesús i els seus deixebles. Quan els fariseus ho veieren, digueren als deixebles: «Per què el vostre mestre menja amb els publicans i els pecadors?» Jesús ho va sentir i digué: «El metge no els necessiten els que estan bons, sinó els que estan malalts. Aneu a aprendre què vol dir allò de el que jo vull és amor i no sacrificis. No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors». Mentre Jesús els parlava, es presentà un home important. Es va prosternar davant d'ell i li digué: «La meva filla s'acaba de morir. Vine a imposar-li la mà i viurà». Jesús s'aixecà i el seguí, acompanyat dels seus deixebles. Hi havia una dona que patia d'hemorràgies des de feia 12 anys. Se li va acostar per darrere i li tocà la vora del mantell, perquè pensava: «Només que li pugui tocar el mantell, ja em curaré». Jesús es girà i, en veure-la, digué: «Coratge, filla, la teva fe t'ha salvat». I la dona quedà curada des d'aquell moment. Quan Jesús va arribar a casa d'aquell home important i veia els flautistes i l'aldarull de la gent, va dir: «Aparteu-vos, la noia no és morta, sinó que dorm».

això, acumulen molta pols i embruten força. Els dos fragments de l'Evangeli de Mateu que ens proposa avui el leccionari semblen totalment inconexos. D'una banda, la crida de Mateu, un recaptador d'impostos, d'altra banda, la guarició d'una dona que té una pèrdua menstrual de sang contínua, i la guarició, o més aviat, la resurrecció de la filla d'un principal de la sinagoga, doncs ja era morta. Doncs el fil que uneix els dos fragments és precisament aquest, la brutícia, la impuresa. Les lleis del poble d'Israel havien catalogat moltes coses com impures, coses o persones que al tocar-les et feien impur, t'embrutaven. No només parlem del pecat, del pecador com Mateu, que per la seva condició de cobrador d'impostos de l'imperi romà quedava automàticament condemnat al més absolut ostracisme social, sinó que també la dona amb la seva pèrdua de sang era anomenada impura, així com la filla del principal de la sinagoga, per ser morta, el seu cadàver també contaminava impuresa. Així la gent d'Israel mirava de no tenir contacte amb la impuresa, mirava de no embrutar-se. Doncs cada contacte amb la impuresa significava quedar també exclòs de la comunitat durant un període de temps i l'obligació de fer certs rituals per netejar-se. Jesús, en canvi, es mostra molt diferent davant totes aquestes situacions. En comptes de tenir por de la impuresa, decideix tocar-la per netejar-la, per eliminar les seves conseqüències nocives. Crida a Mateu i es posa en contacte amb ell en un sopar de pecadors imaginats. És tocat per la dona que patia d'hemorràgies. Va, tal com li demana el principal de la sinagoga, a casa seva, i toca i aixeca la nena morta. Jesús camina enmig d'una societat que reclama sacrificis, sacrificis per poder estar a prop de Déu, sacrificis que impliquen sovint deixar enrere algunes persones per diferents motius. Sovint per l'Església també és més fàcil deixar enrere algú per no complir les seves normes o dogmes que crear un escàndol enmig de la comunitat. La comunitat que pensa que és pura perquè s'ha sacrificat molt per ser-ho. Jesús, doncs, posa primer al davant la misericòrdia. La misericòrdia que restaura, que inclou, que primer de tot accepta, fins i tot a un publicà traïdor com Mateu. Perquè aquest Jesús, el Messies, ha vingut per apropar a Déu a tota persona, sense importar les seves circumstàncies. Jesús ens ensenya que és possible tenir contacte amb tot allò que considerem impur per portar sanitat, sanitat espiritual, social i física. Així l'Evangeli convida l'Església a caminar en aquest mateix camí, el camí de la misericòrdia.

Senyor, volem intentar-ho novament. Volem tenir esperança, encara que sorgeixin constantment els motius per estar decebuts. Ajuda'ns a confiar en la teva gràcia habitual i en la teva acció salvadora, també constant. Des de la nostra condició de pecadors, et demanem que posis les teves mans sobre nosaltres i ens cridis buscant la nostra resposta positiva, lliure i convençuda. Dóna'ns la virtut de l'esperança per aconseguir amb la fe que hem rebut, practicar l'amor incondicional, el mateix que tu, Senyor, aplica sobre tots nosaltres, sobretot quan ens allunyem de tu. Senyor, ajuda'ns a reconciliar-nos amb les persones allunyades de nosaltres per qualsevol motiu. Fes que superem els mals moments provocats per les realitats del món. Quan ens va malament o no surt bé algun projecte de feina. Quan no sabem com arribar a tota una llista de coses que hem de fer. Quan la nostra salut pot quedar amenaçada per la manca de descans. Quan ens considerem exclosos, discriminats o poc estimats. Quan la nostra economia no arriba a satisfer necessitats bàsiques. Quan estem tristos per la pèrdua d'algun ésser estimat. I en molts altres moments del dia a dia que ens treuen l'esperança. Obre, Senyor, els nostres cors i les nostres mirades a la teva presència.

Ajuda'ns a pronunciar una pregària, una salutació a tu, sempre que les preocupacions ens inviten a oblidar-nos que som fills i filles teus. Gràcies per l'amor que ens transmets, Senyor. Gràcies per les portes que ens obres en aquesta vida. I gràcies per l'esperança. Amén.

La política migratòria de Trump ja fa mesos que ens deixa imatges difícils de pair. Batudes, detencions, deportacions. Durant les protestes a algunes ciutats del país, per desgràcia, no és cap pel·lícula de terror, sinó una realitat que pateixen migrants que buscaven una vida millor. Les fronteres entre països s'han convertit també en murs entre persones, entre els americans i els migrants. Està a l'ordre del dia l'expulsió dels irregulars i veiem un abús de poder gens dissimulat en les batudes de migrants amb actituds fatxendes i molta supèrbia que hauríem d'haver deixat enrere fa temps, perquè la dignitat humana és una i per a tota la humanitat. Em pregunto si en alguns moments no tenim actituds que s'hi assemblen, si les sabem detectar per frenar-les a temps. Ens adonem de si posem murs entre nosaltres i els altres? Ens agrada mantenir-nos enrocats en la confrontació quan queríem tenir la raó? Ens permetem creure'ns per sobre dels altres? Sentir despreci perquè no ho reconeixem, però els tenim enveja o por i per això posem en dubte allò que fan i que són? Avui, més que mai, és important fomentar el diàleg, tot i tenir la sensació que podem posar-nos en perill. Som capaços de mantenir una actitud que aparentment potser ens fa més febles, però que a la llarga ens possibilita anar més lluny, apropar-nos més al regne? Com podem, en situacions tan extremes, viure l'exhortació de Sant Pau a la carta als Romans, quan diu «No torneu a ningú mal per mal, mireu de fer el bé a tothom». Si és possible i fins on depengui de vosaltres, estigueu en pau amb tothom. No et deixis vèncer pel mal. Al contrari, pensa el mal amb el bé.

Bé, amics i amigues, ha arribat al final de la nostra intervenció i agraïm la vostra atenció. Si voleu recuperar el contingut del programa, ho podeu fer a través de la web d'aquesta emissora. Us transmeto una afectuosa salutació en nom de tot l'equip, tot desitjant-vos un feliç dia i una setmana plena de bons moments. Fins diumenge vinent, si adeu plau. Adeu-siau.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé, acabant el curs.
2: Acabant el curs. Déu-n'hi-do, quin final de curs, eh?
1: Quin final de curs, Manel.
2: Sí, sí. Els docents, a tope.
1: Mare meva.
2: Deien que no es veia una reivindicació igual des dels anys 80.
1: És que és així.
2: Total, hi ha moltes similituds, moltes coses que van passar llavors
1: que
2: s'estan repetint a dia d'avui.
1: Que no passin algunes,
2: total,
1: diria
2: total,
1: jo, eh?
2: Total. Esperem que acabi bé, sisplau.
1: Sí, vinga, va. Vinga, que ens centrem aquí en el Col·lectius, perquè avui tornem a parlar de drets, però també de reacció. Mm-hmm. De com és possible que, mentre alguns informes situen Espanya com el millor país d'Europa, Manel?
2: Sí.
1: Per les persones LGTBI, al mateix temps augmentin els discursos d'odi, la desinformació i la sensació que alguns consensos s'estan esquerdant.
2: Mm-hmm.
1: I també farem una mica de repàs, perquè últimament han passat moltes coses i ens agrada fer-ho més amb un convidat de luxe que acostumem a tenir aquí durant les temporades del Col·lectius, que és l'Iñigo Aduriz, que ens acompanyarà i que segueix molt de prop l'actualitat política i social. Què et sembla?
2: Doncs perfecte, si vols, anem per feina.
1: Vinga, anem per feina. Avui, el Col·lectius en xarxa, Rainbow.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Doncs i per què Rainbow? Doncs perquè aquest maig del 2026 Espanya
2: ha aparegut, fa quatre dies,
1: per primera vegada al capdamunt, número 1. No guanyem moltes coses, eh?
2: Ja, és veritat que no, però alguna cosa sí que ens reconeixen.
1: Això està bé guanyar-ho.
2: Sí.
1: Al capdamunt del Rainbow Map d'ILGA Europe, l'informe anual més important sobre els drets LGTBI al continent europeu. Per entendre la importància d'aquesta notícia, primer cal explicar una mica què és exactament l'ILGA Europe, que és una federació internacional que agrupa centenars d'entitats LGTBI i que des de fa anys analitza la situació dels drets del col·lectiu a Europa i a l'Àsia Central. El Rainbow Map no mesura si un país és més tolerant o més modern en termes abstractes i el que fa és avaluar lleis i polítiques públiques. Concretament, analitza 76 criteris dividits en grans blocs: igualtat i no discriminació, reconeixement familiar, delictes d'odi, discurs d'odi, reconeixement legal de gènere, drets de les persones intersex, espai de la societat civil i dret d'asil.
2: Uh-huh.
1: És a dir, no és un concurs de simpatia, sinó una fotografia jurídica i institucional sobre fins quin punt els estats protegeixen legalment les persones LGTBI. Aquest any a Espanya, com dèiem, ha arribat al 89% de compliment d'aquests criteris i ha superat Malta, que havia liderat el rànquing durant gairebé una dècada. Segons ILGA Europe, aquest ascens s'explica per diferents factors: el desplegament de la llei trans i LGTBI estatal n'és un, la creació d'una autoritat independent d'igualtat, plans específics contra la discriminació i la consolidació de drets que en altres països europeus estan en retrocés, que ara en parlarem una mica, perquè si mirem què està passant en els països del nostre entorn, per exemple, tenim França, que apareix aquest any amb un 60%, fixa't que l'estat espanyol un 89%, sí. França ja un país